Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

can't go wrong trying to make things right.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Sembla que s'acaba el concert,

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, poc ioli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Okay.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: que tant ni castigui.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
3: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
2: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
4: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
2: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
4: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
5: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
4: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
2: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
4: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
2: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
1: Fins aquí les notícies.
0: Ai, Déu meu, bon dia. Bon dijous matiners.
2: Com bon esteu? Dia. Bon dia.
0: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
0: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
0: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tenim.
0: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, el matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpita el sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Sortir del forn,
0: te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent, algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia, Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres, Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes, com que és dijous també obrirem la taverna, tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest
2: això,
0: parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix, hola como se neche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar.

0: una cançó més bonica que Garganta con Arena és que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango, això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a l'ex-Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has
0: totalment
2: vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
2: És com
0: ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre tres preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. No? Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning!
0: Adéu. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2 minuts, un quart de 6 del matí. Com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpsons.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors, i segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre, sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Bé, mi va a Espanya.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No,
5: calla.
2: De la Hispanidad.
5: Ui, madre mía, és que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
5: Que conmemora la dependencia de España, o sea que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
5: Eso.
2: Això també.
5: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
5: 1498.
2: 92?
5: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No,
0: quan he escoltat la dependència d'Espanya, m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al difotent, van dir, doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió, i també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu, com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu a la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
8: Hola, fallera major de València. Bé?
9: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
8: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? ¿Estás nerviosa?
9: Un poquet,
8: vale. Bueno, pero seguro que estás en el tu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Y rodechada de toda la teva familia?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Ni ha molta gente en el casal o qué?
9: Sí, molta.
8: ¿Y están chillant tots, no, o qué?
9: Sí,
8: vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: No t'ho perds?
0: No m'ho perdo. A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li fotem allà els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga,
1: és que és brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem d'Anabel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar a part, a vegades.
0: Sí. Va estar de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ell això no li ha sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
3: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
10: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
11: Es muy chistoso, Felipe.
10: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
11: Está de chistes hasta aquí.
10: Exacto, Letícia. Está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
11: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
10: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonàs des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, i ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Deu incòmode.
11: Clar, deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
13: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
12: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
14: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
15: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
16: Eloi. Alta, sí, alta.
12: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
17: Ens trauran a la pròxima cançó.
18: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
18: Mira.
19: Són dies més d'una vegada.
20: Aneu amb la bandera de Girl Band?
19: Deies Maria, oi?
21: Quedeu com una bandera de Girl Band?
22: Que mores.
19: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
23: Dieu no. I no.
22: Sí.
19: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fent el
22: coi. Hi ha moltes boi-bans, però tots els programadors els hi menjan el cul.
17: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí, el Pere Mas.
1: Una abraçada.
12: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
24: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. ¡Iros a la mierda que han puesto columpios! ¡Va de nuevo el Cádiz!
25: Molt bé el Toara, molt bé.
26: El matiner.
0: Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, una ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare meva.
24: A la mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres, precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
27: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment bé, per la Lara García, que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
3: Culeté,
2: ets el millor.
0: No és culeté, no?
2: Culeté, no sé.
3: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells. A qui li diem anys i anys, va.
2: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: som-hi. Molt bé, doncs troba't.
2: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32.

0: Vinga, va, doncs en Tacones Rojos pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boades, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Christo Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Montés mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar-hi a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha carit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que

0: es recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat patrimonial de la família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara et trobaràs alguna cosa oberta. Que vagi bé, Agustí.
1: Adéu. I vaig.
0: 6:15 del matí, 5 minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
2: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
3: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
2: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
3: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
2: De precampanya, El Mundo diu el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viol a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
3: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
2: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
3: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
2: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
3: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
2: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
3: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
2: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
3: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar i gent ha estat la norma.
2: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
2: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
2: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida i, mica en mica, anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. una aliança d'extrems.
2: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 5.

0: 59 amb 95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
1: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
0: I literalment perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
1: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
2: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. Ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona. És tan difícil olvidar-te.
3: Ho estic llegint bé, això?
2: Ho estàs llegint molt bé.
3: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. És tan difícil olvidar-te. Què estem sentint, per favor?
2: Julio Iglesias Junior.
3: Vaja, vinga.
2: El teniu a Tarragona, on reviurà els grans èxits del seu pare.
3: Un concert.
2: Sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
3: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior
2: a Remei
3: de Calafresca, però patant.
2: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
3: no?
2: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia. Avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
1: Vinga, va, més previsions, que és dijous i a més també s'acosta al cap de setmana.
2: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
4: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten de que el públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
2: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
3: A veure.
5: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
3: Va, qué cosa fa, ¿eh?
2: ¿Has vist? Però
3: quina veu, no? És que hi ha dos d'aquestes que la sents i peten el telèfon.
2: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
3: Això què és? Entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
2: Sintaki.
3: És italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
6: Però vostè què més?
1: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
7: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
1: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no, ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
7: No, però és per fer broma, home.
1: Molt bé, has dormit bé?
7: Sí, sí, prou, prou.
3: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja, atents per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
8: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. In Economic Sciences,
2: in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
3: Bé, hi som.
2: Per això avui us pregunto...
3: Quantes dones?
2: Del miler! Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
0: Buah!
3: De mil, eh?
2: De mil!
3: Vinga, va, vull disparar primer a Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí!
7: 175.
3: 175.
7: Pam.
3: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
9: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
2: Jo tampoc.
9: 32.
3: 32, diu Marta Viana.
9: M'he passat.
3: I la Cuqui Lara García.
10: Jo diré 80.
3: Ai.
7: Jo el Canalies, què dic?
9: Com a molt.
10: Que està pensant, està pensant fort.
7: A mi no em dones tant temps per pensar. Eh?
9: Ara, molt bé, Eloi.
3: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
2: Es queda l'últim, saps? Aviam què. Hòstia,
3: doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
2: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
3: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32,
9: eh? Sí, això no va bé, això
3: només
9: no.
3: Només 80
9: no
3: de 1.000?
2: No. Només 70 de 1.000.
3: A 70 de 1.000.
2: Per tant, només un 7%.
3: Quina
2: són números
3: bestiesa.
2: Ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els Premis en Àmbits de Ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als Premis de Ciències...
9: Ara, ara.
2: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en Medicina, Física, Química i Economia, i només 30 han estat per dones. Això va. És el 4%.
9: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
3: Eloi!
7: Digue'm.
3: Avui no, eh?
7: No, avui no. No.
3: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
11: Una putamella!
3: Que... Clar, exacte.
7: Una
3: gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Fins ara. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
12: Doncs mirant dos dels protagonistes del dia, Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, i a dos quarts de 10 l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna, que és dijous, i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11 entrevista a José Corbacho i David Fernández. Un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
3: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
12: Ui, tant.
3: Gràcies, Maiol.
12: Fins ara.
3: Bon dijous.
11: tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
11: Com es troba, Rosita?
13: Anem pirant.
11: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
13: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
11: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? Home, les nits.
13: Sempre, la nit dels ignorants, el dematí, Ricard Ullestrell.
11: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
14: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
13: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
15: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
14: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
16: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
17: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
14: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: Perquè es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28 als llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs. Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte, a partir de mig matí, migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem.
1: Esperem que no hi hagi l'alerta.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. Aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: Adéu. 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 932017474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat lo primer que et poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí, sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Doncs escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir. La veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, en una cuina, jo tota sola. A la greu els matins.
1: Clar.
6: Si no, seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies, Matías.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: Quina
1: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: Ai, la música de Bowie, quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si a aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat, i diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de como ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia.
0: Té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no com gairebé sempre, no? Com sempre que la clava.
2: Sempre.
0: M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tant. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va. Adéu.
3: A 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: I el gos en català fa bumbu.
5: Però el que fa en bas, xaun, xaun.
0: Anna Closa.
6: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
7: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
8: Venga.
7: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.
9: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: aquí per poder replantejar les societats actuals. Aquest és el repte que cada dos anys aterra Barcelona amb la Biennal del Pensament. I és que el CCCB i 7 espais més de la capital catalana acullen fins diumenge aquest cicle de xerrades, conferències, tallers i també música que busquen que aturem un moment el ritme frenètic del nostre dia a dia per replantejar quin model de vida volem.
1: I tot això intentant fugir de la nostàlgia del passat i del futur apocalíptic, també. Ens ho desgrana a ICAT, el comissari de la Biennal de Pensament, Albert Lladó.
2: Moltes vegades el pensament s'ha articulat a través del passat, a través de la memòria o a través del futur, moltes vegades amb relats o apocalíptics o distòpics. La pregunta que es fa a la Biennal és sobre el present, un present que no és exactament allò urgent, allò immediat, allò actual, sinó l'aquí ara, un aquí ara que evidentment acull diverses temporalitats. El que ens passa en el dia a dia, però que ve de lluny, i si es canvia estructuralment, si hi ha canvis radicals a través del pensament, hauria de canviar les estructures també del futur més immediat.
1: I trobareu en aquesta Biennal de Pensament xerrades, per exemple, sobre la guerra i la memòria, sobre l'edat i els estereotips, també sobre els discursos d'odi, sobre el feminisme, l'arquitectura o la relació entre la vida i el món laboral. Però també dos temes de plena actualitat, l'habitatge i les esquerdes del poder.
2: Els grans reptes de la Biennal d'enguany són, evidentment, l'habitatge, és quelcom que està en el centre del debat polític i social, però també, i en aquest cas hem treballat amb la Marina i l'Escola de Pensament, les esquerdes del poder. Esquerdes com un esquinçament, com un trencament, però també com a llocs d'obertura, llocs on puguem imaginar més enllà d'allò possible.
1: Tot això, com dèiem, per fer-nos replantejar el nostre dia a dia i de retruc una mica el món en què vivim.
2: El lema d'enguany, desencadenar el present, es pot entendre des de dues declinacions del verb desencadenar. Desencadenar per treure cadenes, això és el pensament, no? Sempre d'alguna manera ens allibera, però també desencadenar com a posar en marxa, com a fer acció i, per tant, trencar aquesta falsa dicotomia entre la teoria i la praxis. Aquesta és la idea principal de la Biennal, desencadenar el present per trobar aquelles preguntes que ens moguin i ens commoguin.
1: Parlant d'extrema dreta, vindrà Miquel Ramos o també hi haurà Marina Garcés parlant d'utopies. I dissabte, visita internacional a les 8 del vespre amb Patrick Radenkefe.

0: I és que escollir el nom d'una criatura és una de les primeres grans responsabilitats que tenen els pares, una decisió que l'acompanyarà tota la vida i que s'ha de prendre abans de saber quin caràcter tindrà aquest nen o nena. Però la ciència, Anna, ja ha escollit el nom de nen més bonic del món.
1: Sí, exacte, escollir el nom d'un nadó no és feina fàcil, a no ser que siguis d'aquelles persones que ho han tingut clar doncs tota la vida. Hi ha moltíssima gent que fins que no han sabut que seran pares, doncs no s'ho han ni plantejat, ni ha que fan llistes. D'altres que busquen inspiració en referents, familiars, actors, actrius, músics, artistes o fins i tot amistats. N'hi ha que també es deixen aconsellar i n'hi ha d'altres que, tot i que no vulguin, doncs també reben consells de l'exterior.
0: Nosaltres fèiem llista, us recordo que tenia bessones, per tant era doble llista.
2: Clar.
3: I havia de ser que combinéssim.
0: I podíem vetar. Teníem dret a veto.
3: Home, ara m'estranya.
0: Clar, o sigui, però podies vetar un parell de l'altre.
3: Vol dir que tu aquella llista la passes als teus amics i la gent
0: no
3: opina?
0: No, veto entre els dos membres de la...
3: Sí, però, o sigui... tu, però la, quan dius llista vol dir que la feu entre vosaltres, però la gent li passes la llista?
0: No. A la gent ja li vam deixar fet tot.
3: O sigui, la gent no havia d'opinar.
0: No, ningú havia d'opinar. No,
1: però,
0: no,
1: Sergi, al tenir bessones, llavors tu esculls un nom i l'altre l'altre, no? O no?
0: No.
1: Va
0: ser conjunt.
1: Heu de consensuar els dos.
0: Sí, va ser consensuat, sí.
1: Doncs, clar, quants pares hauran suggerit noms als nous progenitors o quants avis també hauran deixat caure el nom d'algun familiar que consideren doncs, que el nou vingut ha de portar? Quantes parelles hauran descartat noms només perquè consideren que queda bé amb el cognom? O quants noms hauran rebutjat només perquè a la parella doncs, no els cau bé aquella persona? Perquè aquest és un dels principals problemes.
0: I tant.
1: Sí, pràcticament tots els noms ens recorden algú. Per exemple, aquest ser la Marc. Ostres, el meu exnovi es deia així.
3: Clar,
1: i Pol... No, vaig tenir un Pol a la feina que em queia fatal.
3: Clar,
1: Ignasi...
3: Sí, és ben bé això.
1: Tenia un company a classe que era molt llest i tot li sortia bé. Clar, al final els pares doncs, no busquen el nom que els agrada més, sinó l'únic que encara doncs, no està relacionat amb cap exparella, company de feina o company de classe. A més, per alguns pares, el nom del nadó ha de superar diverses proves. Ha de sonar bé amb els cognoms
0: clar.
1: I ha de ser fàcil de pronunciar. Sobretot, també ha de funcionar tant per un nen com per un adult.
3: Sí, perquè, clar, el nen creixerà en principi.
0: A mi em passava, jo deia, no puc ser un avi Sergi. No hi ha avi Sergis, és veritat, eh?
1: Doncs, per sort, la ciència ha decidit intervenir i resoldre el problema. Segons un estudi lingüístic, el nom de nen més bonic del món és Zain. Quatre lletres... Una sola síl·laba, ras i curt.
0: Zain.
3: Exacte. Però vols dir que això no és molt cultural? Perquè, és clar, del lloc on sigui aquest lloc, aquest nom segur que els encanta, però aquí sona una mica estrany.
0: Doncs a mi m'agrada molt, Zain.
1: Sí?
0: És que realment,
1: no,
0: Zain. Ostres, mira...
1: A mi tampoc massa, eh?
0: Provoca fins i tot benestar.
3: Què diu?
0: Soc l'únic ara mateix aquí que li agrada,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
1: doncs el nom és d'origen àrab i significa bellesa o gràcia. Per tant, els investigadors d'aquest estudi doncs, no s'han currat gaire perquè si han considerat doncs, que el nom més bonic del món ha de ser un que literalment significa bonic, doncs ja veus tu, eh? Aquest estudi es va elaborar fa 4 anys, el 2022, en col·laboració amb el professor de lingüística cognitiva Bodo Winter de la Universitat de Birmingham i l'empresa britànica de productes infantils My First Years. L'objectiu era analitzar quins noms provocaven una reacció doncs, més positiva quan es pronunciaven en veu alta. Per fer-ho, es van tenir en compte aspectes com la sonoritat, el ritme, la combinació de sons i les emocions que generava cada nom. Per tant, van intentar aplicar principis lingüístics per saber quins resultaven doncs, més agradables a l'oïda. Ara bé, hem de fer un petit aclariment perquè l'estudi parla del nom més bonic del món, però l'anàlisi es va fer principalment a partir de noms populars als Estats Units i al Regne Unit.
3: D'acord, univers anglosaxó, podríem dir.
1: Exacte, no és del tot just...
0: Tot i això, jo haig de dir-ho, Zain m'està...
1: M'està agradant,
0: bé.
1: Sí. Doncs no és del tot just perquè, clar, no sabem què opinaria doncs, una assemblea formada per catalans, japonesos, mexicans, senegalesos o finlandesos.
3: Aquí intervé molt el tema cultural, home.
1: Exacte. De fet, la popularitat de Zain estava doncs, molt vinculada al cantant Zayn Malik, excomponent de One Direction. L'estudi, clar, ens fa pensar que fins i tot la ciència doncs, pot estar influenciada per una boy band.
3: Clar.
1: Durant anys, doncs, moltes persones han posat noms als seus fills inspirant-se en familiars, sants, reis o personatges històrics. Ara també els posen doncs, noms, de, per exemple, de cantants, actors, futbolistes...
0: Perquè m'estàs dient que tothom li posarà en Josep per Josep Montero, ara, els seus fills.
3: Sí, seguríssim.
1: De fet, a Catalunya, Zain és un nom molt poc habitual. Sabeu quanta gent s'ho diu?
3: No.
1: Doncs segons dades de l'IDESCAT, hi ha 9 persones que es diuen Zain.
0: Sí. Hi ha 9 Zains catalans.
3: Avançats al seu temps, abans que diguessin que era el nom més bonic, ja l'havien posat.
0: Exacte.
1: Això té un avantatge, perquè clar, així segur que ningú et diu pel cognom. Seria molta casualitat que tot just hi haguessin 2 Zains a classe o a la feina.
0: És veritat.
1: Però sí que pot passar que aquesta persona hagi de repetir el seu nom cada 2 per 3, perquè bàsicament aquí no és comú. Així que pot ser molt bonic, però pràctic, com a mínim, doncs aquí, per exemple, no gaire. Perquè ja passa això, hi ha noms preciosos, però que obliguen la persona a lletrejar-los cada vegada que volen fer alguna gestió.
0: Però Zain, que és amb Y o amb llatina.
1: Clar, és complicat.
3: Hi ha alguna H
0: per aquí intercalada?
3: Massa complicat, això.
1: Això demostra que la bellesa dels noms no és completament universal, depèn de la llengua, de la cultura, de les persones famoses que els porten i, sobretot, de les experiències de cadascú. Un nom pot sonar meravellós fins que coneixes algú doncs que te'l fa avorrir. I al revés, també pot ser un nom que no t'havia agradat mai,
0: exacte,
1: però el relaciones amb una persona fantàstica i de sobte
3: ja
1: et sembla preciós aquest
3: sí,
1: nom.
3: Sí, sí, és també així.
1: Sí. També s'ha de vigilar molt amb les inicials, perquè pots escollir el nom més bonic del món i descobrir massa tard que, combinat amb els cognoms, forma una paraula estranya. Per exemple, sense ànim d'ofendre ningú, si tu, de cognom, et dius Ubac i de segon Lluçà, per exemple, és igual que sigui el mare, pare, el que sigui,
3: sí.
1: Clar, si tu li fiques Carlota, doncs les inicials són cool, per exemple.
3: Ostres, no ho havia
1: clar
3: pensat.
1: Aquí també això ens hauríem de,
0: sí, hosti, no,
1: de mirar
0: no,
1: bé.
0: No he caigut amb això, Merda.
1: Clar, en qualsevol cas, l'estudi serveix per recordar que els sons ens provoquen sensacions.
0: Sí.
1: Hi ha noms que percebem com més suaus, d'altres com
3: veritat,
1: més contundents, però vaja, al final el millor nom serà el que agradi a la família, encaixi amb els cognoms i no provoqui una discussió irreversible entre els pares.
3: Això és essencial.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. We'll be right back.

0: El punt de partida de la Laia ens porta cap a quina xifra o quin lloc?
1: Mira, doncs avui parlem del món casteller, perquè encara estem una mica de ressaca del concurs de castells. Doncs mira, vull dir-te que en els castells de gamma extra, la pinya i els folres, poden arribar a aguantar un pes d'unes 2 tones. Mira, et començo a fer un desgranament de xifres que ja veuràs que hauràs parat. El tronc d'un 3 de 10 amb folre i manilles, des dels baixos a l'enxaneta, però només el tronc, supera per poc la tona i mitja de pes.
0: Deu ser el que més pesa, no? Entre el folre i les manilles en reclama molta gent allà dalt.
1: Clar, clar, però espera, perquè jo et parlo només del tronc, dels baixos a l'enxaneta, sense el folre, perquè el folre i les manilles arribarien una mica més allà de les 7 tones. I si comptem amb una base abundant de prop de 450 persones, doncs caldria sumar-hi encara 31 tones més.
0: No pugeu a l'ascensor si sou unes 700 persones.
1: Si sou un 3 de 10, no pugeu a l'ascensor.
0: No.
1: Així doncs, el pes total d'un 3 de 10 amb folre i manilles podria situar-se al voltant de les 40 tones, que és el pes màxim autoritzat que podria transportar un camió de 6 eixos. És a dir, si el donen a algun lloc, tots a dins d'un camió de 6 eixos. 70 quilos és el que es calcula que pesa la mitjana dels membres del folre i de les manilles en una construcció de gamma extra. I ens indica que entre el folre i les manilles, al 3 de 10, per exemple, hi ha uns 104 castellers. Doncs clar, ja pots fer els números.
0: És que és una barreja estranya. És a dir, un casteller no ha de pesar molt, però alhora ha de ser molt fort. Per tant,
1: exacte,
0: ha de tenir un pes, no?
1: No, el pes jo crec que hi ha de ser. Ara pensem en un 4 de 10 amb folre i manilles. Doncs mira, podem comptar uns 90 castellers al folre, unes manilles d'unes 35-36 persones, una pinya molt important. Per tant, podem calcular que el tronc de l'estructura es podria situar al voltant de les 2 tones i el folre i les manilles quedarien prop de les 9 tones. Una pinya d'unes 500 persones, doncs compta això, al voltant d'unes 35 tones més. Tot plegat, doncs, unes 46 tones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però arribats a aquest punt, el que ens preguntem és, quin és el pes màxim que aguanta un casteller a les seves espatlles?
0: Ah, val, un casteller. No, si m'ho preguntes a mi, jo aguanto molt poc. La meva filla com a molt, eh?
1: Doncs és qüestió de pràctica, això,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Són persones, els castellers.
0: Ja, ja.
1: Mira, aquesta dada es fa complicada de mesurar perquè, en arribar a la pinya, les nombroses mans que subjecten el casteller, que hi està directament en contacte, doncs divideixen l'esforç. Per tant, tampoc és un sol casteller que aguanti tot el pes. Però bé, per quantificar-ho, el que fem és agafar el 4 de 9 sense folre com a referència màxima, perquè és el castell que té més pisos lliures d'ajuda. Calculem el pes que suporta cadascun dels terços de la construcció, perquè aquest pis és l'últim que no entra en contacte amb la pinya. Per tant, segons unes dades que facilita Jaume Rosset, que és científic de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el tronc sencer, des del pis de quarts fins a l'enxaneta d'un 4 de 9 sense folre, pesaria aproximadament uns 690 quilos.
0: Això no és per persona, és a repartir.
1: Si això ho dividim pels 4 terços que suporten aquest castell, ens resulta un pes màxim total de prop de 173 quilos per casteller.
0: 173 quilos a les espatlles cada casteller.
1: Què et sembla?
0: Això és el pes màxim, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Els experts, ICAT.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ens porta la cultura jove, tot allò que passa a les arts escèniques i més enllà, sempre enfocat a un públic que pot tenir uns descomptes molt interessants.
1: Exacte.
0: Què has fet aquesta setmana, Rita?
1: Doncs mireu, vaig anar a veure Fama, Fomo, Fumo.

0: que és un espectacle que es fa a la Sala Beckett que reflexiona sobre què estem disposades a fer per la fama. Llavors, la premissa comença amb que són dues estudiants de teatre, precisament, que les dues busquen presentar-se a càstings i ser conegudes, no? I en aquest cas, doncs, hi ha un càsting per una pel·lícula dels Xavis, que en referència...
1: Molt bé, molt ben trobat.
0: Algú? I llavors es veuen, doncs, immerses dins del món de la precarietat, de ser un jove i viure en una ciutat com Barcelona, no? I llavors tenen diversos conflictes de nivell de com s'ho fan per tirar endavant i decideixen que una bona manera de subsistir és llogar una habitació a un expat. Llavors, per un preu absolutament...
1: Molt realista, trobo.
2: Desorbitat, no?
0: Desorbitat. Clar, aprofiten que el tio està disposat a pagar de tot per un quarto petit i diuen, no, anem a aprofitar, ja que ve aquí té diners, no? I veiem com elles intenten fer tot de xanxullos per tirar endavant i, a la vegada, com lidien amb voler ser reconegudes. Llavors, la primera part d'aquest espectacle és en un format sitcom, que és molt curiós, és com si estiguessis veient una sèrie, i ja fins i tot spots publicitaris entre escena i escena, que és bastant curiós.
2: Hòstia, molt bé.
0: I arriba un moment en què hi ha un gir i llavors veiem també com es toca un tema del teatre de l'absurd, vull dir que fan una aposta més enllà de dir anem a fer una obra convencional i veiem com de sobte agafa una nova volada.
1: Com multigènere, no? Va canviant de gènere a mesura que avança l'obra.
0: Sí, i és molt sorprenent i en aquest cas és l'aposta d'aquesta temporada de la Sala Beckett per les noves dramatúrgies, que de fet és una companyia que es diu El Dente i que està format a la Sala Beckett dins de... perquè la Sala Beckett també té, per si us interessa, un obrador de dramatúrgia que es fan diversos cursos amb persones del món de la dramatúrgia contemporània, també de direcció, i ells s'han format allà en aquest cas i doncs la temporada passada van estrenar una cosa i aquest any s'ha decidit programar-los. Llavors, per veure gent jove que tira endavant un projecte ambiciós, podeu veure'ls doncs, a la Sala Beckett i aprofiteu que hi ha entrades per cultura jove i al final la fama és un tema que ens toca a tots i a totes.
1: I a més
0: manera,
1: teniu pocs dies, no? És a dir, això, sí. Fama, fomo, fumo, fins aquest diumenge?
0: Fins aquest diumenge.
1: Voleu, que si no, no en tindreu.
0: Endavant.

0: Mireu, noies, és que porto obsessionada amb aquesta cançó des que vaig anar a aquest musical de creació a la Sala Versus, però no puc parar amb les cançons d'aquest disc.
1: Són brutals.
2: Quan vas a un musical i et quedes amb les cançons i segueixes cantant i les busques, són, es pot trobar algun lloc? O...
0: Sí, es poden trobar a Spotify.
2: Ah, perfecte, però fa molta ràbia quan això no passa, eh?
0: Sí, perquè a part dius que bé que hagin, les hagin gravat així, pots anar recordant també, no, el musical. Clar. I llavors vaig dir, va, m'ho vaig a posar.
3: És que és molt bé, eh?
2: El tornes a reviure, te les poses en ordre i tornes gairebé a veure l'obra.
3: Sí, que és veritat.
0: És molt bonic, és molt bonic.
2: I de què va aquest musical?
0: Doncs mireu, és un musical que es diu Un refugi al sol i són uns germans Elio Gabel que es presenten a un concurs de música famosíssim, però hi ha un incident i fa que aquests dos germans s'hagin de separar i la germana vagi a triomfar, per dir-ho d'alguna manera, en aquest concert i el germà decideixi anar-se'n al Pallars, en una casa que té la seva padrina. Llavors estem en un clima d'on sembla doncs, que hi hagi una guerra, no?, en un món liderat per Trump, i llavors també troben molts temes polítics. No és com gairebé un futur apocalíptic on aquests dos germans volen tirar endavant i lluitar contra el feixisme, que és una premissa bastant forta.
2: I un ho fa des de la fama musical i l'altre des d'una masia al Pallars.
0: Exacte, però llavors a la masia al Pallars descobrim doncs, un diari d'un avantpassat d'aquests germans on explica les seves experiències amb la guerra civil. Llavors,
2: quina barreja, tu!
0: És una barreja, és un musical tecnopop queer català brutal. Llavors, toca molts temes, no? I és curiosa perquè és una història que es va desenvolupant, que també... Comencem amb una premissa bastant estirada, no? Allà, fugint de la guerra, i

0: actes i veiem un directe amb dos actors que són el Pol Zanull i la Mireia Morera, que la coneixeu també perquè és cantant i ja n'hem parlat d'ella diverses vegades. Doncs en aquest cas els podreu veure en directe a la Sala Versus explicant doncs, aquesta història postapocalíptica que està també amb la dramatúrgia, amb el Jumon R, i que fan doncs, aquesta aposta doncs, de parlar de tots aquests temes. Llavors, perquè ho sapigueu, com a curiositat, està basat en Diari d'un soldat de Pere Balart, que és el tiet avi del Pol Zanull, un dels intèrprets. Vull dir que també és xulo perquè hi ha com una part de ficció, però arrelada molt en una qüestió històrica que realment va passar doncs, a Catalunya. Llavors, també és interessant veure un contrast no?, de com dialoguen ficció i realitat. Ells són la companyia Géminis i doncs podreu veure'ls a la Sala Versus i aprofiteu que hi ha entrades per Cultura Jove.
1: Un refugi al sol, sí. I fins quin dia?
0: Doncs ara mateix
1: encara
0: no t'ho sé.
1: Encara queden uns
0: però
1: dies.
0: Però encara
1: no
0: queden uns dies perquè jo hi vaig anar la setmana passada i era el primer dia,
1: o sigui
0: que tirem llarg.
1: Molt bé, sí. Molt bé, perfecte.
0: Podeu aprofitar i anar-hi. I també hi ha les Somplanes. I doncs aprofiteu
2: catalans,
0: que hi ha molts temes.
2: Catalanes, el semental ja és aquí. Perdó, torno a començar. Fins i tot ho diré pels que no se senten identificats amb el gènere masculí o femení. Cal ser inclusius. Catalans, catalanes, catalines, panxolines, cagarrines...
1: Què és això?
0: Avui hem començat amb el tema Catalunya, no? Hi ha diverses apostes a la cartellera que parlen de Catalunya. I en aquest cas és el de Jaume I, que ja en vam parlar la temporada passada, que és doncs aquest personatge no?, que decideix fer-se, diguem-ne, reina de Catalunya i doncs vol continuar fent una nissaga catalana ben pura i per tant va buscar en el Museu d'Història el fal·lus de Jaume I per intentar com fer la catalanitat que vol. Llavors, és una història molt estirada, ja en vam parlar la temporada passada, però ara tenim la sort que són al Teatre Maldà i que per tant podrem veure aquesta història també ben curiosa. També estem parlant d'un musical, també de petit format, és a dir, que veiem que aquesta temporada també hi ha molta aposta pel musical.
1: Clarament és el que es posa de moda, coses molt estripades al voltant de temes força nostrats, amb musical i de petit format.
0: Exacte, i a part de qualitat, així que ja sabeu, si voleu anar a veure un musical divertit per viure una estona i reflexionar també sobre la nostra contemporaneïtat, podreu anar al Teatre Maldà i aprofiteu que, com sempre, hi ha entrades també per Cultura Jove.
3: Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata.
1: Ara, això és Estellers!
0: Això és Estellers. Oh! Sí, sí. I és que pels fans d'Estellers us vinc a dir que hi ha un cicle que es fa a la Sala Hairbreak i que podrem veure diferents propostes. Podem veure Coral Romput, també podem veure el Llibre de les Meravelles, que són els dos llibres emblemàtics doncs d'Estellers i doncs, a la Sala.
1: Perquè són recitacions, o sigui, espectacles de recitals, de poesia.
0: Exacte, sí, com per gaudir de la poesia en el seu format més, diguem-ne, depurant, no? D'una persona, potser en algun moment algú que acompanya amb música, però simplement això. L'altre dia vaig anar a veure Coral Romput i era una catifa, el Pere Arquilloé, un guitarrista, i endavant, no? Oh. I des d'aquesta puresa tirar endavant. Llavors, doncs, aprofiteu que, com sempre, també segueix havent-hi entrades per Cultura Jove, i és que Cultura Jove ja sabeu que tenim de tot, i aprofiteu-hi. I abans d'acabar, parlarem d'un llibre. I és el llibre Vull vestir com tu, de l'Elisabet Coll Vinent, que parla de la moda i sobre vestir, que a mi em va semblar molt interessant, no?, de reflexionar sobre el final d'una cosa que fem cada dia. És un assaig, és un assaig molt breu que reflexiona sobre què fem quan ens vestim, no? Una acció tan quotidiana que cada matí l'hem de repetir. I llavors parla molt, no?, de voler ser únic a través de la roba, però a la vegada està inscrit dins d'un marc que és la moda i, per tant, no poder fugir-ne. Llavors parla, no?, doncs, de diferents perspectives de la moda, des de copiar, inspirar-se, portar, doncs, també uniforme. I llavors és molt interessant perquè està escrit des d'un lèxic supercontemporani que també reflexiona sobre sèries com Sexo en Nova York,
1: vull
0: dir que també trobem
1: links. Referents a la cultura pop, perfecte.
0: Sí, i que llavors, clar, fan links molt directes, no?, i que és molt fàcil de llegir, és molt breu, i si us interessa, a part crec que és aquestes reflexions que sempre, ara, quan obro, saps, allò, l'armari per decidir quina samarreta em poso, penso en aquest llibre.
1: Ah, això està molt bé, que posa una mica de reflexió a activitats quotidianes, no?, al final. Veig que està inscrit en la sèrie Càpsula d'Ara Llibres, que són aquestes petites reflexions en forma d'assaig de llibres molt petitons, però és veritat que molt pertinents, no?, perquè ens fan pensar sobre coses del dia a dia.
0: Sí.
1: Vull vestir com tu, es diu.
0: Vull vestir com tu, I això, aprofiteu

0: acabar.
1: L'Anna ens ha explicat que el nom de criatura més bonic, segons un estudi, és Zain, i ens has parlat sobre el fet d'escollir bé un nom o no.
2: Sí.
1: Tenim d'una banda aquests noms, aquest és l'estudi que ens ha ofert l'Anna amb el nom més bonic, però no sé si llavors quins són els noms que han inspirat més cançons. Ja us dic que no són ni aquest.
3: Laura.
1: No és Laura, ni aquest altre.
2: Julia.
1: Ni Laures, ni Júlies, tampoc ho és aquest. Ni aquest altre. Bé, avui el programa sona moltíssimes cançons amb títol amb nom de nom.
2: És que n'hi ha moltíssimes.
1: N'hi ha moltíssimes. Doncs no, ni Laures, ni Júlies, ni Joseps, ni Xaviers, ni Ases, segons diversos estudis fets per plataformes com Spotify o el lloc web Music Industry How To, el nom de persona sobre el que s'han fet més cançons és...

0: hi ha més de 3.000 cançons dedicades als Johns, Joans, com es diguin, com aquesta dels Oques, que vam sentir els concerts de l'Estadi Olímpic de la setmana passada.
1: Tothom feia la balena, eh?
0: De fet, cal dir a Johns o a Johnnies.
2: Aparteu-vos, que ve Johnny el Malena, som terror de les nenes, que mar ben conquistar.
0: De fet, hi ha unes 2.000 i poc dedicades a Johns i unes 1.000 dedicades a Johnnies, com el Malenes o el Johnny Vigut.
3: Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go!
0: Anna, Laia, vosaltres creieu que hi ha moltes cançons dedicades a les Anes i a les Laies, en el vostre cas?
1: Mira, hi ha una cançó de Sau que es diu Laia,
0: sí,
1: que és xulíssima. I Anna, no me'n ve cap al cap.
4: A mi tampoc,
1: també,
4: eh? Vaig pensat i no cap...
0: Us arriscaríeu a encertar quin és el nom de dona amb més títols dedicades al seu nom?
4: Ostres, Maria, potser?
0: Molt bé!
2: Ah, sí. Mar Maria, Mar Maria, Mar Maria, t'estimaré.
0: Exacte, Maria, com ens cantava l'Adrià Puntí. De fet, l'Adrià li va dedicar tot un disc a la Maria. I és que les Maries se les ha cantades de totes les maneres. Ho va fer, per exemple, Blondie. D'una manera una mica més diferent, Ricky Martin.
2: Dos, tres, un pasito pa atrás, Maria. Dos, tres, un pasito pa atrás.
0: A la Maria també se l'ha cantada als musicals, com per exemple West Side Story.
5: Maria, Maria, Maria, I've just met a girl named Maria.
0: Ja ho sabeu, doncs, els noms que més apareixen als títols de les cançons són els Johns i les Maries. I a força més distància trobaríem Davids o Jennys. Com aquesta que ens canta justament la Jenny. Cançó que ara aquí penso està dedicada a si mateixa. La Jenny li canta a la Jenny. També n'hi ha forces dedicades a lindes, tot i que la més propera que hem trobat dedicada a una linda no era tant el nom, sinó a la qualitat de ser bonic.
6: Linda!

0: Que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu, nois, que Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Baby, Spotify ha decidit provar-ho amb una oferta doncs, que sembla més aviat un cap de setmana en un hotel perquè per entabanar els treballadors l'empresa ha fet que la seu al World Trade Center amb unes vistes de 360 graus a la ciutat de Nova York doncs tingui karaoke,
0: home,
1: futbolins,
0: per favor,
1: taules de ping-pong, gimnàs, ioga, pilates, kickboxing, gelat i fins i tot cafè al gust de cada treballador perquè està preparat per un barista. Uau!
2: Jordi Borda, Carles Aledo, des d'aquí us demanem unes quantes coses d'aquestes,
3: sí,
2: no cal totes.
3: Volem que no cal totes. El
2: futbolín a mi m'entra molt bé. El karaoke també
3: estaria
2: molt xulo.
3: El gelat, a mi el gelat m'agrada.
2: Sí, el gelat.
1: També hi ha espais comuns pensats perquè les 8 hores davant d'una taula doncs, siguin una mica menys pesades, perquè des de Spotify doncs, s'han adonat que, segons diuen, el teletreball desmotiva i no incentiva la creativitat. I per què ho fan això? Doncs perquè abans de la pandèmia passaven per la seu novaiorquesa unes 2.000 persones al dia i ara n'hi van unes 800, que seria un 60-70% menys. I és per això doncs, que Spotify vol afavorir les trobades entre departaments perquè hi circulin idees. Clar, a mi em fascina el fet doncs, del karaoke, perquè tu, clar, has vist el teu cap. Fent el ridícul, ja, cantant la Paulina Rubio.
2: Cal dir una cosa, els karaokes ja els experimentem amb els companys de treball normalment en les sopes de Nadal. En el, no?
3: Mira, sempre diu això i no m'hi heu portat mai. Jo només dic això.
2: En un karaoke?
3: Sí,
2: en un karaoke. No hem anat mai junts
3: en
2: un karaoke.
3: No, ni junts ni separats.
2: Quina cançó
3: no
2: triaries tu en un karaoke, per cert?
3: Jo abans no hi anava perquè no hi havia cançons en català, però ara m'han dit que n'hi ha i no m'hi ha portat mai ningú.
2: Perdona, és que ara jo crec que qualsevol bar que tingui una mica d'accés a la xarxa ja pot aconseguir
3: la
2: pena
3: d'un karaoke. Però a mi no m'hi heu portat. Aquí una reclamació.
2: Tu, Anna, tens alguna cançó predirecta de karaoke o no?
1: Mira, jo, per exemple, la Paulina Rubio sé que te la cantaria.
2: Quina de la Paulina?
1: Ui, qualsevol.
2: I el seu aquí?
1: Sí, també, i tant, però un munt de cançons. Però clar, imagina que també estàs a la classe de kickboxing, no? I li fots un cop de patada allò
3: al jefe.
1: Al jefe.
3: Això és complicat,
2: violència, eh? No, sisplau.
1: No. Però tens excusa.
4: Els experts i Cat.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I al Borsa Never seguirem, si us sembla, aquesta qüestió de cançons amb nom de persona. No sabem què ho deu fer, però hi ha moltes més cançons perpetrades per homes amb noms de dona que cançons fetes per dones dedicades
2: cert,
1: a homes.
2: Cert, cert, cert.
1: Potser sí que ho sabem, perquè elles durant molt de temps és possible que n'hagin estat fins al capdamunt d'ells, no?
2: Ah, aquesta també, és que no es volen ni amb cançó.
1: Exacte, però sí, com sigui, de Worse and Evers amb noms de dona perpetrades per homes, n'hi ha un fotimer, i moltes ja han passat per aquí, com la mare de les Worse and Evers, Carolina de Meclan. Trátame bien, anava dient en Carlos Tarque en aquesta Red Flag feta cançó que parlava sí. d'una noia que no tenia edat per fer l'amor. En fi, un altre que també va fer una bona Worse and Ever va ser el Dani Martín.
3: Que he visto a este expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco.
1: Que va tirar cap a baix.
2: Una cançó tan merdosa, sí. tan guai.
1: Que va tirar cap a baix per fixar-se en l'expósito, que podia ser sa filla, però és que
2: sí,
1: abans
2: oneta.
1: S'havia fixat en una mare.
3: Es que la madre de José me está volviendo loco.
1: El duo Dinámico ha dedicat cançons a Lolitas, Mari Carmens, Mariluz, Maria del Pilar, Mònica i Carol.
4: Oh, Carol, loco estoy por ti.
1: On els de Barcelona li deien a la pobra Carol que es moririen si ella els deixava, tot molt deconstruït.
2: Sí, i aquests els mateixos que deien que el Zomor tenia 15 anys, no?
1: Exacte, o sigui, exacte, els mateixos, tot i que tampoc es quedaven curts els gossos que et dan-li a la Pilar. Li deien coses tan boniques com no em miris d'aquesta manera que se'm queden petits els pantalons.
2: Sí, és veritat.
1: Com que moltes com aquestes ja les havien passat per aquí, em tocava posar-ne una de nova, hem acabat escollint Lola, de Café Quijano, una cançó que parla d'una dona que va de llit en llit i que molts van pensar que tractava sobre la prostitució, fins que el seu autor, Manolo Quijano, va dir que anava sobre una presentadora de televisió amb qui va tenir una relació.
2: Venga.
1: Mira la lletra que diu, com una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra, home, doncs no li devia guardar molt de carinyo.
2: No.
1: Dic jo, vaja.
5: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia,

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Depèn d'aquesta mirada, la que et llencen de bon matí al sexeni des de Lleida, els ulls que et mirin, per començar aquesta nova hora de ràdio dels experts. Aquí us despertem cada matí a ICAT, ara són les 7:02, ben d'hora amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dijous.
0: Dijous 15 d'octubre, comencem aquesta hora interessant-nos pel temps que avui ens depara. Néstor Gómez.
3: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot poden deixar fer el cel, fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al prelitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil, i tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres, rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
0: Gràcies, Néstor Gómez. Doncs prepareu-vos per la davallada de les temperatures d'aquí pocs dies i feu l'últim dia de platgeta. Ara són les 7:03. Avui parlem del tema independència. Recordeu que l'independentisme és el moviment que busca l'emancipació de l'home o de la dona o de qualsevol gènere respecte als seus progenitors. Per tant, avui, oients, nova edició de la pregunta de dia dels experts en el format digue'm la teva edat sense dir-me la teva edat i jo ho endevinaré només amb xifres, divises, metres quadrats i mensualitats que diguis.
1: Cert.
0: Avui ens fem ressò d'un nou estudi que constata que l'edat d'emancipació està en un moment totalment a l'alça.
2: Oh, ningú s'ho podia esperar.
0: Bueno, però ara l'Anna explicarà aquest estudi que té, hi ha gent que
2: sí,
0: ho ha estudiat.
2: Sí, ja sí.
0: Que...
1: No l'han mai a la baixa, no? Diguéssim.
0: No, bueno, sé, fa 300 anys.
2: Exacte.
0: Mira, fins i tot els gossos ploren el drama de l'emancipació. Recordeu que no val conformar-se amb allò que el del teu costat li passa el mateix que
2: clar,
0: tu, que és absurd.
2: Clar, clar.
0: Sí. Ni, i pensa que hi ha gent que no li passa el mateix que tu, que està molt millor, i amb aquests no dieu res. Sí que hi ha gent que li va molt pitjor, Laia, però no, tampoc la manera no és conformar-se, sinó
1: no.
0: Agrupar-se.
1: Agrupar-se.
0: Fer força.
1: Totalment.
0: Perquè amb la llei a la mà, poc que ja pots fer amb la llei a la mà, de com
1: cosa.
0: Està el tema, ens hem d'associar.
1: És millor diners de la butxaca que la llei a la mà.
0: Diu en Roger, el nostre grup de WhatsApp, ja diu, visca el sindicat. Bé, doncs, oients, la pregunta del dia d'avui, edat d'emancipació i circumstàncies. Vull començar amb l'Anna, perquè té la solució perfecta. Jo n'he conegut alguns casos, que és el del niu invers. No és cap postura rara.
2: A veure,
0: és,
2: com?
0: N'he conegut algun... És, diu l'Anna, la meva mare es va independitzar de mi i se'n va anar a casa de la seva parella i jo m'he quedat amb el niu.
2: Ah, alerta!
0: Sí, és solució automàtica.
2: Hosti, la està Magda, ben muntat, això.
1: La home, Magda, és perquè la mare sí que té diners a la butxaca, perquè, clar, si no, té el mateix problema que la filla,
0: no,
1: perquè
0: que
1: hem dit que això no és cosa d'edat.
0: La mare té casa gratis, s'ha anat a casa del nòvio.
1: Ah, entesos, d'acord. Sí, reagrupem. Fem reagrupament, això sempre surt molt bé de preu.
0: La Magda diu, vaig marxar quan en tenia 22, que a hores d'ara sembla molt jove, però en aquell moment semblava molt gran. Era una nini, la Magda, perquè fins als 22 es va estar allà.
2: El concepte nini em sona de molt antic.
1: És veritat, ja no es diu gaire,
0: no? És lo normal, ara. Bé, diu la Magda, la meva habitació, casa dels pares, era a les golfes, m'hi vaig instal·lar a l'adolescència, perquè abans la compartia amb l'àvia i quan vaig marxar s'hi va instal·lar el meu germà. En Rubén diu, les meves dues filles grans van marxar de casa aquest gener, als 18 i 20 anys.
2: Molt bé muntat, això, Rubén.
0: Explica'ns també, Rubén, aquest hack de la vida que ens interessa a la gent de 40. Diu, van trobar un pis ridículament barat d'un company profe de la uni que es va jubilar i amb dos sous de 4 duros en tenen prou per sobreviure.
2: Molt bé, això.
0: Digue'ns com els ha anat. Diu que aquest pis l'han batejat com a Can Hamster pel poc ordre que tenen amb la roba i els llits.
1: Però fins i tot normal és dir, si la gent es pogués independitzar a l'hora que toca, tindrien els pisos desendreçats, però com que s'independitzen quan ja estan jubilats,
0: mira,
1: doncs ja tenen ordre.
0: Fem una cosa, deixem de sorprendre'ns del que hauria de ser el normal,
1: sí.
0: Tot i que és força sorprenent.
1: Sí.
0: L'Ignasi, jo als 24 m'ha tocat un pis de protecció oficial, ridículament econòmic, pagava 230 euros al mes, tenia 60 metres quadrats.
2: Imagina't.
0: Incloent-hi pàrquing, ara et val això un quart de pàrquing. I diu, i treballava a temps complet, tot això en un poble, això sí, petit, no arribava als 10.000 habitants.
2: Ah, clar, havia de ser allà, no podia ser Barna, això.
0: Mira, i torna en Rubén d'abans, a Cofoi, que les seves filles s'han independitzat amb 18 i 20 anys.
2: Diu, havia marxat una altra, de cop i volta.
0: No, diu que quan va marxar, diu, espera't un parell d'anys, no desmuntis res, les nostres habitacions, que potser hem de tornar.
1: Sí.
0: I diu, i a hores d'ara, una ja està sense feina i diu, crec que començo a preparar els llençols.
2: Sí. Espero que no hagis fet un gimnàs d'aquella habitació.
1: No.
0: En Jordi, quan ho vaig anunciar a la feina, que treballava a temps complet i tenia un sou de persona, la jefa li va dir, oh, se'ns fa gran el nen. I jo li vaig respondre, haver-me pagat abans un sou digne. Ben fet, primer, a la feina que no us diguin ni nen ni nena, ni capital humà, que us diguin com a molt subjectivitat obrera amb capacitat de trencar l'estructura de classes i que la jefa no et digui, oh, ja era hora, ja era hora què? Ja era hora què? La Berta diu, vaig marxar amb 25, als 23 ja m'havia ficat en hipoteca amb la meva parella.
2: Caram!
0: La Berta ja està encarant el concepte de la mort a la seva vida, perquè als 23 ja està amb la hipoteca.
2: Però ja ho deu tenir tot pagat, la Berta, segurament.
1: També és veritat.
0: Explica'ns el hack de la vida, Berta, com t'ho has fet tu. Potser el seu cònjuge tenia doncs una bona bossa.
1: És que, perdoneu, però és un superplus, independitzar-te directament amb una hipoteca. Això no conec ningú que ho hagi fet.
2: Si us explico el que em queda d'hipoteca...
0: En Salva diu, em vaig emancipar als 30 anys, és a dir, ja em fa 20. Com que no tenia parella i estava amb uns pares, vaig seguir... vaig seguir fins als 30 anys amb els pares. Després vaig anar a viure de lloguer, em va fer fora de la feina, em va trobar una altra, va enllaçar tres pisos diferents entre 700 i 850 euros, i ja fa 6 anys que he vingut aquí a Solsona, 700 euros per una casa en pàrquing i tres pisos, per ell, suposo que per ell.
2: Carai.
0: Ara bé, fa un any i poc, els propietaris l'han posat a la venda per 350.000, diu, bogeria de preu. Bueno, Solsona suposo
2: clar,
0: que sí.
2: Solsona segurament.
0: Diu, impossible de pagar, i ara diu, s'ha hipotecat com tu, Sergi, i diu, fins als 80 anys.
2: Fins als 80, sí.
0: Seria aprox?
2: Sí, crec que sí, fins als 70 crec que estic.
0: En Jordi, vaig marxar als 25 anys, compartint pis fins als 41, i finalment em vaig poder comprar un pis minúscul. Afortunat, Jordi, per comprar-te un pis minúscul als 41 anys. I l'Àngela, més emocional, diu que va marxar als 22 i va acceptar l'oferta de feina que estés més lluny de casa, més de 100 quilòmetres, perquè els pares no els sabés greu que marxés.
1: Sí, és una bona tàctica, és a dir, me'n vaig a una altra ciutat llunyíssim, per tant no us sàpiga greu, però ara ja no puc viure amb vosaltres.
0: Vol dir que els pares de l'Àngela eren dels que preferirien que s'hagués quedat allà. I...
1: Sí, home, és que diu que en tenia 22,
0: clar, sí,
1: no?
0: Sí.
2: No sé si sovindeixen aquests,
1: allò... Home, no és el mateix els 22 que els 30,
2: clar,
1: no?
0: És guai perquè tenim avui respostes tant de pares com de fillis. Mira, sentim respostes també en format nota de veu.
4: Bon dia, experts. Jo em vaig independitzar l'any 2018, just abans de fer els 24 anys. Vam anar amb una amiga a viure a Tarragona, a la zona del Mercat, i vam estar vivint allà en un pis de dues habitacions pagant uns 450 euros, però en uns quants anys. Va ser realment un lloguer prou assequible.
5: Hola, experts.
6: Hola.
5: Marxar de casa vaig marxar als 20 anys. Això ja em fa uns quants.
6: Sí.
5: Jo ja tinc una edat. Bon dia.
7: Bon dia, experts. Doncs jo em vaig emancipar als 27, en plena pandèmia de Covid, una de les primeres onades. Hi havia la llei de limitació dels lloguers i vaig trobar-ne un no molt assequible, perquè després diguin que aquestes lleis no funcionen. I a l'habitació de casa amb uns pares està igual. L'única diferència és que ma mare ara hi ha posat una màquina de cosir i espero que la vida em somrigui i no hagi de tornar-hi mai per necessitat. Vinga, a reveure.
8: Bon dia, experts. En aquest cas, el pare soc jo. El meu fill no s'ha pogut emancipar, viu encara la mare, té quasi 30 anys, treballa com un burro, però és que tot és una merda. Per sort, passa més temps a casa de la nòvia, que és, no és una rica heredera, però és de família amb el ronyó ben cobert. Però com tots dos es dediquen al món del teatre, doncs viuen amb la més absoluta misèria. I jo encara conservo la seva habitació, perquè qui sap si en qualsevol moment no el tindré de tornar a casa.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: no s'acabi mai, ens canta en Javito per despertar-nos del tot. Ja són les 7 i 13 minuts i el que us deia, avui tema emancipar-se.
1: Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat.
0: Pareu atenció a totes aquelles persones que voleu ser pares i mares, perquè potser és que esteu vivint encara amb els vostres pares i mares. Tenim últimes dades de l'Eurostat que ens expliquen com l'edat mitjana d'emancipació ha tornat a pujar. Hauríem d'haver posat la cançó del Pau, del Scalavento, perquè l'anterior, el dels Pets, el que sentiu de fons...
2: Aquest trobo... encara podia anar una mica més d'hora.
0: Jo crec que si fa anys tenia feina. Un habitatge, perquè vivia davant d'una gironia, gironina i encara estudiava...
3: Però tenia un contracte temporal, eh?
0: Sí, sisplau. Bé, doncs, Anna Closa, bon dia, bon dijous.
4: Bon dia.
0: El que us deia, la xifra d'Eurostat ha pujat aquesta mitjana d'edat d'emancipació, imagino que és a nivell d'Europa, als 30,2 anys. Atenció, eh? Fins llavors la gent vivint amb els pares.
4: A veure, a la teoria, als 30, una persona ja hauria de tenir una vida adulta més o menys organitzada, però a la pràctica, doncs, són l'edat en què tornes de treballar i et trobes, doncs, una nota a la taula de la cuina que diu: hi ha macarrons a la nevera.
2: Una mica, sí.
4: Està clar que no ens queixarem d'aquell tàper de macarrons que t'ha deixat ta mare, però segurament la majoria de joves, doncs, voldrien tenir aquell tàper a la nevera del pis que han llogat o que s'han pogut comprar. Segons les últimes dades de l'Eurostat, els joves de l'estat espanyol triguen 30 anys en marxar de casa, una xifra molt per sobre dels 26,3 del conjunt de la Unió Europea.
0: Caram! Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do, però vaja, compareu la vostra pròpia experiència. Els 26, en quin nivell estàveu, no?
3: Clar. Sí, clar, jo sí que em vaig emancipar als 26 i em semblava tard. 25-26, no? Jo, en aquell moment.
2: Clar, jo me'n recordo que per motius d'estudis, de dilluns a divendres vivia en un pis a Barcelona a partir dels 22 anys i després els caps de setmana estava
3: això
2: a casa.
3: Això els estudis hi fa molt, esclar.
0: Sí, però sí. Te'l pagaves tu, perquè és la diferència.
2: Sí, clar.
0: Ja compta, doncs, no? Comencem
2: sí, jo crec que sí. Sí.
4: Mira, Sergi, de fet, als països nòrdics, els joves solen marxar de casa als 21-22 anys.
3: Ah, veus? Sí.
4: La diferència amb altres països europeus és molt notable. A França, de mitjana, els joves abandonen la llar familiar una mica abans dels 24 anys, Alemanya els 24,1 i Espanya els 30,2. Hi ha una diferència de 6 anys i és evident que viure amb els pares, doncs, quan ja ets adult produeix situacions estranyes. Aquí ja pots tenir, doncs, 30 anys, una feina a jornada completa, presentar la declaració de la renda, contractar una assegurança i prendre decisions professionals importants, que si potser deixes desendreçat el menjador, doncs a casa et diran: escolta'm, que això no és un hotel.
3: Exacte,
4: saps?
3: Aquesta frase que tant hem sentit.
4: Exacte. També has de continuar donant explicacions sobre els horaris. Arribaré tard i que et preguntin: a on vas? Amb qui vas? Què hi vas a fer?
0: Amb terroristes.
2: Però, clar, vull dir, és una mica el pacte, és a dir, tu et serveixes d'aquesta...
3: No? Allotjament gratuït, sí.
2: D'aquesta llar, doncs, has de donar una mica explicacions de quan tornaràs, no?
3: Clar, per això és interessant que vulguin marxar i que ho puguin fer,
0: exacte,
3: sobretot, no?
4: Sí. Situacions com aquestes, doncs, es donen per un problema econòmic i estructural. L'accés a l'habitatge, tant de compra com de lloguer, s'ha complicat fins al punt que tenir feina ja no garanteix poder marxar de casa. Segons les dades, el lloguer mitjà pot arribar a equivaler gairebé al salari complet d'una persona jove.
2: El salari complet és que és impossible.
3: Clar, és que menys.
2: Crec que deien que el salari havia de significar una tercera part de totes les teves despeses.
3: D'habitatge.
2: Sí. Imagina't.
4: De vegades al revés, eh? Vull dir...
3: No.
4: Però no només hem de parlar de joves, sinó que també hem de parlar de la famosa operació Retorn al Niu, on moltes persones emancipades es veuen obligades a tornar a casa després d'una separació, després de perdre la feina, o un augment del preu del lloguer i veuen, doncs, com la seva habitació s'ha convertit també en un estudi o un traster.
0: Mira, la Marona diu: els meus fills ja han decidit que serem nosaltres qui haurem de marxar, que a ells la casa els agrada molt. Aquest és el següent pas. I diu que ella, quan es va emancipar als 24 anys, pagava 200 de lloguer en un pis compartit. Clar, és que és la mateixa resposta, la mateixa pregunta és la resposta, també.
2: Això és un tema, també, el que acabes de comentar, Anna, quan acabes de deixar-ho amb una parella i després tornes a casa, que és aquella tornada, a més a més, com trista, com aquest projecte que havia fet.
0: Totalment. Vergonyosa.
2: Una mica, sí, i a més a més, clar, tornes en un punt diferent del que havies marxat.
3: Totalment, acostumat a fer la teva.
2: Situacions diferents, fins i tot trobes aquell germà que, amb el que manties una relació, que tornes a establir-la i dius: ui,
3: i que tu no estàs bé. No té res a veure estar bé.
4: És una sensació de fracàs personal, sí. Perquè, clar, veus persones a les xarxes socials que compren una casa, la reformen, viatgen i fins i tot estalvien, I clar, tu dius, escolta'm, doncs mira, jo he de tornar a casa, saps? Sí, perquè no ho puc permetre. Doncs penses que alguna cosa has fet malament, no? Però el problema no ets tu, el problema és el sistema, perquè cada vegada doncs, més l'accés a l'habitatge no depèn només de la feina, sinó també del patrimoni familiar.
3: Totalment, és que és aquesta, això que diem sempre, no? Mira, la sort o la desgràcia de néixer en una casa o a la del costat.
0: Ara que parlàvem de... Ara que l'Anna ens parla d'aquest retorn a la llar de sempre amb la família, amb els germans, ens escriu en Nacho, el nostre oient argentí, que és curiós que mai li havíem demanat que el va fer venir cap aquí. I ens diu en Nacho, me fui de casa a les 24 por una propuesta de trabajo, dicha propuesta no salió bien, tuve que regresar a casa de mi mamá, y cuando regresé a casa de mi mamá, sabeu quin va ser l'impacte que es va dir ell mateix? Me voy para Catalunya. I diu, però què era, per feina i tal? I diu, sí, a Argentina hi havia molt poc futur i la necessitat de poder coses al futur, de poder fer coses en el futur, em va fer venir cap aquí. Així que, mira, i sembla la història transatlàntica del Nacho.
2: És que pots estimar molt els de casa, però la convivència és un tema, eh?
4: Exacte, al final, independitzar-se doncs, ha deixat de ser un pas natural de la joventut, s'ha convertit en una mena de premi final. Primer has d'estudiar, després trobar feina, aconseguir un contracte mínimament estable, estalviar, superar una entrevista immobiliària i demostrar doncs, que ets una persona solvent, responsable i que ets incapaç d'organitzar festes, també, perquè això també s'ho miren molt. Per això, quan sentim que els joves no volen marxar de casa, doncs potser hauríem de matisar-ho. Sí que volen marxar, el que no volen és anar-se'n a viure dins d'un traster amb una finestra que dona a un cel obert i pagar 950 euros, potser,
3: clarament,
4: per aquest espai.
2: Resumint, voler no és poder.
4: Exacte.
0: Mira, hem parlat del niu, del metaniu, i ara tinc aquí el recontraniu, que és el que li passa a l'Albert Ferrés.
2: Què li passa a l'Albert?
0: L'altre dia el meu pare em va deixar anar que vol reformar el seu pis i diu que mentre durin les obres ja s'instal·larà a casa meva. No m'agrada massa tenir gent a casa massa dies, però és que és el meu pare. Heu vist, al final, el que t'ha donat el teu pare, acabes pagant-ho tu.
2: Deixa el que s'instal·li, que no saps mai quan tu hauràs d'anar allà.
0: I l'Emmanuel diu, el meu fill vol anar a viure a casa dels meus pares, és a dir, els avis, quan sigui gran. No és tonto. Es pot veure clarament les desenes de metres quadrats que tenen la generació anterior i, doncs, aquest, com li diem, l'aviniu, no? Aquell...
3: Ui, això és molt més habitual del que sembla,
2: Així és un altre tema.
3: Els fills, els nets que tenen la, digue-li, sort de poder heretar un lloc on viure, on hi havien viscut avis, besavis, etc.
2: Sí, també et dic una cosa, aquests s'instal·len allà, malauradament els avis acaben morint, i a veure qui és el que el treu d'allà, aquella persona que està vivint allà quan els avis marxen.
0: Ja podem fer un titular d'aquests capciosos d'economia, de diaris, que diuen la joventut se apunta al gran parenting, la nova tendència de...
2: No tinc temes doncs a casa, no t'estranyi.
3: Seria
0: avis.
3: Molt millor que hi anessin amb vida i així els cuidarien una mica, no?
0: Bueno, això és una altra cosa. Un quart i cinc de 8 del matí. De seguida continuem amb més històries, però volem continuar amb més música. Ara l'Olivia Rodrigo i el seu Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Les 7 i 24, mira, seguim amb aquest tema del niu, que sembla interessant. La Núria es va separar i va tornar a casa dels pares i s'hi va estar 6 anys, que primer hem pensat, no t'hi vas, no vas tenir massa pressa, no? Tampoc en buscar-te un altre pla. Però el tema és que l'altre progenitor, el pare dels fills, va fer el mateix. Llavors, les criatures són els que es van quedar. I llavors anaven tornant.
3: Ah, perquè feien casa niu.
2: Sí, en lloc de buscar altres
3: opcions. Sí, sí, això passa amb moltes parelles que se separen. I
4: buscar l'estabilitat de la canalla,
3: sí,
4: no?
3: Sí, el que passa
4: sobretot.
3: És que sols, jo em pensava que era una cosa que durava poc. Fins una mica una solució de trànsit.
4: Sí,
3: però veig que aquí se'ls va allargar i potser perquè estava, els anava còmode. Sí, jo, la gent que conec que ho ha fet, a vegades ho troben poc pràctic, però vaja.
2: Potser és signe dels nostres temps, això. Que,
3: això sí.
2: Ve pels fills i els pares, doncs, a casa els avis. Ara bé, ara el progenitor té una altra nòvia i la Núria diu, doncs ja m'he quedat jo al niu, saps? Bueno, ja s'ho han arreglat.
3: Ah, molt bé, molt bé, també.
2: Bé, les 7 i 24 minuts, us volem explicar més històries aquest matí. Hem de parlar del Festival de Sitges, que obre la porta perquè Steven Spielberg pugui venir l'any vinent a l'edició 2027.
4: Ah, seria molt xulo això, no?
2: Mira, enguany ha vingut Peter Jackson, ha sigut una de les grans bombes. Penseu que el festival s'allarga encara fins diumenge, dia 18, però això vol dir que ja estan preparant l'edició 60, coincidint amb l'aniversari d'un hit de la carrera de Spielberg. En contra és la tercera fase. Que segur serà un dels títols a reivindicar en la propera edició del festival. Pel que fa a l'edició d'enguany, que segueix vigent, s'està acostant a un nou rècord d'entrades venudes. Ens amplia la informació Marc Garriga, que en les últimes hores, a més, ha pogut parlar allà a Sitges amb en Robert Eggers, el director de la pel·li The Witch.
5: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. S'ha arribat ja al 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava inabastable. Són rècords absoluts que l'any vinent, amb una sala més, el renovat Retiro, es tornaran a superar segur. Els seus responsables han anunciat que hi haurà, de moment, dos eixos temàtics, els extraterrestres i les bruixes. Faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que celebrarà els seus 50 anys, igual com ho farà en contres a la tercera fase, de manera que la porta queda oberta per complir un vell somni, que vingui Steven Spielberg a celebrar l'edició número 60. What went we out into this wilderness to find? Spielberg seria l'estrella indiscutible del 2027. Ahir ho va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro o Nosferatu, que va rebre el Premi Màquina del Temps i va presentar 8 minuts de la pròxima Licantropo. En declaracions a Catalunya Ràdio ens confirmava que serà la seva pel·lícula més fosca, i això és dir molt.
6: To be honest, although it's like humiliating,
7: seré sincer, encara que sigui humiliant perquè no me'n vaig sortir. Estava intentant escriure la història més terrorífica que hagués fet mai i em va sortir la més fosca. Però tampoc està malament. Al final va ser un repte igualment. Hi va haver moments de mal de panxa i tot. El director de fotografia em va preguntar si l'acció passava a l'infern i li vaig dir que no, però que a l'edat mitjana s'hi acostava.
5: La seva versió de l'home llop promet ser molt diferent al que hem vist fins ara.
7: Amb les bruixes, els vampirs o els homes llop, el que intento sempre és arribar a un punt on el públic pensi això no m'ho esperava, però té sentit, o això m'ho esperava, però no d'aquesta manera. Aquesta és la meva manera de reivindicar el folklore. Vaja, que no he fet un home llop americà a Londres, ni l'home llop de Lon Chaney, encara que m'encanten les dues pel·lícules. És una cosa diferent.
5: Ara haurem d'esperar el gener per veure la sencera.
2: Gràcies, Marc. Des de Sitges, 3 minuts per 2 quarts, nova música.

0: anunciarà pel teu... Parlem d'en Guillem Gisbert, que ja ens va regalar fa unes setmanes aquest nou tema, Les coses anaven bé, el segon avançament del seu nou disc. Doncs avui ja sabem com es dirà el seu proper àlbum. El títol del nou disc de Guillem Gisbert serà El detector de mentides.
1: De fet, el disc du el mateix nom que la cançó que ha publicat aquesta mateixa mitjanit a les plataformes. És el tercer avançament del nou àlbum del Guillem. El tema arriba acompanyat d'un videoclip en què també hi apareix l'Alfons Carreras, integrant del grup de veneres Portbó, que a la part final se'l pot veure fent una coreografia amb el cantant de Manel.
0: És dels mítics entre l'escena de veneres, el de Portbó?
1: Totalment. Sí, sí, de Calella de Palafrugell, un dels que canta millor. Sí,
0: el vídeo l'has vist ja? La coreos?
1: No encara, però pensa una cosa. Què apareixia a l'entretenma, el primer videoclip de...
0: Què apareixia? Que
1: un esbardançaire.
0: Ah.
1: És a dir, que va tirant una mica de cultura popular, eh?
2: Molt bé.
1: Apareix en el primer videoclip un esbardançaire, ara un grup de veneres, o som més un dels que en formen part, del Portbó.
0: I en Guillem es balla d'una forma particular. Tinc ganes de veure aquest cantant de veneres adaptant-se a les coreos d'en Guillem.
1: De moment podem sentir la cançó El detector de mentides. Surs

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minut passa de dos quarts, ens estàvem mirant el videoclip d'aquesta cançó nova publicada a mitjanit, on efectivament el cantant d'Havaneres, el senyor, com es diu que es deia?
2: Alfons Carreras?
3: Alfons Carreras, molt bé.
1: Li fa com si ve el Guillem, és el que se sotmet a la prova del polímetre, aquest Alfons cantant d'Havaneres és el que li fa la prova amb les gràfiques i tot, i efectivament acaben fent una dansa on es veu en Guillem Gisbert passat deixat anar i el senyor de les Havaneres imitant-lo el millor que pugui.
3: Sí, és una mica el baile del 40.
1: Ah, és guai, sí. Bueno, ja de 50 on, eh?
3: Sí, sí.
1: Bé, si el voleu anar a veure, el Guillem ja ha confirmat concerts de presentació del nou disc. Serà el 4 de març a Barcelona, a la Paral·lel 62, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i el dia 9 a Reus, al Teatre Bartrina, que a Reus, entre el Bartrina i el Centre de Lectura, tenen molta cultura i a banda també tenen l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Que ens informa sempre que arribem al pic de dos quarts què hem de saber per despertar-nos informats avui, que és dijous 15 d'octubre.
2: Doncs que el Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés, els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Pel que fa a les eleccions, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS, els socialistes les guanyarien tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11 escons. El PP n'obtindria 6 o 7 de representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi fet en ple esclat del cas Mari Carmen deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de Sumar proporcional a la reculada de Podem.
3: Veurem, a mi m'han sobtat aquests resultats, però veurem. Veurem. Exacte. Perquè ja sabem que les estratègies de Pedro Sánchez les fa per alguna cosa.
2: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori. Ada Colau ha estat disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició. Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i rebutjant entrar al Front Ampli. Així que, ara com ara, Rufián i Colau seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29-N. Més coses. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona. Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i 1 miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar a la Gran Via durant unes hores. El govern

0: 4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique va passar per sobre del City 2-4 i el Betis va guanyar 3-2 al Porto. Encara en futbol, Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè. També diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen.
1: Ai, pobre.
2: Una pregunta, això del Madrid va ser just o perquè això de tants gols en 5 minuts?
1: Sí, 3 corners.
2: Bueno.
1: Sí, sí.
2: Vale, vull dir que no els van donar cap penal d'aquests que donen amb ells i totes les coses. I els van allargar 8 minuts el temps afegit.
1: No, va ser així.
2: És estrany.
3: Però tota l'actualitat tenies un dubte de corners.
2: Sí, sí, justament. Era l'únic que m'ha quedat clar.
3: Havíem de parar amb això.
2: Sí, sí, sí.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
3: I quin temps serà avui?
0: Doncs avui persisteix l'estabilitat. Un altre cop tindrem molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. En canvi, a la resta del país el matí serà assolellat. A la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i prelitoral i notarem un lleuger descens de les temperatures.
3: I ara anem esquanxejant al matí amb en Cucapí i els Boom Fighters amb aquest nou tema, Esquanx. Laia, esquanxi?
2: Esquanxi, esquanxi.
3: Val, ara, en canvi, en quina àrea temàtica te cantaràs?
2: Ara parlem de cinema una estona.
1: Esquanx.

0: Escolta, Zicat.
1: El cinema fantàstic torna a Sitges.
2: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
2: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén

0: A les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
1: Així sona Els Experts.
2: L'empresa ha fet que la seu al World Trade Center, amb unes vistes de 360 graus a la ciutat de Nova York, doncs tingui karaoke, futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, ioga, kickboxing... Uau!
3: Jordi Borda, Carles Aledo, des d'aquí us demanem...
4: Només et demano una cosa, per favor.
3: El futbolín a mi m'entra molt bé.
5: Chavalotes, vamos a jugar al futbol.
2: Imagina que també estàs a la classe de kickboxing, no? I li fots un cop de patada allò
6: al jefe.
7: Pep, targeta, això és targeta.
1: Els Experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: La 7:41, Laia, avui de quina xifra tires del fil?
9: Mira, avui parlem de cinema perquè et parlo dels 24 frames per segon, que és la velocitat clàssica del cinema, especialment des de l'arribada del cinema sonor, als anys 20 del segle passat. Però més enllà d'aquesta velocitat, avui us volia parlar d'un altre concepte relativament nou, que és el High Frame Rate Video Playback, és a dir, una alta taxa de fotogrames en el món del cinema. I és que si en el cinema tradicional, com et deia, funciona a uns 24 frames per segon, a la televisió i a YouTube generalment doncs a uns 30 frames per segon, aquest HFR eleva aquesta xifra per mostrar moltes més imatges a cada segon de reproducció.
8: I l'ull ja ho pilla, si arribessi a tanta cosa?
9: Ara veuràs com es nota. Mira, es roden i es reprodueixen a velocitats de 48, això és el doble, 60,
3: hòstia,
9: o fins i tot 120 fotogrames per segon.
3: O què dius?
9: Mira, per exemple, El Hobbit es va rodar a 48, que és el doble, o Avatar, també algunes escenes a 48 i altres doncs a 24, a la tradicional.
3: Això vol dir més resolució?
9: Ara veuràs en què es nota, d'acord? Mireu, també us puc dir que hi ha un parell de pel·lícules que jo almenys no coneixia i no sé si han passat sense pena ni glòria, que s'han rodat a 120 fotogrames per segon, senceres. No sé si et sonen, Roger, som del director Ang Lee, que és la pel·lícula Billy Lynn's Long Halftime Walk, del 2016, o Gemini Man, del 2019.
8: No les he vist, les últimes d'Ang Lee.
9: Exacte. Es veu que ell vol fer doncs aquestes proves, no?, de rodar a aquestes velocitats. Mireu, doncs el que preguntava Sergi, la idea d'aquesta tècnica de gravació és bàsicament millorar la fluidesa de les seqüències de vídeo que tenen més moviment. És a dir, en escenes ràpides d'acció, on teòricament s'hauria d'oferir una gran millora, perquè el moviment es veuria més suau, i això és ideal per les càmeres que han d'anar molt ràpides. Clar. Això també es veu molt en els esdeveniments esportius. També es millora la nitidesa. Se suposa que en objectes que estan en moviment sobre un fons estàtic, doncs redueix el desenfocament del moviment i, per tant, mantindria els objectes que s'estan movent doncs molt clars.
8: L'última que he vist de Ang Lee és Life of Pi, la del tigre, és a dir, ja fa anys.
9: Clar, doncs aquesta em sembla que estava més avançat, més normal, eh?
8: No t'agrada l'Ang Lee?
9: No n'hi veig cap, em sembla, de l'Ang Lee.
8: Brokeback Mountain et sona?
9: Ah, sí, és de l'Ang Lee, doncs sí que m'agrada. D'aquesta l'havia fet normal, no? Perquè entenc que això ho fa quan hi ha pel·lícules, això que us dic, amb molt moviment, amb escenes especialment trepidants.
3: Era més aviat lenta aquella pel·lícula.
9: Per això et dic, no crec que fos necessari.
3: Era més contemplativa que una altra cosa.
9: Totalment.
3: No?
9: Mireu, sobretot això sí que s'aplica en el món dels videojocs, també en retransmissions esportives en directe, enteneu? Quan cal que aquest moviment sigui nítid.
3: M'imagino una Fórmula 1 o una retransmissió d'una cursa de motos, clar, la càmera d'anar a tota castanya, doncs potser aquí sí que aquests frames, si són més
9: es pot percebre, es pot percebre aquesta diferència. Tot i això també hi ha crítics, perquè aquestes millores sí que és veritat que diuen que donen la imatge a un cert aspecte hiperrealista que a alguns espectadors els resulta fins i tot incòmode, perquè es veu que es genera una sensació que som davant més d'un videojoc que no pas d'una pel·lícula. Molts hi diuen una mica la pèrdua de l'efecte cinema, és a dir, aquesta sensació que no estic veient una pel·lícula i pot arribar a generar fins i tot doncs, fatiga visual.
8: Seguim amb els Fleur Est, que ens canten el tema Sax. Amb ells creuarem la línia dels 3/4 de 8.

0: Jax. Give it to me.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: Un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7:47, mira, ens escriu a Laia, la nostra oient bibliotecària i gamer, la Montse Movo, que ens constata que els videojocs van a 120 frames per segon.
4: Sí, oi?
3: I recorda quan va anar al cinema a veure El Hobbit en 3D i en 48 fotogrames per segon. Digue'ns si et va agradar aquella pel·li. Montse, no crec, perquè sé que tu tens un mínim de gust i també d'exigència. La resta, seguiu comunicant-vos amb nosaltres aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: Responent la pregunta del dia, com l'Albert, que diu que recorda, vaig anar de Sèneca al País Basc, com jo, com el Roger, i ja se m'ha passat la basquitis ja, com a mi, com el Roger, i diu, i pagava 250 euros en un pis compartit. I jo trobo, vaig estar a dos pisos, crec que el primer pagava 225, per la, tenia la cambra
5: Déu
3: petita.
5: Déu-n'hi-do.
3: No res.
5: I mirar al País Basc com han pujat els preus, també. Sí.
3: Bé, doncs, a banda de respondre a la pregunta del dia i explicar-nos el que vulgueu, aquí, penjada al nostre WhatsApp, teniu l'enquesta de la cançó de les 10. Voteu una de les 4 que us proposen Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
2: Un 15 d'octubre de l'any 1988, el tema Red Red Wine d'UB40 arribava al capdamunt de tot de les llibres.

La cançó de la banda britànica de reggae no era original, era una versió d'un tema original que Neil Diamond va fer l'any 67. De fet, els UB40 van fer la seva versió basant-se en una adaptació reggae prèvia d'un tal Tony Tribe, i durant molt de temps els membres del grup ni tan sols sabien que l'autor original era Diamond. Sigui com sigui, avui us proposem quatre cançons que parlen del vi, aquesta beguda que sovint s'ha utilitzat per compartir moments, que ha servit d'acompanyament de grans àpats o en esdeveniments especials. La primera cançó ja la tenim escollida, és el Red Red Wine d'UB40. La segona és dels Estopa.

de Cornellà van utilitzar el concepte del vi negre per comparar l'envelliment de les persones amb el d'aquesta beguda. La cançó Vino Tinto es va publicar justament ara fa 25 anys. Ja té un quart de segle, aquesta cançó, eh? Era dins del seu segon disc d'Estranguis, després del boom provocat pel seu àlbum de debut. Més cançons sobre el vi. You know,

0: Vinga,
1: vinga, Laia.
0: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Aquest qui sentim és el Germà Negre, que també ens ofereix una versió, en aquest cas del clàssic Les Rondes del Vi, que va popularitzar Jaume Arnella. El grup de Banyoles va publicar aquesta cançó fa 4 anyets, el 2022, coincidint amb el 10è aniversari de la formació festiva. I acabarem amb els tiets.

0: de les cançons del darrer estiu ha estat justament aquesta, Era això, on els de Matarons conviden a gaudir de les petites coses, assenyalant que no calen dispendis importants per viure unes bones vacances, com per exemple convertir un vinet, i fins i tot ens posen com a exemple una marca, Vinya del Mar. Quatre cançons que ens parlen del vi. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Red Red Wine, de UB40, Vino Tinto d'Estopa, Les Rondes del Vi de Germà Negre o Era això dels Tiets?
1: Per ara guanyen UB40 amb Red Red Wine, però només 5 votets per sobre del Vino Tinto dels Estopa. Sembla que entre aquestes dues formacions es batran per ser les campiones d'avui. Les altres dues queden ja una mica més lluny. I mira, els Tiets avui sí que van ultimíssims.
0: Jo he votat Germà Negre.
1: Les 7:51, seguim amb més música. A les 10 us punxarem la cançó guanyadora. Ara mateix, a les 7:51, us punxem la ràbia de les al·lèrgiques al pol·len amb el seu tema PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de...
9: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sentim els Trèvol, una de les formacions que en Sergi li té més ganes a la Fira de Manresa, a la Fira Mediterrània, que engega avui. De fet, fa uns instants la Marta ens ho deia al grup de WhatsApp, un oient. No sé si heu parlat ja de la Fira de Manresa, però ho hauríeu de fer. Ho fem.
1: Més et diré. Ara farem una prèvia i demà tot el programa anirà sobre cultura popular i la Fira de Manresa.
2: Visca!
0: La 29a edició comença avui. És el gran aparador de les arts arreu del país que enguany posen l'accent en la participació en la cultura popular. La programació inclou 85 propostes amb una cinquantena d'estrenes. L'Obrador, la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. I la nostra corresponsal a la zona és la Nati Adell, que ens fa un primer tastet del que hi podrem trobar fins diumenge.
3: Un total de 136 funcions de propostes artístiques que veuen de la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. La meitat són gratuïtes, dansa, música, teatre, circ, i la majoria són propostes catalanes, però també n'hi ha de la resta de l'Estat i una vintena d'internacionals. Repassem-ne algunes amb el director artístic del festival, el Jordi Fosses. L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc, una peça interdisciplinària que aborda el pes de l'herència i la repetició de patrons que es transmeten de generació en generació. I ho fa a partir de la història de la Leonor, una nena que assumeix un destí que no ha triat. L'obra explora la tensió entre la identitat heretada i la possibilitat de transformar-la.
4: La Clara és un projecte de circ que viu de la memòria, del llegat, d'aquesta transmissió que sempre intentem parlar.
3: Aquesta tarda, la sala petita del Cursal. La dansa d'arrel és el punt de partida del Catalan Washing, un solo de 45 minuts del ballarí i coreògraf Pere Seda, un clàssic de l'Obrador d'arrel. La proposta revisita l'imaginari noucentista i els referents de la cultura popular i tradicional catalana per explorar-ne les possibilitats creatives actuals.
4: El Pere sempre revisitant la dansa d'arrel tradicional, però amb aquest Catalan Washing per interpel·lar-nos molt políticament avui a partir d'aquests grans clàssics de la música i de la dansa tradicional.
5: Els han pres per una dama, filla del rei francès.
3: A Luca, cançons que il·luminen els carrers, un concert a capella que posa en diàleg cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
4: I a Luca el que pretén és, amb aquestes cançons de tradició oral, portar-les al món de la polifonia i generar un espectacle on també la posada en escena doncs està supercuidada i ben treballada, fruit d'aquest acompanyament que han tingut durant tot l'any.
3: Aquesta tarda, els Carlins. Tot això i moltes més propostes a la Fira Mediterrània fins diumenge a Manresa.
6: Els experts ICAT.
0: 2 minutets i mig perquè siguin les 8 en punt del matí. Anna Closa, què no t'esperaves saber avui?
7: Doncs mireu, avui vull parlar d'un noi que li va fer un regal al seu sogre i la història doncs no va acabar com pensava. Quan tu fas un regal, i més al teu sogre, doncs vols quedar bé, encertar-la i demostrar que has pensat en ell. Sí. A Twitter s'ha fet viral la història de l'usuari Mauro Hernández. Segons explica, ell i la seva dona doncs van regalar al sogre un rellotge de 120 euros perquè havia fet 60 anys.
1: Sí.
7: Val? Doncs l'home el va obrir davant de la família i va assegurar que se'l posaria al casament d'una neboda. Una resposta impecable perquè hi va haver agraïment, emoció i fins i tot una promesa perquè va dir que estrenaria el rellotge un dia en concret.
1: Un dia assenyalat,
7: no?
1: Sí.
7: Exacte, tu marxes tranquil, convençut que has encertat amb el regal, però hi va haver un dia que en Mauro, buscant rellotges de segona mà, en va trobar un d'igual anunciat per 70 euros, sense estrenar i amb caixa.
1: Com?
7: Clar.
8: Ostres.
7: El detall que el va fer sospitar va ser el cobrellit de ganxet granat que apareixia a la fotografia.
8: Llegíssim.
7: El reconeixia de les estades de Nadal a casa dels sogres. Clar, poca vista aquí el sogre, perquè si has de posar doncs un pongo a la venda,
1: no.
7: Doncs a veure,
8: fes-ho
7: almenys,
8: al balcó, almenys.
7: Que no hi hagi res al fons, no?, d'aquesta fotografia. I què va
1: la
7: fer el Mauro?
1: La foto dels nens de fons, t'imagines?
7: I què va fer el Mauro? Doncs li va escriure,
8: sí,
7: fent-se passar per comprador.
1: No.
8: I pot acabar fatal, això, eh?
7: El venedor li va explicar que era un regal, però que no portava rellotge perquè mirava l'hora, doncs, al mòbil. I li va oferir deixar-li per 65 euros si el recollia aquell mateix dia. Doncs van quedar, i quan el sogre el va veure,
1: hòstia,
7: hi va haver uns segons de silenci, una mica de tensió.
8: Home, una mica?
7: Però llavors, atenció, perquè li va oferir el rellotge per 60 euros perquè era de la família. Això és tenir sang freda, eh? T'acaben d'enxampar venent el regal del teu gendre i tu trenques el gel fent-li un descompte familiar a la persona que te l'ha regalat.
1: O sigui, barra, és brutal. Quina barra màxima.
7: És brutal.
8: Segur que aquella família no va seguir igual, eh?
1: No, aquesta família... Ara t'imagines que
8: el mengen junts.
1: Això d'una banda. No crec que vagi a viure a casa del sogre.
8: No, aquest no. Aquest abans et pon, eh?
1: I a sogre a casa del gendre. Com es fa per tenir sogre? Ja, doncs mira, ja t'ho explicaré un dia d'aquests.
6: Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Papi, posa'l al disc. Li faltava un hit, però el va trobar en Joan Dausà, aquí en acompanyat de Mama Duixa, engegant aquesta hora acompanyats, com cada dia, de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dijous.
0: Dijous, que forma part de la Setmana Internacional de la Novel·la, i des de la música també s'han fet molts homenatges als llibres, a autors i a personatges literaris. Per això, avui us hem preparat un nou...
3: Top 5.
0: En format musical. Laia, tires tu amb el número 5.
1: Sí, llibre, pel·lícula, per...
0: Sèries, estàtues, canelobres, sextants, capitells.
1: Estàs ja... Cançons que fan referència a novel·les o a llibres en general, i en el número 5 hi posarem Tirant-lo blanc, de Lil Dami.
4: Jo no sé literatura, però t'estic tirant-lo blanc a la cara i des de l'altura. Aixa la chain perquè tinc el cor fred com el gel.
5: Lleig, això de... T'estic tirant-lo blanc a la cara, eh, una mica.
0: Que lleig, però després de la intimitat.
5: Ja, no, sí.
1: Sí, com sigui, és un contrast important, eh. Lil Dami, el raper català, fent un homenatge a un clàssic català com és Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell, déu-n'hi-do. El que feia Lil Dami era fer un joc de paraules amb el títol d'aquesta obra medieval catalana, tal com han explicat en Roger i en Sergi, que és el, amb el que s'han quedat. Són homes, són bàsics, no, tampoc demaneu més. En el número 4, Tintín, de Catarres.
5: No faltis, eh.
4: Viure sense tu, sóc un tint sense viu, no tinc ningú que em salvi el cul i força d'anar-me aixecant.
0: Tintín preferit, Sergi?
5: Tintín preferit? Ostres... El País dels Càtars?
0: És nou, aquest va sortir la setmana passada.
5: Sí, sí.
0: I el teu, Laia?
1: No, jo no respondré per por a represàlies. Mireu, doncs els Catarres deien en aquesta cançó del disc Invencibles del 2023 que no puc viure sense tu perquè sóc un Tintín sense en Milo i no tinc ningú que em salvi el cul. Des d'aquests versos no s'ha escrit res millor. En el número 3, 1984, de David Bowie.

0: Crec que volia dir el país dels soviets, però m'ha sortit el país dels càtars. Bueno, soviets, càtars.
1: David Bowie homenatjava aquí l'obra magna de George Orwell, una gran crítica al totalitarisme en forma d'obra de política de futur i ficció i distòpica. De fet, la cançó forma part del disc Diamond Dogs, on no només aquesta cançó, sinó tot el disc era un homenatge al llibre d'Orwell amb altres cançons com Rebel Rebel o Sweet Thing. I ara al número 2 hi hem posat el llibre de l'amor.
2: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
0: Però mi... Què voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
1: Home, no, és molt millor aquesta.
0: ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?
1: Ai, de veritat, eh?
0: ¿Qué voy a
1: Mireu,
0: hacer?
1: Mireu, Mishima no homenatja ni un escriptor ni un llibre en concret en aquesta cançó, sinó que fa una gran metàfora entre l'amor i la seva complexitat i, doncs, la d'una novel·la. Trobareu el llibre de l'amor a l'àlbum L'aigua clara del 2022. I en el número 1, el millor dels millors, Romeo and Juliet. Oh.

0: Boníssima cançó dels Estrets, exacte, inspirada en aquesta preciosa obra romàntica de William Shakespeare. En realitat no parla de la història d'amor de l'autor britànic, sinó que parla d'una Julieta que abandona el seu Romeu quan li arriba la fama i deixa enrere el barri conflictiu on s'havien conegut. Però la cançó és molt bonica i ha passat a la història i a ningú li importa en realitat de què parli perquè és molt xula. And now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals?
1: I amb el Romeu i Julieta arriba la Laura Grau. Bon dia, Laura.
2: Molt bon dia, expert.
0: Bon dia.
1: Bon dijous, són les 8 i 6.
3: Ha vingut carregada d'esmorzar. Molt bé, Laura, aquí s'arriba.
0: Gràcies, Laura.
2: És que he vist uns croissants. Saps quan veus que estan sortint exactament per la porta del forn?
3: Oh, per favor.
2: I he dit, és obligatori, ara ja...
3: Sentiu la farum des de casa, vosaltres?
2: Espero que sí.
3: Ràdio 4D encara no s'ha inventat.
1: És el mític forn baluard de la Barceloneta.
2: No, mira, espero que em patrocinin, perquè barat no és.
0: Exacte.
2: I pitjor ja cada dia, pràcticament.
0: Però és molt bo, és molt bo.
1: Els ha servit el màrqueting aquest clàssic de la flaire dels croissants.
2: Veus? Ah.
1: Seguim el camí d'aquest matí amb els camins. Aquesta venia de Borimpà, si ho dic bé.
2: Cert, i cert.
1: I aquí la versionen uns valencians, que són els...
2: Zo?
1: Sí, uns catalans, que són...
3: Oques.
2: Oques, gràcies.
3: Una versió eròtico-festiva, aquesta que vam fer de camins.
2: Xulíssima.

0: Escoltes ICAT. Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
3: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
4: Però si no heu ni marxat.
2: Calla, veu d'ICAT.
5: Sí, que ens talles el rotllo.
2: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
3: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
2: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, ha complert els 50 anys. Felicitats!
2: Molt bé, Bressola!
3: Enhorabona, Bressola!
1: Bon dia, Laura Grau. Celebrem, també.
3: Molt bon dia. Gràcies, nois.
1: Deia que si et sumaves als...
3: I tant, i tant. Em pensava que em felicitàveu per haver vingut a la feina.
2: No!
3: Bueno, gràcies.
2: Estàvem aplaudint a la Bressola, perdona, eh? A tu també t'aplaudim, mira, mira. Molt bé.
4: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 13 minuts, ara ja totalment esclafat el flaire que sentíem fa uns moments dels croissants. Ho sents, Sergi, com entra l'aire de precampanya?
2: Sí, però és més putrefacte, crec, que els dels croissants. Sí.
1: Més val que ens hi acostumem. Ja, Laia, ja. A aquesta hora ens fixem sovint en altres mitjans i et fixes en una gràfica, que és allò de digue'm quina feina tens i et diré a quin partit votaràs d'aquí poques setmanes.
3: Sí, no generalitzem. Sí, no, començar aquest tema dient no generalitzem és molt complicat, més, perquè ara el que farem és generalitzar.
1: És que, clar, no podem anar persona per persona.
3: Exacte.
1: És una gràfica.
3: Però sí que és veritat que per xarxes ara comencen a circular tot tipus de graelles i avui m'he fixat en aquestes de com vota cada professió.
1: Passa allò, no sé si tan estrany, de com més avall estàs, més votes un partit liberalista econòmicament, perquè vols ser com ells?
3: He de dir que no tant. De moment he de dir que hi ha poques dades aberrants o coses molt extremes, d'acord? Si són tendències que no són gaire allunyades entre diferents professions, almenys a Catalunya, d'acord? Després us faré la paral·lela a l'estat espanyol. Per començar, també les classificacions de laborals també són particulars, és a dir, tenim un cantó, doncs, no sé, directors i gerents, en un altre lloc tenim personal científic i intel·lectuals, en un altre lloc tenim el sector primari, tenim ocupacions elementals i també tenim les persones que no treballen, tant els jubilats com els estudiants, com la gent que fa tasques domèstiques.
2: És possible que els directors i gerents, no sé, votin una mica a la dreta?
3: Sí, però tampoc tant. Mira, si vols que et digui. Mira.
1: És possible que els intel·lectuals votin partits d'esquerres que mai treuen una merda?
3: Sí, però tampoc no tant, et diria. Per exemple, me'n faria creus. És a dir, per exemple, un partit d'ultradreta com Aliança Catalana tindria un 13% de professionals científics i intel·lectuals que els votarien, d'acord? I, en canvi, un 12% a serveis, restauració i comerç. Ho trobeu molt diferent? Jo pensava que seria més diferent, per exemple.
2: És que ara necessitaria relació amb altre tipus de votants.
3: O el sector primari, per exemple. El sector primari, un 17%. El sector primari és molt curiós perquè és el que té més votants d'Aliança Catalana i més votants de la CUP, que és una cosa com extrema perquè hi ha molta gent diversa dins del sector primari, però o sigui, el que té més percentatge de votants de la CUP és el sector primari, per exemple.
2: És veritat que podrien ser vasos que no comuniquen, però sí que és veritat que com que és un vot radical, segurament...
3: Probablement, però és estrany, eh?
6: Ara, potser tiraré de prejudici, Tiraré de prejudici i de barra de bar, que és el que estem fent al final.
3: Sí, però clarament, sí, sí.
6: Crec que al final la gent que es dedica al sector primari viu potser en llocs més rurals, més petits, que estan més aïllats i llavors genera més bombolla polaritzadora. De dir, si al teu poble o ciutat hi ha un ambient molt escarranós i molt de la CUP, tu acabaràs anant cap a aquesta línia i si és l'altra banda, serà l'altra banda. Vull dir, tens poc estímul divers com per dir, ai, doncs mira, existeix tot aquest ventall i potser m'ho puc qüestionar
3: també
6: més.
3: També hi ha una mica el que és el vot urbà i el vot rural, aquí també hi afecta, perquè el que dèiem del sector primari, clar, partits com els comuns, per exemple, tenen zero a dins del sector primari.
2: Clar,
3: zero és
2: urbà.
3: Zero, clar, és molt urbà. I en canvi, entre personal científic intel·lectual, doncs és el que és més important dels comuns, per exemple, no? O, per exemple, partits com, què et diré jo, el PSC, és el que té més variabilitat. Entre professionals científics intel·lectuals, només, si es pot dir així, un 18%. I, en canvi, entre operadors de maquinària, que és un sector molt concret, el 34%. I entre ocupacions elementals, que entenc que són els estrats doncs, més mal remunerats, un 41% al PSC.
2: Si és el partit obrer, ja té correlació.
3: Sí, però obrer perquè no defensa més els obrers que altres partits.
6: No, però té trajectòria. O sigui, que hi ha molta herència, tant familiar com de companys de feina, de això és el que hem de votar perquè això és el que som.
2: Sí, i a més hi ha molta gent que és socialista perquè a casa són socialistes.
6: Exacte.
2: Però, per exemple,
3: mireu, el PP, per exemple, exemple, en el sector en què té més votants és en directors i gerents, fins aquí entesos, i el segon són les tasques domèstiques. Entenc que és com... O gent que viu de rendes, dones que no han de treballar o que no treballen, enteneu?
6: És a dir, però això està classificat com a tasques domèstiques i no com a rentista.
3: Clar, no
6: és que, clar, tasques que... domèstiques per mi són treballadores de la llar i de...
3: No, persones que no... Tasques domèstiques està dins de persones que no treballen.
6: Ah, vale, persones que no treballen, rentistes.
3: Clar, els posen... Ja, però podríem posar gestors de patrimoni i no, és tasques domèstiques.
6: Va, saps? Quina cara, doncs, sí, aquestes enquestes.
1: Més, bueno, igualment, encara que tinguis molts pisos i no treballis, t'has de rentar la roba.
7: Això sí?
3: Sí. Aviam, mira, sigui com sigui, mira, quin és, Albert, mira, el Vox, és que clar, Déu-n'hi-do. Per exemple, Vox, entre els aturats, té un 14% de votants. És que és moltíssim. Va, i faig una ullada molt ràpida a la part espanyola, que només us destacaré alguna cosa, com, per exemple, que el partit... Ai, perdoneu, el sector que més votants de Vox té, aviam si endevineu quin sector és.
1: Espero que no sigui el del taxi o...
3: No, és molt pitjor.
7: El de Vox?
3: Jo sé que podem criticar-los obertament.
1: Bueno, tu critiques els maquinistes de tren...
3: També, però no surten aquí.
1: Espera, deixem pensar.
3: Algú que es pot criticar? Va, ràpid.
6: Gràcies. Policies.
3: Molt bé, exacte. Policies i forces armades, eh? Un 34% votant de Vox. Ho trobo moltíssim.
7: T'estranya?
1: Ja.
7: Hola, què tal?
3: T'estranya, però em sembla greu.
1: Hi ha bibliotecaris?
3: Perquè tenen armes, aquesta gent.
6: No, em semblen, et diré.
3: I mireu, entre els estudiants, perquè més també... L'he de dir que l'estat espanyol està una mica així, perquè, clar, et posen els nacionalistes i independentistes al mateix sac, clar, que hi ha infinitat de partits. Bé, mireu-vos-ho perquè és entretingut.
1: Anem amb l'Àlex Warren, que ens cantarà una cançoneta, i de seguida amunt anem amb la Laura, que avui ens ha de parlar de...
6: Doncs una mica de repàs de la premsa del cor.
1: Vale, ara Salseo. Ara Fever Dream i després Salseo.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Tot de gent que trobo la majoria d'ells no pateixen aquestes crisis. De fet, Laura, avui la pregunta és anècdotes de quan et vas emancipar. I els oients, com pots imaginar-t'ho, ho han traslladat a problemes de, a l'àrea de problematitzar, conceptualitzar i visibilitzar. De seguida ja anirem...
2: No entenc res del que m'acabes de dir, bé, a part de la paraula emancipar.
1: Bé, res, que els famosos no tenen problema d'habitatge.
2: Ah, no, els famosos, sí. Clar que no. Anècdotes segur que en tenen, també, perquè... Al final, el canviar de casa, jo crec que hi ha una sèrie de patrons que es repeteixen, tinguis la pasta que tinguis. En tot cas, hem de parlar una altra vegada, perquè no se n'ha parlat prou, del concert de Casgrasses.
1: Altre cop.
3: Tinc un cel i un infern a dins.
1: Què ha passat?
2: No, és que a part de venir-vos aquí a fer el meu assaig acadèmic sobre per què em semblava que allò estava desengelat, cosa que ha aixecat moltíssima polseguera, almenys al meu Instagram, perquè de cop tothom ha semblat que... A tothom li ha semblat que havia de dir la seva cosa, que em sembla molt bé i molt saludable com a país. O sigui, hi ha gent que s'emprenya i que treu com una mena de vessant violenta, que jo penso que en cap moment he expressat, que sembla que jo vulgui que es mori o alguna cosa, o que es grasses. I és en plan, no. Per favor, si jo he sigut fan des del primer dia fins a l'últim, només estic fent una petita crítica de matisos que em sembla que podrien ser diferents.
4: Saps què passa? Que en un país en el que estem tan acostumats a criticar-nos i a aquest autoodi, hi ha molta gent que està una mica amb la pell fina de dir, ostres, no ens tornem a criticar.
5: Però el que fem un debat i matisos, ningú ha faltat a ningú.
2: S'ha generat com un debat molt interessant als comentaris del que vaig dir l'altre dia i també presències interessants. Per exemple, Joan Dausà. O Guillem Ramisa, que és molt amic dels Oques. Sí, però tu què et penses? Que sóc qualsevol una tia que tinc tres seguidors?
4: I què t'ha dit el Dausà?
2: Aplaudiments.
4: Ah?
2: Bueno, el Ramisa? Simptomàtic.
5: I el Ramisa?
2: Clar, el Ramisa, que és de la corda d'Oques, vull dir, som molt amics de tota la vida... M'ha dit, crec que et confons amb el discurs de festivals contra festes majors i a l'Estadi Olímpic només és un recinte.
5: Mm-hmm. Bueno, és una altra...
2: Que té raó també, perquè crec que el discurs dels festivals és una mica el mateix. Exacte. Que jo vaig fer aquí, dient que estava fora de context el show en si, però a mi l'efecte d'Estadi Olímpic és una mica el mateix efecte que el Primavera Sound, m'entens?
4: Sí, sí, sí.
5: Però perdoneu una cosa, hem passat per el que Joan Dausà va fer aplaudiments quan és el que va anar a omplir d'un...
2: Totalment, per això us ho deia. Dic, tio, esteu entenent aquí la
4: gran bogeria 1, la gran bogeria 2, i perquè li devien dir, para,
5: fet,
4: no te'n vagis a Brussel·les, ara.
5: Quan Laura era crítica i deia, potser els grups a tipus Oques Grasses no se senten còmodes en aquest context, i pensava, home, Joan Dausà jo crec que ha nascut per fer això, diguéssim.
2: Sí, bueno, Joan Dausà, voleu dir que ha tocat mai en una festa major? Jo tinc els meus dubtes.
4: Potser va començar-hi, no sé.
2: Bé, en tot cas, presències curioses allà.
4: Sí.
2: Però jo no venia a dir això concretament, sinó que presències també molt curioses al propi concert d'Oques Grasses, parlant de famosos i de gent de qui xerrem habitualment en aquesta secció, perquè hi van anar tant jugadors del Barça, que em consta que els hi van enviar a tots invitació, tant els del masculí com les del femení, que qui volgués anar que hi anés, i per exemple hi va anar Pau Garcí, em sembla que tenia pendent anar-hi Gerard Piqué, però al final no devia poder per agenda.
5: Segur
2: no,
5: que no,
2: Ivana,
5: sí,
2: Ivana,
5: sí,
2: Ivana,
5: sí,
2: Ivana,
5: sí,
2: Ivana,
5: jo li vaig veure.
2: La Clara Xia es veu que és molt fan d'Oques Grasses,
4: i
2: també.
4: I ell també, eh?
2: Sí que hi va anar.
4: Ell també ho és.
2: I després del Barça femení també, sempre, no se'n perd ni una, és flipant. L'Aitana Bonmatí.
5: És la millor.
2: És que està a totes. Et dic jo que me la trobaré aquest cap de setmana també al comiat de la Fúmiga, perquè són molt col·legues amb el grup. Vull dir que ella està tot arreu, és la més patriota en aquest sentit.
5: En tots els sentits.
2: I va haver un moment que jo penso que és força còmic de la història de les famoses d'aquest país, que és la salutació entre Aitana i Aitana.
5: Sí, home, jo ho vaig veure.
2: Aitana Bonmatí i Aitana Ocaña. Bueno, a mi em sembla prou rellevant també que Aitana Ocaña, artista ja,
5: sí,
2: podríem dir, internacional,
5: sí.
2: Tot i que a vegades ens tira una mica aquestes engrunes de que fa els seus concerts a l'Estadi Olímpic, justament, doncs va fer un petit speech a favor del català i ens vam tots tirar confeti
5: cada
2: per sobre.
5: Cada dia em cau millor aquesta noia.
2: Doncs crec que també és prou rellevant que demostris després que realment estàs al costat de la teva cultura anant a un concert de comiat tan important com el d'Oques Grasses.
4: Oi que més va cantar la gent que estimo en un moment donat, l'Aitana, en un dels seus concerts.
2: És que l'Aitana... Sincerament, és que ara vaig a dir la grossa, però és que als seus estadis olímpics hi va haver més discurs i més presència de una mica la comunitat i l'arrelament al territori que el concert d'Oques Grasses.
4: És que no hi va haver cap discurs d'aquest sentit. En aquest sentit no hi va haver cap d'Oques.
5: Jo també crec que... no sé com dir-ho. És a dir, l'Aitana és relativament sorprenent, en canvi els altres dona per fet. Vull dir que
2: és veritat que, clar, en un cas és més extraordinari.
5: Sí,
2: si
5: surt el Montero i diu canteu en català o feu vida en català, seria absurd.
2: No, evidentment.
5: Per dir que amb l'exemple que és molt millor que el que fa l'Aitana, en realitat.
2: 100%, Laia, però és veritat que va parlar més estona sí. L'Aitana en el sí, seu concert sí. que qualsevol dels Oca.
5: En Montero no és el seu sortir a un escenari, improvisar, parlar, comunicar-se amb el públic a nivell de masses. I no passa res,
2: va obrir. T'aviso
4: que havies preparat molts temes i tot just entraran un parell.
2: És que ens embranquem.
4: Ens embranquem a moltes.
2: Vaig explicar-vos una polèmica espanyola, em sap greu, Laia, que crec que heu de saber per el mes que ve.
4: A veure.
6: Pues es que este año tenemos algo.
7: Lejos.
6: Un viaje.
7: Lejos.
6: Sí, súper lejos.
7: Un viaje.
6: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
7: Nada, tranquila, ¿eh?
4: Què és aquesta?
2: Qui són? A veure, teniu alguna noció?
5: No, ni idea.
2: Són Maria Bombo.
5: Aquesta que va dir que no llegia, no?
4: Sí.
5: Només això d'ella.
2: Exacte, i que va perdre el gat fa poc i el va recuperar.
4: És pobra.
2: Bueno, és que això, no sé...
5: Formació bàsica de servei. Perquè aquesta noia té un ofici o senzillament és famosa d'ofici?
2: És famosa d'ofici i pija i feixista.
5: Déu meu, quin mal.
2: Però
5: no és català almenys, no?
2: No, és madrilenya, però és veritat que a mi el que em molesta de la Pombo és que hem com... separat l'obra de l'autor, en aquest cas.
5: Però no hi ha
2: que
5: obra, gent... no?
2: No hi ha obra, però hi ha uns pensaments polítics que de tant en tant sobresurten pel seu Instagram.
4: Hi ha reels.
2: Hi ha com stories, i hi ha un desinterès, i un interès en altres coses... Bueno, la qüestió és que aquí la gent fa veure que és una famosa blanca normal que mai s'ha posicionat políticament. I és com, no, nois, que aquesta persona probablement, no ho dirà públicament, però tots els indicis apunten que vota Vox. Vull dir que poder, hem de parar com de tractar-la com si, ai, mira, la Pombo ha perdut el gat. Bueno... I moltes altres coses ha perdut la Pombo.
5: Aquesta noia és rookie i ja està, vull dir que no és una de les més importants.
4: I aquest àudio que tirava com pilotes fora?
2: Exacte, anem a explicar el contingut d'aquest anunci, que és l'anunci, bueno, és un tros de l'anunci, dels Premios Ídolo, que són aquests premios que es va inventar... Premios, imagina't, que es va inventar la Dulceida. La nostra presentadora de la gran cita de 3CAT.
5: Sí.
2: Em van fotre un mal dir això.
4: I els va crear per honorar i visibilitzar la feina dels influencers?
2: Sí, com ella va ser com una mena de pionera del sector, perquè va ser de les primeres influencers espanyoles que va triomfar, i a més, doncs, amb aquest discurs del col·lectiu LGTBI, perquè ella era lesbiana, tal, va normalitzar moltes coses, no se li pot treure el mèrit, i es va inventar aquests premis. Llavors, clar, es va inventar aquests premis a nivell estatal, i hi ha hagut com una mena de broma interna dels últims anys que la Maria Pombo, que és una de les influencers espanyoles més importants, no hi va mai, perquè sempre té alguna excusa per no anar-hi.
4: Però perquè sap que no guanyarà.
5: Ara entenc de què va l'àudio.
2: Perquè diu que se sent incòmoda, justament perquè a nivell polític hi ha moltes discrepàncies, perquè la Dulceida no sabem què vota, però no ha fet mai cap discurs de dretes.
5: Per tant, la Dulceida i la Pombo amigues no són.
2: Hi ha cordialitat dins del sector. Llavors, ella sempre la convida, la Dulceida sempre convida la Maria, i la Maria no hi va mai. Llavors, ara ja han agafat com la broma de que en el propi anunci dels premis ja surt ella dient, bueno, aquest any tinc un viatge, no podré venir.
4: He entrat en la broma.
2: Última cosa a comentar sobre això, que la Dulceida, m'imagino que influenciada, no sé si pressionada, a mi m'agradaria que en aquesta casa tingués aquest poder, però no tinc cap informació certera, verídica, ha generat una categoria de contingut en català als Premios Ídolo.
4: Mira.
5: Mira.
2: Bueno, jo tinc moltes ganes de saber qui són els nominats. Perquè
5: tu?
2: Jo d'entrada no vull ni aparèixer.
5: No, perquè més en aquests premis que surt la gent només que diu que es pentina, exacte, no? O sigui, sí. No hi ha contingut.
2: Clar, però a mi m'agradaria saber quin contingut en català ha estat seleccionat per l'equip de la Dulceida
4: clar.
2: Per participar d'això. Sé que, per exemple, la seva empresa de management porta creadors de contingut catalans com l'Àlex Tous, en algun moment també hi havien portat Camputades, em sembla que després van sortir.
4: Mira.
2: Llavors, segurament sigui com en aquesta línia, perquè es compraran cap a casa.
4: No es guarres, però... per exemple, molaria.
2: A veure, no, ja et dic, jo estic totalment intrigada. Suposo que una Joana Canet, com a pionera també del sector Catalunya, serà mencionada. No sé si finalista, si guanyadora, no ho sé. Però bueno, també ja et dic, a veure qui hi va. Perquè allò és una espanyolada com una casa.
4: Ni que sigui per la curiositat que ara ens has llançat, que realment també ens pica, ens ho explicaràs. Quan
2: sí, home, clar, és el 28 d'octubre.
4: Bueno, ara, queda res, queden dues setmanes.
2: Per això.
4: El nominat se saben ja?
2: Crec que encara no.
4: Ho veurem aviat. Ara ens quedem amb la Clara Vinyals, que ens canta des de Lleida. Són els Renaldo i Clara. Ens canta la cançó Amb tu podria estar. I ara de seguida la informació de la jornada.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minut passa de 2:15. Torna a l'antena l'Anna Closa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Per explicar-nos les notícies de la jornada. Avui és dijous, és 15 d'octubre, què hem de saber?
2: Doncs que avui és un matí d'homenatges i reivindicació de la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. A primera hora del matí s'ha fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president a Montjuïc. Més coses. Esquerra i Junts es mostren satisfets de la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara a la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Pel que fa a les eleccions, demà acaba el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29 de novembre. El Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin. Ada Colau ha estat disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició. Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. A Barcelona, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 veïns del conegut com a Bloc Papallona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El bloc, situat a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. I acabo explicant-vos que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: 2:15, ja als titulars d'esports.
2: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho, a més, afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga ACB i a l'Eurocup femenina, debut amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostra Batxec per 77-49.
1: I també volem saber quin temps farà avui.
2: Doncs avui continuarà sent un temps, tenint un temps estable. Tindrem sol o alguns núvols baixos, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores i les temperatures màximes seran càlides i pròximes als 30 graus a ponent.
3: Pot ser que sigui l'últim dia de calor. Mira, i sol.
4: Diuen que demà hi ha un canvi de temps important.
3: Volem. No, però és que a mi ja sé que no s'ha de mirar gaire i ni confiar en les previsions del temps d'internet, però em surt tota la setmana que ve pluja.
5: Sí, però sí, sempre quan és a llarg termini, sempre tiren a l'engròs, però ja concretaran, no patim.
3: No, això espero, però...
1: Laura, si vols fer platgeta, citant el Néstor Gómez, el nostre

0: Escolta, Zicat.
1: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
4: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
5: Així sona Els Experts.
6: Tinc que dir una festa on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer. Què passa? Que és una festa en què coses que passen a la vida tothom hi ha d'anar despullat. Què feu? Hi aneu?
7: Ah, tu no hi aniries.
6: Home, jo m'hauria
8: passat molt. Una festa amb Pep Guardiola despullada? Despullat.
6: Jo crec que no.
9: Siga, saga, siga, saga!
6: No, jo no hi vaig. Yes. Amb un mort sí que hi aniria.
8: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
7: Jo
6: si fos Lluís Companys potser sí que hi aniria, ara que ho penso.
8: Lluís Companys, Laia.
10: No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa.
6: Ell que és el millor.
4: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 8 i 40 minuts en un nou espai de coses molt secundàries i que hem dit ja fa molta estona, reacciona la Mariona, que ens diu: abans que parlàveu d'endeusar, jo recordo fa molts anys veure'l a la Festa Major de Juneda.
11: Home, és que devia començar.
8: Sí, alguna sí, però vull dir, no seria el primer artista que et ve al cap quan penses en un cartell de Festa Major.
11: No.
6: Certament.
7: I l'usuari Terra Lliure, Laia, s'avança a tu i ens envia el pòster de l'acte institucional aquesta tarda, 5:45, a la plaça de Lluís Companys, en honor a qui?
6: A Lluís Companys.
11: Amb el puny alçat.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: Expliqueu-nos cosetes aquí com fa la Mariona i parleu de Lluís Companys aquí com fan Terra Lliure, perquè Laia és la temàtica del miniquiz d'avui.
6: Sí, exacte. També tenia un acte avui al migdia, jo, però mira, com que treballo no hi puc anar. Sí,
7: bon
6: de

0: tenies.
1: No
0: en tenies.
1: Sí, em van convidar. Ah. Què passa? No t'han convidat? Però a mi sí. Vols que te'n digui, mira, és exactament... Mira, sou convidats a assistir al tradicional acte d'homenatge al president Lluís Companys al seu monument, eh? Confluència Passeig Lluís Companys amb Ronda Sant Pere a Arc de Triomf. Això és dijous, avui a les 12 del migdia. Jo no hi puc anar perquè treballo, però que sapigueu que hi ha aquest homenatge.
2: Et posem una música per ambientar-te?
1: Si us plau.

0: Doncs sí, avui, 15 d'octubre, commemorem la mort del president Companys, el seu assassinat. Doncs tal dia com avui, fa 86 anys, va ser afusellat al castell de Montjuïc per la dictadura franquista. Des de llavors s'han dedicat a la figura innombrables carrers, avingudes, places. A més, des de l'any 2001, l'estadi olímpic Lluís Companys de la muntanya de Montjuïc, on va ser assassinat, doncs porta oficialment el seu nom. Per tant, podem dir doncs que sí que déu-n'hi-do com està de dignificada la figura a casa nostra. Tots coneixem algun d'aquests pobles que tenen carrers que porten el nom del president. També n'hi ha al nostre poble, però també en alguna ciutat més gran. Però resulta que hi ha algun municipi on no n'hi ha cap. Ni carrer, ni avinguda, ni plaça. I això és el que us preguntem avui. Quina població catalana no té ni cap carrer, ni cap avinguda, ni cap plaça amb el nom del president Lluís Companys? I us dono quatre opcions. Opció A, Olot. Opció B, Tortosa. Opció C, Reus. O opció D, Vic.
1: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
2: I acerta crítica en la pregunta d'avui, Laia, o és només
0: en favor? De moment, cosa factual.
2: Bé, en quina població catalana no hi ha cap carrer, avinguda, plaça, passeig, ho incluïm també?
0: Passeig ho vam incloure, sí.
2: Vale, que es digui Lluís Companys. A, Olot. B, Tortosa. C, Reus. D, Vic. Avui hi ha dos premis, heu de respondre amb Team Laia o Team Roger. Team Laia, si voleu, el llibre del teu ídol, l'Eloi Vila.
0: Ai, sí, per favor. El silenci heretat, històries enterrades de la Guerra Civil. Si voleu plorar una estona, però alhora reivindicar memòria històrica i tenir un llibre per explicar als vostres descendents, doncs El silenci heretat d'Eloi Vila.
2: I si responeu amb Team Roger, podeu guanyar el còmic En Blanc, de l'Anna Penyes, una dibuixant valenciana molt xula, que jo vaig conèixer en un saló del còmic, i és la seva tercera novel·la gràfica, la primera que publiquen en valencià, en la nostra llengua, per així dir.
0: Clar que sí.
2: Doncs responeu mentre duri aquesta cançó de Adeu Varsovia. Atenció, que amb aquest títol us podria semblar com típic grup indi de quarentons, Laura, Adeu Varsovia.
3: Molt bé.
2: Però no ho és. És una cantautor que es diu Arnau i esperem que el conegueu aquí, els experts, l'Arnau Espina, usonencs.

0: 3 quarts de 9, Laia, teníem pendents de resoldre el mini-quiz d'avui.
1: Exacte, us preguntàvem per la població catalana que no té ni cap carrer, ni cap avinguda, ni cap plaça amb el nom del president Lluís Companys. Les opcions eren Olot, Tortosa, Reus o Vic. Doncs mireu, la resposta correcta era la B, Tortosa. Però té una explicació, eh? No hi ha cap carrer ni cap plaça, però sí que té un parc, que es diu Parc del President Companys. Només faltaria, eh?
2: Molt bé.
1: Per això no penalitzarem a Tortosa en aquest cas. Com us dèiem, eh? En aquest cas hi ha un parc. Doncs mireu, hem rebut 107 respostes, de les quals 80 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré avui dos números, de l'1 al 80.
3: Va, estic fatal.
2: També?
3: Sí.
2: Val.
3: El 22 i el 71.
1: Molt bé, doncs mira, el 22 és la Clara, que té un número acabat en 12, i el 71 és la Carla, que té un número acabat en 39.
4: Felicitats a les dues.
1: Enhorabona.
0: Us endueu una al còmic de l'Anna Penya, titulat en blanc, i l'altra al llibre de recull d'històries reals de la Guerra Civil, El silenci heretat de l'Eloi Vila.
1: Massa reals, per desgràcia.
0: A la següent hora sentirem les paraules de l'Eloi Vila, que ens parlarà d'història, de la Guerra Civil i del seu llibre. I aquestes que entren a l'antena ara mateix, Laia, són... Venen del Regne Unit.
1: Les Spice Girls.
2: No, no és de ser què, això?
1: No, Sergi, no tens ni idea, eh?
2: És la veritat.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Onze minutets perquè siguin les 9. Avui ens hem despertat amb un estudi que, Laura, breaking news.
2: A veure.
1: La mitjana d'edat de l'emancipació a l'alça. Ja, ens pots començar a...
2: Breaking news de res, no?
1: Sí. Pots començar a recordar... I Europa, la resta d'Europa, és menys que naltros.
3: Molt menys.
1: Pots pensar-te la teva anècdota de l'emancipació mentre sentim els oients que conceptualitzen les preguntes del dia.
2: Vinga.
4: Parlem de propietat privada. Vivim en un estat, l'espanyol, i en un sistema capitalista que considera el dret a la propietat privada per damunt del dret a l'habitatge, i això fa que l'habitatge sigui molt abans una mercaderia amb la qual beneficiar-se, no? Guanyar diners, especular fins a límits completament aberrants i vergonyosos, molt abans que no pas que l'habitatge compleixi la seva funció social. Serà exponencialment així mentre no ataquem d'arrel aquest problema, que és el de la propietat privada i el de l'habitatge entès com un bé de mercat, fins i tot contra el seu ús. Milers de pisos buits. Per això, una data clara, l'11 de novembre, vaga general pel dret a l'habitatge, però a partir del 12 al 13 de novembre, i de fet des d'avui mateix 15 d'octubre, tothom als sindicats. Força sindicat!
1: Laura?
2: Molt bé.
1: Avui la pregunta era molt del rotllo digue'm la teva edat sense dir-me la teva edat, i només amb les xifres, divises i metres quadrats i mensualitats que diuen els oients una mica els encasellem generacionalment. En el teu cas la teva edat ja la sabem, però sí. Recordes el dia que et vares d'emancipar?
2: És que, clar, jo crec que també hem de començar a matisar què vol dir emancipació, perquè jo recordo el dia que vaig marxar de casa meva, de casa dels meus pares, i no hi vaig tornar mai més, bueno, que és als 18 anys.
1: A primera hora hem dit pagar-t'ho tu, no val anar a la uni perquè et mantinguin, no.
2: L'etapa pis d'estudiants no compta com a emancipació, jo crec, perquè sempre estàs o amb ajuda dels pares o amb beques, que és el meu cas. En plan, hi ha una beca molt concreta que serveix perquè tu puguis viure en una ciutat mentre estàs estudiant. I després, jo he de dir que... Bueno, ja, això ara ja és la confessió, de cap i volta. Torna la secció de l'any passat. Que vaig estar molt temps vivint en parella, que bàsicament em mantenien pràcticament la meva parella d'aquell moment, que és una cosa que passa a molts joves, que si tu no vius en parella i l'altra persona no t'ajuda una mica, tu no pots viure fora de casa de la teva família.
5: Vindria a ser com
2: autoabastint-te.
5: Seria com el compartir pis, en el sentit que redueixes despesa perquè no és un pis per tu, sinó que és un pis compartit, en aquest cas amb una parella.
2: Sí, podríem dir-ho així.
1: No pagaven els pares, tot venia d'una altra banda.
2: Sí, però a més jo pagava menys que l'altra persona, vull dir que clar, és que hi ha com molts graus.
3: Però sí que t'emancipes dels pares, això està clar. Trenques una mica el lligam.
2: Sí.
1: Mireu, a en Carles li va passar una cosa similar quan en tenia 26.
6: Jo vaig agafar una bossa amb quatre peces de roba i me'n vaig anar a viure amb la parella pensant, noita, si surt bé, i si no, me'n torno cap a casa els pares. D'això fa 24 anys i, bueno, compartim una hipoteca i dues filles. Fins ara. Passeu bon dia.
3: L'Albert per davant la hipoteca, us heu fixat, eh?
1: L'Albert ens diu, soc un partidasso, hipoteca pagada dels 30 anys que s'esperava, la va acabar amb 19.
3: Molt bé.
1: Diu, va trigar, sí, en deixar el meu familiar, treballava, ajudava a casa amb les despeses, m'ho pagava tot jo, estalviava per entrar, donar una entrada a un pis, que va ser l'any 2003 en plena bombolla. Ara el pis reformat val menys. Vaig signar la hipoteca als 30, me l'he tret de sobre en 19 anys, i li hem preguntat el hack de la vida per ser un partidasso, com diu ell, i diu, treballar dos feines i fins i tot tres a la vegada. Currar i mirar de no gastar, com diuen en castellà, como puta por rastrojo.
5: Sí, però és veritat que als anys 80 el tema de treballar molt i estalviar molt et permetia tenir un habitatge i ara això és el que no funciona.
1: I el 2003, quan ho va fer l'Albert, servia més que serveix ara.
2: Sí.
1: I la senyoreta Su, que diu que es va emancipar 15 dies abans de fer els 18, diu, ja feia temps que em volia emancipar.
3: Déu-n'hi-do.
1: Se'n va anar...
3: Temps des de quan? Des de pàrvols?
1: Diu que era un somni que tenia des que era petita. Sí.
3: Clar.
1: Diu que vivia sobre el Frankfurt Pedralbes, com si fos molt famós, n'és?
2: Sí.
1: Sí?
2: Bueno, sí, és aquí, conegut. És una universitària.
1: Sí. Pagava 100...
5: Ah, ja sé quin és, al davant de l'OPC, no?
2: Sí.
1: Pagava
2: sí, sí,
1: 150 sí. euros amb un pis a tres noies a Torelló. Diu, les dues, les que no era jo, eren molt benestants, els hi venien les mares a netejar.
2: Això
1: no,
2: uau,
1: és, no és de benestant o...
2: Això és una bogeria. Bueno, sí. Hi ha gent emancipada de pràcticament 40 anys que porta encara la roba bruta a casa dels seus pares.
5: Au, va.
2: Que dius, a mi m'és igual que et paguis el lloguer, si no et pots rentar la roba no estàs emancipat.
5: Exacte, totalment.
1: Si és a la mateixa ciutat també és terrible, dir, perquè clar, jo no aniria a Tarragona amb roba, però... Sí.
5: És terrible qualsevol ciutat.
2: És terrible encara que visquin al portal del costat de casa.
5: És terrible.
1: Sí, mateixa finca és terrible.
5: És terrible.
2: Home, per l'amor de Déu.
7: Clar, no és el mateix si vius a Barcelona i estudies a Barcelona, que si te n'has d'anar fora. També depèn de si tens sort o no. Algun familiar et pugui deixar un pis per anar o alguna cosa així. Llavors és més fàcil.
8: Hombre, claro.
7: Jo em vaig independitzar als 26. I per mi era d'hora en aquell moment perquè, clar, la meva carrera eren 6-7 anys en aquella època i aquí s'estava més. I les feines sempre han sigut precàries, et paguen molt malament. Jo vaig tenir la sort que els meus sogres tenien un pis llogat i se'ls va desllogar i justament va ser la meva parella que em va dir: què fem, vols que anem aquí mentre que anem estalviant per
9: poder... Oients experts, el podcast.
7: I encara estem allà. No hem pogut estalviar res. En la vida, eh?
8: Sí.

0: Aquí el Gertrudis, de la mà dels Doctor Prats. No em dóna la gana. Ben festius i ben combatius quan cal. I ara que ens separen només 2 minutets i mig de les 9, és el moment del dilema. Recordeu, oients, que vosaltres també heu de participar. El format és molt senzill. Un personatge us llença un dilema i és obligatori triar una opció o l'altra. I si es pot justificar, millor encara. Sergi, avui és ètic, monetari, emocional, el dilema?
1: Emocional, jo crec. Va, preferiu revisitar un dia sencer del vostre passat i fer l'espieta de com van anar aquelles 24 hores que tu pots desitjar tornar a reviure, no?
0: Sí, és mirar per un foradet, no és pas impersonar-te.
1: No, és mirar per un foradet, va, vale. Tornar a reviure, però de primera mà, saps? En primera va, persona.
0: Però ben realitzat i tal, no?
1: Sí.
2: O... Sí, però com una peli. No estic entenent el concepte.
1: Sí, és a dir, anar cap al passat, a tornar a viure. Podem fer-ho en primera persona o per un foradet, com vulgueu.
2: Val, però sense canviar-ho.
1: Sí, sense canviar-ho. O viure 24 hores de qualsevol dia d'un futur proper.
0: La Laia ja volia matar el seu avi, no? En plan, es pot canviar
2: o
0: no?
2: Ah, no, jo al passat, sí. Decididíssim.
3: Jo també
2: no hi ha dilema, no hi ha dilema.
4: Sí? Potser tindria moltes temptacions, a l'hora de la veritat. Si ho fessin decidir ara mateix, tindria moltes temptacions de pensar, ara, de com m'agradaria saber com serà la meva vida d'aquí 5 anys, perquè no tinc absolutament cap pista.
1: 5 anys només?
4: Jo visc l'absoluta incertesa.
1: Si viatgessis cap al futur, tiraries només 5 anys?
4: Sergi, jo no sé què faré demà passat.
2: I si veus que estàs mort, quin horror. No, jo al passat.
0: Jo 100% revisitar un dia sencer. És més, ja sé quin dia és, i com diria el Corto Maltès, no m'interessa gens el meu futur. No ho he dit al revés. No vull saber el meu futur, perquè llavors deixaria d'interessar-me.
1: I creieu que això ens converteix en nostàlgics?
0: Un dia, tio, un dia bonic.
4: No, jo crec que ens converteix en cagats, perquè no volem saber el futur.
1: És que, clar, ens converteix en poc aventurers. És a dir, tenim l'oportunitat de veure el futur, que és una de les coses més ansiades, no?
2: Però ja arribarà el futur, Vull dir, en principi hi arribarem.
4: Però això et genera mala salut mental.
2: Em condicionaria fatal. No, en canvi, el passat. Hi ha moltes coses que dius, veure que una pel·lícula ara mateix, això, crispetes.
0: És que, a més, el que has dit tu, jo trobo que és una cosa bonica i guai. El nostàlgic seria en plan, és que molava més les pel·lis abans, res al futur.
4: No, la trica merda, jo em quedaria per sempre tenint 20 anys.
2: No, això no, però veure-ho per un dia, i tant.
1: Oients, vosaltres què?
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Grooves, Like Jagger, ens canten els Maroon 5, ara que són les 9 i 3. Comencem aquesta hora ballant en aquest dia agradable, que no serà demà, després ja vindrà més foscor en format de pluges. És dijous, dia 15 d'octubre, i us heu connectat a ICAT, som els experts, som la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
1: Bon dia.
0: Amb Sergi Viva.
2: Bon dijous.
0: I Sergi, els oients, en relació amb el teu dilema, que viuen anclats al futur, eh? Sí que han votat diferent als personatges que omplen la taula d'ICAT.
1: Trobo que sí, no us fa patir gens, eh? Aquesta sensació de que tens massa informació. No.
2: Hi ha alguns que ho fan per una qüestió econòmica,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, els comentaris de la loteria i que fan, referència a l'almanaque deportivo de Back to the Future,
2: sí,
0: que és nostàlgia anar referenciant aquesta pel·li, o portar bambes com les del protagonista, que és el que estic fent jo ara mateix. Bé, doncs la senyoreta Su diu que vol veure el seu futur, també la Thaís, en David, diu molt millor el futur que el passat, ja me'l conec. Més comentaris de la loteria, més loteries, més anar el dia de Nadal per veure quin número surt.
2: Però va guanyant futur o passat? Què va guanyant?
0: Si sumo els clics i els posts...
2: Futur, eh?
0: Sí, encara hi ha alguns clics pel passat.
1: Però
0: tot
1: parlo de la loteria, eh? Segons passateros.
0: Ja. Clar, ja està,
2: també depèn de com ha estat el teu passat, diguem-ho tot.
1: Això és veritat.
2: Si vas pensar, ostres, tu, què vols que et digui?
0: Però ens has dit 24 hores, per tant, era un dia maco.
1: Sí, dies macos en pots trobar.
2: Tots tenim algun dia maco en el passat,
1: no? Vull pensar que tothom té un dia que recordaria, no?
2: Suposo que sí.
1: Sí.
0: Podeu seguir responent i explicar-nos cosetes aquí, al nostre grup de WhatsApp.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix teniu fixada l'enquesta per votar la cançó de les 10. L'última, que us punxem cada dia, la trieu vosaltres, com sempre, a partir dels 4 tracks que us proposen, Sergi, inspirat en...
3: L'efemèrdida!
2: Un 15 d'octubre, com avui de l'any 1988, el tema Red Red Wine d'UB40 arribava al capdamunt de tot de les llistes.

0: La cançó de la banda britànica de reggae no era original, era una versió d'un tema original que Neil Diamond va fer l'any 1967. De fet, els UB40 van fer la seva versió basant-se en una adaptació reggae prèvia d'un tal Tony Tribe, i durant molt de temps els membres del grup no sabien que l'autor original era Neil Diamond. Sigui com sigui, avui us proposem quatre cançons que ens parlen del vi, aquesta beguda que sovint s'ha utilitzat per compartir moments i que ha servit d'acompanyament de grans àpats o en esdeveniments especials. Per cert, què sou, de vi blanc o vi negre, vosaltres?
1: Jo sóc abstèmia.
2: Negre, i si és blanc, sec.
1: Jo cada cop més negre. Abans era de blanc, però per aquesta cosa una mica post-adolescent, saps?
0: I negre, també. La primera cançó ja la tenim escollida, és el Red Red Vine d'UB40. La segona és dels Estopa.

0: Quants anys diries que té aquesta cançó, Laura?
1: És d'aquestes complicades, del hipster, perquè tot sembla que són molt recents i de cop són supervelles. 2001.
0: Clavadíssima.
2: Uau! És que sóc boníssima, tio. Que sóc molt bona amb aquest joc, de veritat.
0: 25 anyets. És del 2001, del segon disc d'Estrangis, dels Estopa. Mira, després d'aquell boom de l'àlbum de debut, doncs va venir aquesta cançó, que també ho va petar, no tant com el primer disc,
1: no,
0: però...
1: No, Déu-n'hi-do.
0: 25 anyets, sí, aquesta cançó que utilitza el concepte del vi negre per comparar l'envelliment de les persones amb el de la beguda. Més cançons sobre el vi, aquesta segur que també et sona. I un altre...

0: veure que aviat condemnarà. Lailara, lailara.
1: Sentim Germà Negre, que també ens ofereix una versió, en aquest cas, del clàssic Les Rondes del Vi, que va popularitzar en Jaume Arnella. El grup de Banyoles va publicar aquesta cançó fa 4 anyets, el 2022, coincidint amb el desè aniversari de la formació festiva. I hi ha una cançó d'aquest estiu, Laura, que ens parla de vi. Saps quina?
2: Quina?
1: Aquesta.

0: Vinya del Mar et transporta també records post-adolescents o adolescents?
1: Sí, clar, ja, quan no podies comprar-te cap altre vi, compres Vinya del Mar.
2: Mira, també hi havia Team Vinya del Mar, Team Don Simón, no? Era dur, eh? Quins moments tan complicats.
0: L'Anna Cirera diu la millor cançó, la de les rondes del vi, diu ideal per sobretaules de dinars populars.
2: Sí que és veritat, eh? De picar a la taula, no? Mm-hmm. Una mica sí. Doncs aquesta cançó, ja la coneixeu, és dels de Mataró, que ens conviden a gaudir de les petites coses, assenyalant això que no calen dispendis importants per viure unes bones vacances, sinó compartir un vinyer, encara que sigui, com diuen ells, un vinya del mar. Quatre cançons que ens parlen del vi. Quina botes, Laura? Red Red Vine, de UB40, Vino Tinto, d'Estopa, Rondes del Vi, de Germà Negre, o era això dels Tiets?
1: Doncs Rondes del Vi, va.
2: Les Rondes del
1: Germà Negre.
2: Jo també l'he votada, però va tercera. A distància, força distància, del Vino Tinto, i diria que va guanyant els UB40 ara mateix.
0: Per ara segueix la classificació igual que fa una hora, però sí que han escurçat distàncies els d'Estopa amb el seu Vino Tinto a 4 clics de Red Red Wine dels UB40. A les 10 punxarem la cançó que vosaltres hagueu votat. Ara agafem el tren per viatjar amb qui, Laia?
3: Amb el Pony Pissador?
1: Sí, no?
0: Un viatge en aquest tren, les 9:09 del matí.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes, ICAT.
1: 15 anys després, Christiane Jatahi revisita la senyoreta Júlia, d'August Strindberg, i la trasllada a la Catalunya d'avui. Júlia, 15 anys més tard, versiona l'original brasiler, aquest cop amb Júlia Genís i Moha Masian. Una història que parla d'intolerància, prejudicis i misogínia. Una història que encara avui ens continua interpel·lant. Del 22 d'octubre al 15 de novembre, al Lliure de Gràcia. A Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana.
2: I ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous.
1: Del 17 al 24 d'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
2: Adria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
1: Viacentral.cat.
3: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
4: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí.
5: És a tope.
4: A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.
6: Que ningú et podrà aturar.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.

0: nota correcta.
1: Una puta merda.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: D'aquí un minutet i mig serà ja un quart de 10, nou espai de la Laura Grau, dels Catalans fan coses. Laura, tens ganes que algunes coses en concret siguin fetes? Cap on ens hem d'encaminar?
0: No, les coses no paren de fer-se cada dia i això és el que més m'agrada d'aquest país. Una mica en la línia de la meva gran crítica d'aquesta setmana, que és que a vegades no ens fa falta omplir 4 estadis olímpics per ser els millors tota l'estona i tenir una cultura superrica, innovadora i trencadora.
4: Rica i plena.
0: Rica i plena i tot, i per treure un pit i plorar de l'orgull, és que justament mentre estava fent tot aquest discurs i tenia com tota aquesta moguda de ressaca del cap de setmana amb oques, em va sortir aquest clip del 3... anava a dir del 324, del 3CAT,
4: sí,
0: que els hi van fer a un grup de música d'Arbeca que acaba d'acabar una gira recuperant un camí de transhumància.
4: Són els Porcho Boys?
0: Els Porcho Boys. Sí! És que, bueno, estic obsessionada amb aquest projecte ara, per si de cas algú no ha sentit aquest clip, que l'escolti ara mateix.
5: Quina gira, eh? Tot molt guatge ara mateix.
6: Nosaltres el que ens agrada és tocar, estar a la muntanya, viure al món rural.
5: A falta de microbús vam dir, esclar, per què no caminant a fer una gira de poble en poble, a través de camins ramaders de transhumància? Podríem fer amb animals, ho podríem... I al final hem fet això. Portar cultura, no?, a racons i pobles de Quilleida, que potser no hi arribaria.
7: Sí, però anem de lluny, eh? Tinc gaire
5: de... Porcho Boys som un grup de folk, notes d'americana, però en català.
3: Mira, la Laura encara no li ha donat opció de dir res i ja surten oients, com ara la senyoreta Su, que diu, uah, som brutals.
0: És que em sembla un projecte increïble.
3: I recordo fa alguns mesos que algú ens va dir, experts, quan parlareu d'aquest grup? Doncs no sé qui ens ho deia, però ara per ara aquest oient i es pot posar la medalleta de jo ja ho deia.
0: Bueno, és que els catalans no paren de fer coses, insisteixo. Doncs aquests nois d'Arbeca, que fa 2 anys que tenen aquest grup de música, els Porkchop Boys, es van passar tota la primera setmana d'octubre, una etapa, una etapa, un camí de 10 etapes en 10 dies, fent 190 quilòmetres, doncs això, per totes les terres de Lleida, o sigui, des d'Arbeca fins a Enviny, al Pallars Sobirà, a l'Escola de Pastors, que és on van fer el concert final.
4: Exacte, que feien com els camins de la transhumància, no?
0: Sí, clar, és el que ha dit,
4: aquest recorregut
0: sí.
4: És espectacular i anaven dormint allà on trobaven.
0: Clar, a mi em va decebre una mica perquè, bueno, no em va decebre gens, em sembla un projecte increïble, però jo, quan vaig veure aquest clip, em pensava que anaven literalment acompanyant un pastor que feia la transhumància, però em sembla que no és ni la temporada ni res. Però sí que anaven amb animals, també, i anaven això, el que deies, dormint on podien, i sobretot amb el seu objectiu, que era conèixer gent de tots els pobles, conviure amb ells, fer una mica del foraster, diguem-ne, però sense que estigués gravat. I tot i així està gravat, perquè això m'ha fet molt feliç de saber. Hi ha una productora que els ha fet tot un documental, Sarau Estudi, sobre el tour. Tinc unes ganes de que surti això per fotre'm un pel cul, que flipes. Llavors, serà un documental això sobre tota aquesta gira que es diu Transinhumància Tour, i tot i així, clar, d'aquí que surti aquest documental, a que el muntin i puguin posar-lo ben mono, suposo que passarà un temps, però podeu recuperar la crònica de tot el tour a una ràdio local, Ràdio Rosselló, visca les ràdios locals des d'aquí, el lloc on passa la màgia de cada comarca, zona, regió, etc. Hi ha un àudio diari del grup explicant com els hi ha anat el dia en aquesta travessia, que no sabia com enllincar-vos els àudios, però ho podeu trobar a Ràdio Rosselló, això, poseu Transinhumància i us sortirà una pàgina amb tots els àudios, un àudio al dia del grup dient doncs avui hem sortit i plovia, o avui ens hem trobat a no sé qui. Un minut cada dia de com els hi ha anat. Doncs això, de l'etapa 6, refugi lliure de bou mort, a Taús. Etapa 7
8: Hòstia,
0: i 8,
8: perdona,
0: de Taús.
8: És que hi vaig ser aquesta setmana passada, just aquí. Que guai que passessin per allà. És increïble, aquest lloc. No, perquè devien fer-ho fa més dies, no? Que quan van començar exactament?
0: Això va ser de l'1 d'octubre al 10.
4: Deixa'm
8: Hòstia,
4: dir un parell
8: en sèrio?
4: De coses.
8: No, un moment, jo vaig dormir aquí la nit de l'11.
0: Doncs Laia, et vas perdre una oportunitat increïble.
4: Per una nit. Deixa'm dir, d'una banda, que a Instagram les fotografies mostren que quan van a aquests llocs es troben un munt de gent.
0: Clar, clar, que jo crec que es van anar fent gros perquè la gent ja els esperava.
4: I d'una altra banda, deixa'm dir bé el títol del grup perquè no dugui a confusió, els trobeu ràpid per Instagram, és porc amb K, shop és CHOP i boys. Doncs,
0: això s'ha de dir que no ho han posat fàcil. És l'únic que els hi puc criticar.
4: Bueno, porc, shop boys.
3: Són costelles de porc.
4: Exacte.
0: Sí, però que, bueno, també sent un grup d'Arbeca, potser podies posar un nom en català, però vaja.
4: Bueno, hem volgut fer el gag. El joc aquest amb els Pet Shop Boys.
0: També m'encanta el detall de quins animals portaven. Portaven el perdut, que és el ruc del cantant.
4: Molt bé.
0: I la Bardi, que és una euga àrab. Bueno, és que de cop i volta, com tots són detalls, que a mi em generen moltes preguntes i que m'agradaria que vinguessin, si en aquest programa encara vinguessin convidats, a explicar-nos tot el que ha passat.
8: Totalment.
0: En aquests 10 dies.
4: Els Porsche Boys a Instagram tenen 4.152 followers. Va, augmentem-los. Anem
0: semblen
4: tots cap allà,
0: experts. Poquíssims per la gesta que han fet.
4: Exacte.
0: Res, era un moment de reivindicar també, doncs, que a vegades ens pensem que ja està tot inventat i aquí a casa nostra encara podem exprimir moltíssim la nostra cultura i el nostre territori per inventar-nos iniciatives com aquestes, que crec que valen molt la pena de ser viscudes i explicades, i ara ho hauran de fer cada any. Jo no vull dir res, però jo ara, clar, com els Porsche Boys no ho facin una altra vegada l'any que ve i nosaltres puguem personar-nos a Linyola, per dir alguna cosa, per posar un exemple dels pobles per on han passat, per veure com arriben i com fan el seu petit concert i com interactuen amb la gent del poble i on dormen, perquè em consta que han dormit en llocs totalment insòlits.
4: Pots comptar, i tant.
3: Bueno, ara els podríem llançar això que has suggerit tu de fer-ho coincidint amb la transhumància per se, no? Que es casqui una transhumància.
0: Clar, a mi m'agradaria que acompanyessin realment un pastor. Passa que potser el pastor o pastora està concentrat amb la seva feina.
8: Exacte.
0: I no vol uns friquis allà tot el dia.
8: I que potser les etapes no acaben de coincidir tampoc.
4: El grup i els seguidors allà al darrere dius, escolta, deixeu-me sol.
0: Però bueno, només del fet d'haver-se inventat aquesta iniciativa i recuperar també això important, els antics camins de transhumància de les Terres de Ponent, em sembla brutal.
3: Laura Grau, fins demà.
0: Fins demà.
4: Adéu, Laura Grau.
3: Gràcies. Adeu. Ens quedem amb els Pla Moguda, els flamants guanyadors de l'últim concurs a la 9. Ja emprenya. Ja emprenya.

0: Tona els experts.
1: Com és quan toquen amor?
2: A veure, no em voldria equivocar,
3: però
2: crec...
3: Com és trist,
2: doncs. No, crec que és el tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang.
4: És com si fos sostingut, saps?
3: Sí, sí, sí.
4: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
3: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix.
1: És just quan mor, és una mica d'esperit.
3: Veniu tots cap a missa, que ja el tenim aquí.
2: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, i l'endemà o així ja l'enterro.
3: És a dir, home, no!
2: Que sí!
3: Com? El toc a morts és quan és a l'enterrament.
2: Que no!
3: Com que no?
2: Ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'està posant...
0: Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 23 minuts, ara quan siguin 2:15, ens actualitzarem amb els titulars de la jornada, però com sempre, i gràcies a la Laia, parem atenció a allò que potser sovint no hi parem prou atenció, perquè ara anem a Etiòpia.
2: Sí, perquè potser podeu seguir per xarxes o pels articles que fa la premsa en Néstor Siurana, és un corresponsal de guerra, de fet ell és geògraf i és especialista en l'Àfrica subsahariana, i ell podeu trobar-lo, com us dic, a diferents mitjans parlant-nos de la guerra d'Etiòpia, que jo personalment no n'he sentit en els mitjans convencionals, i és una guerra molt especial que té lloc ara mateix, és desastrosa com totes les guerres, però que a més té unes condicions una mica especials. Es fa a les muntanyes, a més de 3.000 metres d'alçada.
1: Jo llegi que està tan enquistada com que és d'aquells governs que porten molt de temps controlant poca part d'Etiòpia, potser la que coneixem és la capital.
2: Sí, és a dir, jo no tinc el context, no he llegit prou en Néstor Siurana per saber exactament les faccions, perquè són coses sovint molt complexes que es remunten a temps immemorials i a més hi ha molta diversitat de factors, no?, que la desenvolupen, però el que us volia dir és que és la guerra entre les forces federals etíops i els rebels, i que això és, a més, té aquestes condicions que us deia especials, sobretot per culpa de l'orografia i la climatologia. És a dir, estem parlant d'un lloc, com us dic, a muntanyes de 3.000 metres d'alçada o més, i, per tant, amb molta boira, on l'altitud, els abismes i les valls doncs, redefineixen els límits de l'estratègia militar moderna. Poc té a veure amb una guerra com pot ser la d'Ucraïna, amb drons, etc., com ens podem imaginar. És una regió que està dominada pel massís etíop i és aquesta fortalesa natural a gran alçada. I bona part del conflicte es dona doncs, en aquest altiplà o en diferents altiplans de parets molt verticals. Les valls boniques i frondoses, que per un visitant podrien ser molt atractives, doncs són ara mateix plenes d'una vegetació exuberant que, a més, sota la pluja, es transformen en paranys de fang i en passadissos secs, ens diu en Néstor Siurana, que dificulten o compliquen o fan molt més complexa doncs, aquest combat. L'actitud redueix, a més, l'oxigen i això fa que es dupliqui el pes doncs, de cada fusell, de cada arma i converteixi cada pasa en una prova de supervivència. Com condiciona això la batalla? Doncs moltíssim, perquè l'artilleria pesada o els carros blindats, que són habituals en la guerra moderna, doncs han quedat sovint inutilitzats al fons d'un congost perquè no poden pujar pels camins que defineixen aquest paisatge. La guerra s'ha tornat per necessitat en infanteria, en emboscades, en estratègies de posició, en una guerra de guerrilles dels coneixedors del territori, i a diferència de terrenys on l'enemic es veu a quilòmetres, aquí doncs, hi ha un camuflatge natural que fa que et trobis l'enemic doncs, a un pam i potser doncs, ja massa tard. A més, hi ha núvols baixos, l'hivern defineix una boira que ho cobreix tot i en pocs minuts doncs, es redueix la visibilitat. Hi ha trobades armades sobtades, brutals, a poca distància, i per tant doncs, la violència cos a cos és molt extrema. Segons el mateix Siurana, per entendre la guerra d'Etiòpia cal tenir en compte un parell de variables estructurals a banda de la geografia. Una és aquesta de les ètnies i les religions que configuren un país que no és una nació homogènia. Això és el que passa fruit del colonialisme. Tenim un conjunt d'identitats fragmentades, a més, enfrontades entre ells, moltes vegades volgudament enfrontades per poders exteriors que els han volgut separats i desunits per no poder reivindicar els seus drets. I també cal tenir molt en compte els precedents, perquè abans de l'escalada dels conflictes actuals ja s'havien registrat moltíssims atacs armats i, en canvi, no se'ls havia fet cas, no? I es veu que el 2022 va haver-hi un acord de pau doncs que, com moltes vegades passa, no va quedar ben segellat, ningú va vigilar que això es complís i, per tant, doncs, a les conseqüències queden desapercebudes els mitjans de comunicació internacionals fins que, oh, sorpresa, de sobte esclata el conflicte armat sense que ningú doncs, tingui temps ja de mirar de resoldre-ho per la via diplomàtica. Ara segueixen sense aparèixer enlloc, però vaja, si voleu seguir-ho, el geògraf aquest expert en Àfrica subsahariana, en Néstor Siurana, ho va explicant, ho va analitzant, seguiu-lo als mitjans i a les xarxes socials.
1: I ens acostarem a dos quarts, gràcies, Laia, amb l'Ariana Grande. Break free.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts de deu, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és dijous? Avui és 15 d'octubre.
2: Doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que els Mossos confirmen que el cos trobat a la costa de Sitges és el del nen de...

0: 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. El cos l'ha localitzat un pescador de la zona. Més coses. Durant el dia d'avui, partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. Els pronunciaments durant les ofrenes florals al fossar i la tomba del president a Montjuïc no poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. Per cert, que Junts i Esquerra es mostren satisfets per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que s'apliqui també a les causes que encara queden obertes. La pilota és ara a la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Carles Puigdemont ja ha demanat al jutge Pablo Llarena que ho faci sense més dilacions. Pel que fa a les eleccions, demà acaba el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les generals del 29 de novembre. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar la denominació Front Ampli. I acabo recordant-vos que des d'avui i fins diumenge Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. L'accent està posat en la cultura popular. De fet, el programa compta amb més de 80 propostes. La majoria són estrenes.
1: I ara els titulars d'esports.
0: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City a domicili per 2-4 i, de fet, Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a més a més el castiguen. Mourinho també afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. En bàsquet, el Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga ACB i a l'Eurocup femenina debuta amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec per 77-49.
1: I també volem saber quin temps farà avui.
0: Doncs avui continuarem tenint un temps estable. De fet, tindrem sol o algun núvols baixos, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plogim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores i les temperatures màximes seran càlides i, de fet, pròximes als 30 graus a Ponent.
1: I anem al País Valencià ara amb els Cactus, que ens canten la seva batxateta i de seguida parlem

0: posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Comença a ploure ja amb intensitat. On eren les fonts, Laia? Em recordes?
4: Quines fonts?
3: Les de l'Albert Font.
4: Quines fonts de l'Albert Font?
3: Les fonts, les seves fonts.
4: Jo què sé.
3: És una població.
5: Va, molt bé.
4: Ah, les fonts, el poble, la Garrotxa.
5: Ho puc fer la meva secció? Molt bé.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: I no m'havia explicat això la meva àvia.
8: La mare m'explicava que l'àvia, que l'Olga sempre deia que havia passat molt fred.
7: Aquí. Ah, sí. Sí.
8: Que havia passat molt fred. Sí, sí, que no tenien...
3: Parlem de llibres, oients. Quants silencis de la Guerra Civil es guarden a casa vostra? Segurament més d'un o més dels que us penseu que perquè... Per això són silencis. Durant molts anys, parlar de la Guerra Civil en un context familiar ha estat sovint una mica problemàtic. El periodista i escriptor Eloi Vila recollirà en el llibre El silenci heretat, històries reals que ha conegut en els últims anys en què s'ha anat especialitzant en la divulgació i la memòria històrica d'aquest conflicte que va marcar el nostre país el segle passat, la Guerra Civil.
4: Exacte, l'Eloi Vila, aquest periodista vallesà que ha pogut veure en diferents programes de memòria històrica al 3CAT, justament al voltant de la Guerra Civil, com per exemple Trinxeres, que podeu recuperar, o de fet en la temporada actual el Quanta Guerra, que també està tenint molt d'èxit. Doncs ell, en tots aquest temps, ha anat parlant amb supervivents, amb testimonis, amb experts també, amb familiars, que han viscut des de diferents punts de vista les desgràcies de la Guerra Civil. Pot semblar que fixant-se en històries personals ens puguem quedar en l'anècdota, en la història concreta, en la llagrimeta, i us he de dir que de llàgrima n'hi ha molta quan llegeixes aquests textos tan personals, perquè són històries que saps que han passat i que podrien ser perfectament la de la teva família. Però res més lluny d'això que us deia, eh? Una mica el que se n'ha donat l'Eloi és que tots aquests relats en són també una mica un de sol. Tots tenen tant en comú que són els que expliquen com petites peces d'un trencaclosques com va ser, amb totes les seves arestes, un esdeveniment com la Guerra Civil que va marcar i que marca encara la nostra societat i les nostres famílies. Però el marca des del silenci moltes vegades, no pas des del relat, perquè encara hi ha un gran silenci que ha enterrat totes aquestes històries. Ens ho explica el mateix Eloi.
8: El silenci heretat el que fa és desenterrar històries que van viure milers i milers de joves durant la guerra, i desenterrar-les perquè han estat molts anys en silenci. Un silenci que ressona molt fort entre els milers i milers de joves que van a la guerra i no van tornar, per tant, els morts i els desapareguts, i que ressona també entre tots aquells que van tornar i van callar.
4: És que per mi és molt interessant aquest silenci dels vius, aquests que van callar, eh? També ho deies tu, Roger, al principi, quantes famílies no han parlat mai de les vivències dels avis a la Guerra Civil, no? Allò de sabem que l'avi va estar en un camp de concentració, però no ho va voler explicar mai. Segurament és tot massa recent, eh? Això ho explica també l'Eloi, que ell diu que ell, i potser també nosaltres, formem part de la generació dels nets dels protagonistes, que ara, potser sí, ja estem prou allunyats d'aquell dolor tan fort per poder trencar aquest silenci que les generacions anteriors han hagut de callar.
8: i van callar per diferents motius. Segurament hi ha tants motius de silenci com persones que van viure la guerra, però bàsicament hi ha com tres motius. Un és el protegir les generacions següents del dolor. Un altre motiu és la vergonya, que costa molt explicar a la gent que estimes, a la gent més propera, a la parella, als fills, als germans, als pares, el que hi van viure, no? Per exemple, explicar que t'has fotut de gana, que has hagut de menjar allò un plat de cigrons corcats i durs com una pedra,

0: o que s'ha mort un company en una trinxera, que has hagut de posar cossos putrefactes en una pila de foc per evitar infeccions i que hi ha extremitats que no es cremen, com els peus i les mans. Costa molt explicar aquestes coses, no? Costa molt explicar que potser has disparat o que has disparat i reconèixer-ho i que no saps on t'ha anat a parar aquella bala. Però el motiu principal del silenci és la por. La por a la repressió, a la repressió dels vencedors, a la por als 40 anys de dictadura.
1: A més, la mirada d'Eloi Vila no és neutra. No pot ser-ho, quan coneixes aquestes històries de prop, llegeixes les cartes d'un condemnat a mort que adreça als seus fills, que ell sap que quedaran orfes perquè estan a punt d'afusellar-lo per no haver fet absolutament res, acusat de manera falsa de moltes coses, no? Doncs el que fa l'Eloi Vila és posar-hi un punt de vista crític, un esforç també per rescatar els fets, per fer memòria històrica, per anar a poc generant relat, un relat que al capdavall és contrarrelat, tenint en compte que encara ens movem en el marc d'una història escrita pels vencedors. Això és així, perquè una de les coses que explica l'Eloi Vila al llibre és que la nomenclatura de la Guerra Civil no hauria de ser tal.
0: Tot és interessat, res és innocent, perquè parlar de Guerra Civil és parlar d'una societat enfrontada entre ells, els ciutadans enfrontats entre ells, quan en realitat el que hi havia era un govern legítim, la República, que van voler enderrocar amb un cop d'estat, que no va triomfar tot arreu, i això doncs va provocar una guerra de pràcticament 3 anys, no? Esclar, 40 anys de dictadura, després una transició tutelada pels que van guanyar la guerra, amb l'amenaça latent d'un cop d'estat i un pacte no escrit de no mirar enrere, ha deixat, no, un relat que hem assumit, malauradament, i que intento explicar que el podríem intentar canviar, no? I com molts historiadors defensen parlar de guerra d'Espanya o simplement de guerra, perquè, és clar, parlar de bàndols és posar tothom en la mateixa situació, o no parlar de cop d'estat, sinó parlar d'alzamiento nacional, totes aquestes coses, no? Que fan que el relat que ha calat és el que van imposar els vencedors.
2: Es titula El silenci heretat, històries enterrades de la Guerra Civil. El publica Ara Llibres. Hem sentit el seu autor, l'Eloi Vila. Aneu-lo a comprar llibreries, excepte la Carla, que se l'ha endut avui al miniquiz. Més lectures.

0: El nou còmic de la valenciana Anna Penyes es titula En Blanc. L'Anna es va donar a conèixer quan es va endur el Premi Gros del Saló del Còmic de l'any 2018, moment en què vaig tenir el plaer de conèixer-la i conversar amb ella uns instants allà al Saló del Còmic, i ara publica ja el que és la seva tercera novel·la gràfica, la primera que li publiquen també en la nostra llengua. En Blanc és el títol i fa referència a això, al que no et deixa dormir. És un còmic, sobretot, per dir-ho ràpid, del burnout laboral, sobretot juvenil. És el cercle infinit, que n'hem parlat tantes vegades, de tenir una feina precària amb la qual només pots subsistir i subsistir per viure, per seguir fent aquesta feina precària que no et deixa avançar, i el poc marge que et deixa l'aprofites per dormir, i a sobre no pots. Són diversos personatges que es troben en aquesta situació, algun que tira pel dret amb substàncies més o menys legals per aguantar o per desconnectar, o per aguantar més a la feina o per desconnectar quan surt, sempre dintre d'aquest cercle. Hi ha algun altre personatge que segurament us sona perquè n'hem parlat avui, que és el que es troba en aquella situació de tornar a la placenta, a casa dels pares. Però ja no és pel tema de l'habitatge, és només és el tema de si he de treballar. A canvi de què? Perquè no tindré casa tampoc, doncs me'n vaig a la casa que tindré quan es morin els pares. A sobre sempre hi ha algú, Laia, ho diem, sempre hi ha algú per sota teu.
1: Sí, però aquí, això no és un consol.
0: Aquí hi ha una historieta d'un jove rider que opta per fer l'horari nocturn de repartidor de menjar en bicicleta per esgarrapar una mica més d'ingressos. Mola perquè l'Anna no deixa mai de banda la sensibilitat en els seus textos i té molt de gust a l'hora de triar una paleta de colors, en aquest cas obscurs, de blau fosc de lluna, amb una textura a la vista on es veu el traç, que bé poden ser ceres o llapisos de colors. Això sí, dibuixos plans, molt propers, però forçant o trencant la perspectiva quan l'estrès d'una escena ho mereix en aquella vinyeta. A més, no deixa de banda l'humor, perquè entre capítol i capítol incrusta il·lustracions que no són seves, no són IA, les ha agafat de, per exemple, miniatures medievals, d'aquelles, saps que avui en dia es fa molt d'humor meme romànic?
1: Sí,
0: doncs,
1: és veritat.
0: Enmig de capítol dramàtic i capítol dramàtic te'n posa una d'aquestes, o d'un gravat que té pinta de ser del segle XVIII o XIX, en plan guia o de manual, i aquesta... dibuixos desconcertants, fora de lloc, desubicats, et fan fer aquella pregunta de on hem arribat, no? Que estem fent servir aquests memes per parlar de drames actuals que no haurien d'existir. Jo sóc Tim Anna Penyes, m'ha molat bastant aquest còmic, es titula En Blanc, és sensible i és fred, i el publica Salamandra, aneu-lo a comprar a les llibreries, excepte la Clara, que l'ha guanyat avui el mini quiz, la resta, espero que tingueu més sort demà.

0: La Nati Peluso, amb ella encaminem trepitjant fora aquesta recta final del programa d'avui. Amb 11 minutets seran les 10 i us direm adeu. I per nosaltres acabarà aquesta estona que us hem ofert de matí de dijous. Avui que és dia 15. Mai marxem amb però sense sentir un recull dels millors àudios que avui ens heu enviat. Avui que hem parlat d'emancipació, avui que ens hem assenyit aquest estudi que constata que l'edat d'emancipació mitjana no para de pujar, ens heu explicat, entre anècdotes de quan vau marxar de casa els pares i lluites actuals i legítimes.
1: Bon dia, experts. Jo em vaig independitzar l'any 2018, just abans de fer els 24 anys. Vam anar amb una amiga a viure a Tarragona, a la zona del Mercat, i vam estar vivint allà en un pis de dues habitacions pagant uns 450 euros, però uns quants anys. Va ser realment un lloguer prou assequible.
2: Hola, experts. Hola. Marxar de casa vaig marxar als 20 anys. Això ja em fa uns quants.
3: Sí.
2: Jo ja tinc una edat. Bon dia.
4: Bon dia, experts. Doncs jo em vaig emancipar als 27, en plena pandèmia de Covid, una de les primeres onades. Hi havia la llei de limitació dels lloguers i vaig trobar-ne un no molt assequible, perquè després diguin que aquestes lleis no funcionen. I a l'habitació de casa amb uns pares està igual. L'única diferència és que ma mare ara hi ha posat una màquina de cosir i espero que la vida em somrigui i no hagi de tornar-hi mai per necessitat. Vinga, a reveure.
5: Bon dia, experts. En aquest cas, el pare soc jo. El meu fill no s'ha pogut emancipar, viu encara la mare, té quasi 30 anys, treballa com un burro, però és que tot és una merda. Per sort, passa més temps a casa de la nòvia, que és, no és una rica heredera, però és de família amb el ronyó ben cobert. Però com tots dos es dediquen al món del teatre, doncs viuen amb la més absoluta misèria. I jo encara conservo la seva habitació, perquè qui sap si en qualsevol moment no el tindré de tornar a casa.
6: Els experts, ICAT.

0: Pujols, que camina per Vilapiscina, línia blava, aquí a la capital, des d'on us parlem cada dia i on està a punt d'acabar el programa d'avui. No ho farem sense abans sentir els millors moments que sempre us selecciona en Sergi. Avui hem estat parlant de quan ens vam emancipar de casa, hem descobert qui són els Porc Shock Boys, hem debatut sobre si reviure moments del passat o millor fer-los del futur. Amb què hem quedat al final? Que millor el passat, no?
1: Sí, que clarament, hem comprat passat.
0: Hem sentit molta música, per exemple, la nova del Gisbert i també la nova del Cuca Pi, Squanchy, que ens ha fet esquanchejar fort aquí a l'estudi, sobretot la Laia.
2: I ara anem esquanchejant al matí amb en Cuca Pi i els Boom Boom Fighters amb aquest nou tema, Squanch. Laia, Squanchy?
1: Squanchy, Squanchy.
3: Molt bé.
0: La Laia, després de fer Squanchy Squanchy, ha fet un top 5 relacionat amb la Setmana Internacional de la Novel·la. Un top 5 de què? Doncs jo encara no sé ben bé de què.
2: Avui us hem preparat un nou
4: top 5
2: en format música. Laia, tires tu amb el número 5.
1: Sí, llibre, pel·lícula,
2: sèries, estàtues.
0: De què era el top 5 al final?
1: De cançons al voltant de llibres.
0: Molt bé, sí, era de cançons. Cançons com aquesta de Tirant lo Blanc, de Lil Dami, que la Laia ha utilitzat, jo diria que una mica de forma impuna, per carregar contra en Roger i un servidor.
5: Però t'estic tirant lo blanc a la cara i des de l'altura.
0: Tirant lo blanc a la cara, una mica.
2: Que lleig, però després de la intimitat.
6: Ai, que bonit, oi?
1: El que feia Lil Dami era fer un joc de paraules amb el títol d'aquesta obra medieval catalana, tal com han explicat en Roger i en Sergi, que és amb el que s'han quedat. Són homes, són bàsics, no, tampoc demaneu més.
0: Gràcies. Jo, per la meva banda, he demostrat que del Tintín més aviat podríem dir que en sé poc.
2: Tintín preferit, Sergi?
7: Tintín preferit?
0: Ostres...
2: El País dels Càters? És nou, aquest.
0: Crec que volia dir El País dels Soviets, però m'ha sortit El País dels Càters.
6: Sí, ara!
2: Bueno, has sortit El País dels Soviets, el primer de tot, bona referència amb el sceptre de Doctor Carr.
0: No. Jo crec que, mira, m'ha sortit això com m'ho podria haver sortit una altra cosa, eh? I, com sempre, el que hem fet en el programa d'avui és el que fem quasi cada dia, que és posar-nos a cantar damunt la música que va sonant.
5: No siguis sol a veure.
0: Vinga, Laia! La, la, la, la, la, la, la. Però no ha estat aquesta la guanyadora d'avui. Avui la tria de les cançons eren de vi i participaven, entre d'altres, la de Red Red Wine, de
1: la Rondes del Vi, la meva preferida. Ha guanyat.
0: No, la Rondes del Vi ha quedat tercera.
1: Jolín.
0: De Germà Negre, Estopa, segona, Vino Tinto, i Tietz era això, ultimíssima. Saps què ha passat, Laia?
1: No, digue'm.
0: Si ens hem de cenyir pel que ha dit la Thaís, que ha fet, ha estat vot útil. És a dir, la Thaís volia Germà Negre i la Rondes del Vi, però no volia que guanyés Estopa. Què ha fet, doncs?
1: Què ha fet?
0: Anar per la que anava competint amb Estopa, que era aquesta de Red Red Wine.
1: Però encara m'agrada més Estopa que Red Red Wine.
2: No feu això a les eleccions, Laia, que hi ha molta gent que fa allò de vull que el partit que jo voti guanyin, i acaben votant un altre.
1: No, voteu el que us agradaria que guanyés. A mi m'agradaven totes menys la Red Red Wine, i encara guanyo aquesta.
0: Les cançons s'han de votar sempre des del cor.
1: Això sí, que és veritat.
0: Estem d'acord amb això.
1: Hauria d'haver anat a votar jo.
2: Tornem demà a les 6 del matí, i Sergi, sobretot, qui avui vagi a la Fira de Manresa, ja pot començar a enviar cròniques en àudio.
0: Doncs sí, avui comença la Fira de Manresa, demà en parlarem de molts. Us preguntarem per la vostra relació amb la cultura popular. Sempre aneu part, si us agrada, si no us agrada, si no n'heu sentit mai a parlar.
1: Si sou de mirar o de jugar.
0: Exacte.
1: Això, saps? També
0: hi ha moltes manifestacions de cultura popular i d'arrel en aquest país.
1: Que mira tu, exacte. Fent cultura popular, eh?
0: Vinga, que anem marxant i ho fem amb els Red Red Wine, aquesta cançó dels UB40.
2: Gràcies per votar-la, oients, Sergi, Laia, Anna.
1: Adéu, Roger, fins demà.

0: Què tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Així hem començat aquesta hora després dels experts amb la música de Galantis, Do You Mind, però en tenim moltes més. Ara amb l'Abril, Nens en Crisi.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: Passió, virtuosisme i emoció. El 10 de novembre, BCN Clàssics presenta a l'Auditori el concert per piano número 3 de Rachmaninoff, una de les obres més exigents i extraordinàries del segle XX.
1: El piano, Bezot Abduraimov, amb l'Orquestra Filarmònica Txeca i Simeon Bichkov, amb un programa dedicat també al compositor Smetana.
0: Entrades i abonaments a bcnclassics.cat.
2: Pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Escoltes i cats.

0: Batgirl, que ahir va començar la gira americana i la tindrem també com a cap de cartell al Primavera Sound. Seguim amb Sapena i també amb Toni del Zoo, és el Santuari.
1: Feix entre caputxes i barris oscurs, un oci és casal i l'any és orgull on el respecte és per...

música ideal també per animar aquest matí del dijous 15 d'octubre amb una carrera que no fa més que créixer. Ells són els Almost Monday i per aquí tenim també al·lèrgiques al polen cantant i dient això del PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com sí. Una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a escoltar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
12: Linkat.
13: Linkat.
12: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
14: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per iCat.
13: Linkat.
12: Linkat. Aicat.

Disposada a conquerir el mercat internacional, aquí teníem una de les noves de Sofia Càmara. I seguim posant més música a 4 minuts ja per 2:15 a Post Malone.

Esperant amb ganes el cap de setmana. Aquí teníem la proposta de Gati Gos, que ens porta cap a una de les més virals del moment, amb Clean Bandit Company.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol Vallesport i Tardet. 25 d'octubre, Luz de Gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a altardet.es.
4: Escoltes i cats.

Nova dosi de divertimento musical amb Damper Albo i El Comboi, i una altra de les bandes que no et pots perdre és la dels Lluna Plena. Ets una enganxina.

Doncs som-hi, encara amb aquesta nova hora de música, amb la proposta de Lisa i també amb la gent de la publicitat. Aquesta que roda és sempre així, 11:03. Bon dia.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
2: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
1: Recapta!
2: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
3: Escoltes ICAT.

refugi musical amb el Ziglu, que ens ha portat a un quart de 12. I gaudim també d'una altra de les novetats de casa nostra amb l'avançament del seu disc debut amb amor. És la Jules.

Ghost és un altre dels èxits indiscutibles d'aquesta banda que està reinant el K-pop pels 80s. I avancem en aquest matí de dijous assolellat amb top

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. La Sala Beckett presenta Torcides. Divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. A iCat.

Repassant una altra de les novetats que han caigut aquest any, amb Flow Millil, Tub Basi. Anem a passar l'estona també amb una de les millors que ens han deixat els Nyandú, és el Club dels 27.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Escoltes, ICAT.

ens ha acompanyat tot l'estiu aquest Kiu Bici amb Masigo i una altra de les apostes exitoses de la temporada. Arribem els barcelonins Holograma. Es amigos.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

Són Potjoli, Rodili, els noms del moment d'aquesta temporada. Amb la seva creació deixaré de pensar en tu i de les nostres reserves musicals. Recuperem aquest Makeba amb Jane.

Un matí ideal per posar una de les col·laboracions més especials de Party Next Door amb Drake, Jeva, i aquestes amb Guineta i Julieta. Bota, bota.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: De comiat en comiat fa res, li dèiem adéu a Oques Grasses i la Gossa Sorda. Aquest cap de setmana toca acomiadar-se de la Fúmiga.

0: 3 Sant Jordi's Club ompliran els valencians aquest cap de setmana en el seu últim pas per Catalunya.
1: I d'aquí 15 dies, traca final al Roig Arena de València. Això sí, amb el cartell de tot venut des de fa mesos.
0: Els d'Alzira posaran punt i final d'aquesta manera una carrera que començaven el 2012 sense cap pretensió de viure de la música. Així ho explicava l'ACN fa uns mesos el cantant de la Fúmiga, Artur Martínez.
2: Nosaltres érem una xaranga i amb l'única pretensió de recórrer els carrers de la nostra més pura proximitat, perquè segurament a les xarangues que nosaltres ens rodejava o que teníem com a referents no els passaven aquestes coses. Han passat coses tan boniques que nosaltres no buscàvem, però les hem anat d'alguna manera digerint, però sempre en els peus molt en terra i sabent que per a nosaltres anava a ser passatger, segurament perquè, com diguem les nostres cançons, perquè som uns covards i perquè ens feia molta por. Per una banda, que el nostre personal d'eixa colla d'amics se poguera estropear per el desgast propi de tanta gira, i sobretot per la por que si en algun moment la música s'acabara no saber on tornar.
3: I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
1: Des de llavors, 3 discos i 2 EPs i desenes de cançons i una connexió amb el públic especial que Artur Martínez creu que es deu per ser gent normal i corrent.
2: Perquè a nosaltres també ens ha costat creure'ns que a la gent normal i corrent, no excessivament talentosa, gent molt plana, pues que també podien fer coses com molt extraordinàries, perquè ni tan sols nosaltres ens ho creiem. Crec que moltes vegades per a moltes persones també som un mirall, no? Pues gent molt propera, gent que està així per gaudir de la música.
0: L'obstacle més gran d'aquest gairebé 15 anys de vida de la Fúmiga, les polítiques del PP al País Valencià.
2: L'obstacle més gran que hi ha a la música al País Valencià sempre seran les polítiques que cada vegada de manera més directa pretenen arraconar la llengua als marges més inhòspits. Hi ha una intencionalitat profunda que no podem entendre mai per part dels governs de dretes d'invisibilitzar absolutament tot allò que passa en la nostra llengua. I quan dic tot allò, és tot allò. La música, el teatre, la literatura, inclús l'escola pública. Sempre hem pensat que és una qüestió d'autoboicot i d'autoodi que és molt complicat d'entendre.
1: Els 3 últims concerts de la Fúmiga a Catalunya seran demà i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a 1:15 del migdia.
0: Doncs la Fúmiga, que aviat ens dirà adeu per sempre, i qui també ens dirà adeu aquest cap de setmana per una llarga temporada és Blaumut.
4: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
1: Serà aquest dissabte a l'Apolo de Barcelona, una sala especial per al grup i amb un concert carregat de nostàlgia. Així ens ho ha explicat Alicat el dia el cantant i compositor de Blaumut, Xavi de la Iglesia.
5: El concert de dissabte ens l'imaginem com una celebració, com un brindis i un agraïment a tothom que després de 14 anys doncs, ha estat allà. Ens ha seguit omplint els llocs on hem tocat i ens ha acompanyat durant aquest camí que ha estat meravellós. I precisament per aquest motiu hem volgut recuperar aquelles cançons que feia temps que no tocàvem dalt de l'escenari i que ens demanaven, i posar el focus en la música i a les cançons, perquè després de tot és el que ens ha dut fins aquí.
4: Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
0: Una aturada que, com dèiem, preveuen llarga i enfocada en projectes personals, però en cap cas definitiva.
5: Ens plantegem aquesta aturada com una pausa molt conscient i molt meditada. En primer lloc, doncs, preparar aquesta roda de fer un disc, fer una gira, fer un disc, fer una gira, i així successivament. La música i qualsevol disciplina artística necessita un temps de maduració, de pausa, lluny del que està passant avui en dia amb aquesta cultura del consum desfermat i ràpid, i per tant és necessari aturar-se i donar el temps perquè passin coses, no? Durant aquest temps, evidentment, doncs, ens enfocarem en projectes personals, els que també tenim moltes ganes de dedicar-hi temps, i també posarem el focus en el proper disc de Blaumut, però sense la pressió de tenir una data de sortida.
1: Aquest a reveure de Blaumut, com dèiem, serà a l'Apolo dissabte i començarà 8:15 del vespre i encara té entrades disponibles.
0: Això serà aquest cap de setmana, però avui i demà també tenim concerts a l'Auditori de Girona. Avui, Remei de Calafresca.
6: El llenguatge és trampós, calla que s'escapa, el treball és fissós, es castiga qui escapa, amb la jungla.
0: On podreu escoltar algunes de les noves cançons que està preparant el Quartet del Montseny. Els trobareu a partir de les 8 del vespre.
1: I a Barcelona, la sala Paral·lel 62 de Lemon Twigs. A Els germans de Dario hi presentaran el seu sisè disc, Look for Your Mind, a partir de les 9 del vespre.
0: Demà divendres, més música per celebrar els 150 anys d'Estrella d'Am a La Paloma, a Barcelona, al Pont i Pissador.
7: I aquest matí els pots amb disc, que volen poder cantar la nit.
0: Serà l'última oportunitat de veure'ls a Barcelona aquest any i prometen dues hores de concert carregades de sorpreses. Començarà a les 8 del vespre.
1: I a la Mirona de Sal, La Pegatina.
8: I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anar tirant, patada al curro, va a la porta, moré d'espavilar.
1: Presentaran el seu últim disc, Fuegos del Barrio, però sense oblidar alguns dels seus grans himnes, com aquest Gat Rumbero. El concert arrencarà a les 10 del vespre.
0: Parlem ara de cinema. Avui arrenca la 52a edició del Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona.
1: S'hi podran veure fins a 230 curtmetratges fins al 25 d'octubre. La majoria d'ells aniran a concurs en una edició del Filmets que vol posar el focus en totes les figures necessàries per crear una pel·lícula, segons el director del festival, Marc Orts.
9: Hem volgut donar molta importància a les especialitats, no? I el nostre, per exemple, el nostre jurat internacional està format per gent molt especialitzada, especialista en músic, en vestuari, una productora, un crític de cinema, després una actriu. Crec que és una mica la idea, no?, per nosaltres al festival, de donar sobretot visibilitat a les especialitats, no?, perquè sabem que una pel·lícula, evidentment, qui s'emporta els mèrits a vegades és l'últim que fa, que també, que evidentment el director és el director.
0: El Filmets, a més, premiarà aquest any amb la Venus d'Honor l'escac i l'actor i director Miguel Ángel Muñoz.
1: I també en cinema, La bola negra dels Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad d'Almodóvar, preseleccionades als Premis de Cinema Europeus.
0: En la categoria d'animació també s'ha preseleccionat Decorado, una comèdia negra coescrita per Alberto Vázquez i Francesc Xavier Manuel Ruiz. Els premis s'entregaran el 16 de gener a Atenes.
1: I encara parlant de premis, aquesta nit s'entrega el Premi Planeta de Novel·la, que arriba a la 75a edició i amb un finalista menys de l'habitual. Si normalment són 10, aquest cop en són 9 els autors que aspiren a guanyar el premi perquè un s'ha hagut de desqualificar perquè l'obra ja estava publicada. A tot això, aquest any s'ha batut el rècord de participació amb 1.424 candidates al planeta.
0: En arts escèniques, avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa Tiempo de Vida, del coreògraf i director Moreno Bernardí. Un espectacle que combina paraula, música i llenguatges audiovisuals per parlar de la relació entre pare i fill. N'ha parlat als matiners d'ICAT i Catalunya Ràdio el mateix Bernardí.
10: Tiempo de vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Tiempo de vida es podrà veure fins l'1 de novembre.
1: I avui ens arriben dues novetats musicals, una de Guillem Gisbert i una altra de Fades.

0: Fent equip amb Svetlana i Winnet, ens presenten avui aquest enèrgic marxa del pop que formarà part del tercer àlbum del grup mallorquí.
1: I Guillem Gisbert publica avui el Detector de Mentides, el tercer senzill del seu nou disc en solitari.

0: cançó que donarà nom també a l'àlbum i que ve acompanyada d'un videoclip on trobareu una cara que potser us és familiar, Alfons Carreras, integrant del grup de Havaneres Port Bo. A la part final del vídeo, fins i tot, els podreu veure ballant junts.
1: Amb Guillem Gisbert posem el punt final alicat el dia d'avui a les vies de so Rosa Silloé.
0: A la redacció Sílvia Comet i servidors i a la producció Omar Barón.
1: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
2: Escoltes i cats.

0: Michiko, de les cançons que han fet popular a DJ Gosha, una de les aliances més sucoses de la seva trajectòria, aquesta que comparteix amb les veus de Melody, Jason Derulo.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Vinga, ens hi posem després de l'Aram Mazuke. Anem planificant una hora més el dijous, escoltant de ben a prop la nova poesia musical dels Gavina MP3.

Nova revisió d'un dels temes més reconeguts de Manel amb l'Alba Morena, Nova vida del mar, que amb la resta del nou disc portarà en directe aquest dissabte a l'Hologal de Barcelona. Més coses, el ritme ara optimista i positiu de Queen 92, Best Day.

0: els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al Millor Film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
6: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
7: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
6: A la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
8: Sí, clar.
6: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
9: Una puta mela!
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Des de Londres, conquerint el mercat internacional, aquí teníem el talent de Nimino, sobrat de ritme i d'empenta amb Lead Me Better. Fustarà mallorquina i cap amb l'onada d'emocions mediterrànies, de Mulet.

0: Doncs demà divendres, farà 2 anys que ens va deixar Liam Payne, la seva música que sempre ens acompanyarà. L'ex One Direction segueix brillant des d'ICAT amb cançons com aquest Strip That Down.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: D'un talent únic i irrepetible, l'elegant flow ara que ens arriba des de Florida amb el raper Q Marsden.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sala de festes Batussi. Una recopilació de temes amb aroma de jazz festiu, pensada per moure els peus, per sacsejar els malucs i deixar-se endur pel ritme. Soul jazz, latin i d'altres sons de la frontera en una banda sonora de tardor, amb groove i ganes d'escalfor humana.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
0: Escoltes i cas.

L'Avi Xivert, portant la bona sort al teu costat, el teu amulet musical, i relaxant la cosa dels pròxims 3 minuts aïcat amb la finíssima elegància d'Adrian Lais.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Cash Man.
1: Luxe, Fama i Diners, amb una altra de les cançons culpables de l'èxit de Meghan Trainor. I últims gairebé cops de cua de castor amb Pol Bordes i amb aquesta creació també en solitari de Jade It Girl.

L'icona queer i guanyador d'un Grammy, Lil Nas X, obrint les portes del seu univers creatiu amb World's Greatest, emotiva cançó dedicada a la seva mare. Vinga, més coses. Nou bloc musical del dijous, que continua dedicat amb un altre tastet del nou disc de Guillem Gisbert.

Calypso. Pues sí, sensibilitat amb guitarrica de la Fuente, dels protagonistes de La Bola Negra, la pel·li, que continua arrasant dels Javis. Més coses, seguim avançant des d'ICAT, descobrint ara els nous talents del pop britànic Dear Alice.

Una mica de contundència per aquest dijous amb Madison Beer, responsable dels ritmes més ballables del moment amb el Yes Baby. Va moment ara de baixar revolucions, fent parada a la nova creació de la Julia Blum.

0: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a altardet.es.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Paraules d'amor senzilles i tendres.
3: Descobrim grans cançons de Bad Bunny, Gorilla, Celia Cruz o Serrat a través de les versions més sorprenents.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Mr. Worldwide!

Pitbull, atrevint-se amb el country, i la veritat és que no decepciona, eh? La icona mundial convertit en un autèntic cowboy amb aquest Yeehaw. I una més element obertes que arriben sense embuts ni floritures, al·lèrgiques al pol·len, despatxant-se a gust amb la indústria musical i els mitjans de comunicació.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es passin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que ja són les al·lèrgiques al foc.
12: Escoltes i cas.

Il·lusió tremenda de recuperar ICAT, aquest himne de Pharrell Williams, dels més optimistes i feliços de la història de la bona música, de l'energia positiva del celebrat Happy, un altre dels afortunats encerts que suma René Rapp al Lucky.

0: dies que vindran.
1: Una mica de rompeta, que sempre entra molt bé, i més si ve de la mà dels Catarres. Demà divendres que els tindreu en concert al Trio d'Aigua Freda, a la Festa Major d'Alcover. Més te queda aquí.

0: Beats per Minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

La millor companyia, Aiket, amb la nova música dels britànics Clean Bandit, i ens acompanya també en aquest viatge musical del dijous, la Doja Cat, agafant inspiració de la mítica sintonia del Cotxe Fantàstic.

Fosfejant des de Cat, emocions i també una onada més amb la nova música de Massalles i enfilem cap a les dues sentint la nova promesa de l'escena australiana Logic 1000.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, wow, what the fuck.
3: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.
4: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

Hola, hola, com esteu? Avui parlem a pausa d'improvisació i també d'una fama que arriba a una edat que no és l'habitual. Ara us explico de què va tot plegat. Parlem de ràdio, de construir personatges, segurament de deixar en aquests personatges, de debutar, en un món, el del cinema, que provoca certa estranyesa a la nostra convidada, i de la comèdia. De la comèdia que avui s'apodera del programa, la comèdia com a mitjà d'expressió, de mitjà de denúncia, la comèdia també com un lloc de confort que ens fa allunyar els dimonis durant una estona, i de quina comèdia ens fa riure. Hi ha una qüestió generacional en això de riure. Per exemple, si dic Digue'm Melón, riurà un xaval de 20 anys o potser riurà un senyor de 50? Ens hi posem amb la nostra convidada d'avui. En tinc moltes ganes. Avui, com esteu comprovant, no tenim la Mariona Batall entre nosaltres. I avui dijous vull dedicar el programa a Carlo Padial i al seu elenc ja d'actors i actrius habituals, que jo he pensat avui, riu-te'n tu de les xiques Almodóvar. El Carlo ha fet un univers encara més divertit. Benvinguts a pausa.

0: convidades a pausa per acabar aquesta setmana d'això. Ja ho sabeu, quatre entrevistes de dilluns a dijous. És la Judit Martín. Judit, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: T'es veu que...
1: Sí.
0: Ara que són les dues del migdia... Ja... Sí. Vens dinada o dines després?
1: Dino després.
0: Dines després, eh?
1: Cada... Sí.
0: T'he trencat l'horari de dinar amb això de venir a les dues?
1: No, està bé, està bé. Vull dir que va per èpoques, i ara estic en una època de per sort, de poder-me llevar tard.
0: Bé.
1: Dino tard i me'n vaig a dormir tard, també, vull dir que...
0: Ets nocturna de mena o no?
1: Sí, sí, tendeixo a la nocturnitat. També et dic que, clar, l'hora... Molts bolos i moltes actuacions són de nit, llavors ja, quan acabes l'actuació a les 10, que és lo típico que es diu, bla, bla, bla, però és veritat, surts amb un espit, ja sopes a les 11, tal, no sé què, te vas a dormir a les 4.
0: Jo, mira, t'he de dir que els meus horaris avui han estat dedicats a veure Pizza Movies, que és la pel·li del Carlo Padial,
1: well...
0: que tu coprotagonitzes amb l'estimat Berto Romero. Berto, una abraçada des d'aquí. I per tant m'has canviat una mica els horaris, també, perquè jo ahir vaig anar a dormir tard veient la pel·li. Vale?
1: Però tu has de matinar, tu tens unes obligacions.
0: Jo les tinc. Sí, sí, tu no.
1: No, jo, saps què passa? Que a mi ho diu molt matinar. És el que pitjor porto. Llavors, a la que he pogut... Tota la vida he matinat molt, tota la vida.
0: Perquè tu has fet currus normals.
1: He fet currus normals i després, per exemple, el Polònia és una feina de matinar molt, que normalment són dimecres i dijous de 6 a 3, 4 de la tarda.
0: Amb molt de maquillatge.
1: Amb molt de maquillatge, i clar, 6 implica les 6 estar allà a Hospitalet, a la fira. Vull dir que implica aixecar-te potser a les 5... Jo que visc a Barcelona, però la gent que viu... Bla, bla, bla, bla, bla. Llavors això és horrorós. Llavors, i això combinat amb actuacions a la nit és el que a mi em destruïa. I vaig estar molts anys a Polònia i a la que vaig poder va ser un dels motius que això no ho... O sigui, sempre explico...
0: Vas deixar a Polònia per dormir?
1: Un dels grans motius, jo crec, cada cop hi penso i dic, crec que és perquè estic disfrutant tant poder dormir, que és com... Però jo sé que esto es de sueño de pija absoluta, vull dir que sóc molt conscient de gent que tota la vida matinarà i matinarà durant 40 anys. Ojo, jo he estat matinant molts anys.
0: Consciència de classe.
1: Consciència de classe i que jo em sento una gran privilegiada per no haver de fer-ho. Punto.
0: Doncs mira, jo i Martín, ho celebro.
1: Oh, vull dir,
0: hi ha gent que li passa un tren per davant a la vida i l'agafa, la Judit l'agafa, aquest tren.
1: Vaya si lo cogió.
0: Segurament amb retard, segurament, perquè estem al país
1: Renfe,
0: de la Renfe.
1: Molt rodalia, sí.
0: I ara expliquem això de retard. Retard sempre és una cosa subjectiva, també, perquè jo he dit abans... Mira, ja t'ho pregunto ara, Judit.
1: Sí.
0: Ets dels anys 70, com jo.
1: Sí.
0: Llavors, t'ha arribat tard? Tu consideres que t'ha arribat tard? Jo sempre penso en el que en Dani Exposito, un servidor, compartim com a mestre, que és Chiquito de Calzada, que és un senyor que es va fer famós als 60 i pico, saps? I ell deia, hòstia, és que jo porto tota la vida corrent en això dels escenaris, però és ara que em coneix la gent. A tu, clar, no sé com t'ha afectat aquest auge de popularitat sobtada als 40 els que tinguis.
1: Sí, però no ho vist com, ostres, m'ha arribat tardíssim.
0: No,
1: Que va, jo, és que, saps que... És que això no m'ho hagués imaginant mai, perquè no era el meu somni tampoc ser còmica. Vull dir, una mica m'hi he anat trobant de cop i volta, dir, hòstia, amb això em guanyo la vida, d'això em surten bolos, m'han agafat d'aquesta companyia, m'han agafat per aquesta cosa, cada cop, ara m'han agafat de la ràdio. Vull dir que ha sigut tan poc a poc, i tan poc, vull dir que jo no vaig estudiar a l'Institut del Teatre o ni mai m'hi vaig... És que no... Saps què passa? Tampoc tenia ningú de referència clarament que digui, jo vull ser com aquesta persona.
0: Perquè no n'hi havia tantes de referents, ties.
1: Tantes de referents. Sí, per exemple, sempre ho dic, no? L'Eugenio m'agradava molt abans, ara, i m'agradarà sempre, segurament. Vull dir que sí, però mai vaig pensar, vull ser un Eugenio. Saps? Perquè tampoc era... Llavors, per mi eren més referents al Saturday Night Live, per exemple, però jo sabia que això és aquí era impossible. Saps? Vull dir, jo sí que des dels finals dels 90, que Saturday Night Live i altres programes d'Anglaterra, americans, sí que pensava, m'encantaria ser una actriu d'aquestes de...
0: Kristen Wiig? És que jo...
1: Soc mega ultra fan.
0: Saps que se't nota que ho ets?
1: Sí?
0: Sí, perquè quan estàs a... Jo què sé, quan està passant,
1: sí,
0: estàs fent una impro, la impro de Montserrat Caballé, per exemple, penso en Kristen Wiig fent amb el Fallon, fent de, no sé, de Michael Jordan, no sé si l'heu vist.
1: Sí,
0: l'he
1: vist.
0: Allò de posar-se en el paper d'un personatge i improvisar sobre la marxa.
1: Sí.
0: I allà et veig aquestes arestes, no sé per què.
1: Sí, Kristen Wiig és un gran referent i com gairebé totes... També he de dir que soc molt dolenta amb els noms, però vull dir que... Tina Fey, bla bla bla bla, bla. Moltes del aquella generació i inclús anteriors, generacions anteriors del Saturday Night Live. I també hi havia una sèrie que es deia Smack the Pony, que era anglesa, que no va triomfar massa, però que a mi m'encantava i que per sort vaig poder descobrir. Però són les úniques coses, però que quedaven tan allunyades, que és com a mi això m'encantaria, però és que aquí no hi ha aquest circuit, no hi ha aquesta manera, que d'alguna manera sí que s'ha anat creant perquè l'està passant. Bueno, és el més semblant al Polònia. Sí. Una barreja entre el Polònia està passant, podria ser el més semblant de l'SNL, salvando les distàncies, bla, bla. Però tampoc, vull dir, també hi ha esquetxos, hi ha hagut grans coses al Polònia i ja l'està passant, sí, grans sí, moments sí. Que igual. També ens poden comparar, tampoc...
0: Ens hem de comparar amb el Saturday. Sí, home, sí.
1: Ens hem de comparar. Som catalans, No, Saturday, evidentment, és excels, que sí. Dirien. Evidentment, també tenen moltíssima més pasta com per poder-li dedicar més assaig, més guionistes, més tot en general. Però també hem de dir que el Saturday Night Live, si tu et mires un capítol sencer, hòstia, a nosaltres també ens arriben com una selecció, no? El sortido especial.
0: Cuétara.
1: Però que també hi ha molta patinada. Molta patinada no, o coses que dius, bueno, pues tampoco para tanto. Però clar, quan les joies són el que lleguen, que realment són coses increïbles i per sort es fan, perquè també puguem tenir com algo de mira, mi objetivo es llegar ahí.
0: Efectivament. Faré una cosa, Judit Martín, còmica. Et dic còmica, et dic actriu, què et dic?
1: Mira, tio, jo amb això...
0: És igual, et dic el que vulguis. Et dic Judit, vale? Et diré Judit, perquè tampoc em referiré a tu com a actriu tot el rato. Et diré Judit, ja que et tinc a davant.
1: Sí, sí, sí.
0: Et poso una cançó,
1: vale.
0: Vale? Perquè parlàvem d'això de les generacions i de tal, sí. No sé què. Tu tens la sensació que la teva generació i la meva, la que compartim, està una mica lluny ja, s'han acomodat en això de la música, a el que hem escoltat sempre, i no es fixen en el que ve, en el nou?
1: Home, sí, però és que hi ha una impossibilitat física i psicològica de poder estar... o sigui... Jo què sé.
0: Però escolta.
2: Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino. Tira un piropo, no reprofico. Va de malo, te parece tontito. Miu miu en mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies, chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends. Me siento en un sueño, no quiero.

0: ser rico no te hace feliz. Te hace estar triste en el Ritz. Me siento triste, but I'm rich. No les gusta la bebé, sad.
1: Ah, la Bibi Trix, que està trista al Ritz, com el Tangana estava trista
2: en la limo.
1: Lluís Martín, estàs connectada. És això el que dic, que la nostra generació potser li falta, potser perquè estem, jo què sé, ens ara anar a primera sound i aquest tipus de coses, però és veritat que hi ha una distància molt irònica amb música com aquesta des de la nostra generació.
2: Sí. És veritat que sempre és com una obsessió meva estar una mica alerta del que es fa, del que passa, també per un tema... Això, sóc la típica que va sempre al Primavera Sound i tampoc cada cop conec menys, evidentment, artistes que hi ha i tal, però hi ha un mínim que jo necessito estar com agafada encara. En ese tren ara estoy como en el último vagón cogiendo una cuerda arrastrando, o sea, es rollo película de western.
1: Algun dia se t'acabarà la força i deixaràs anar.
2: Algun dia hauré de deixar anar, o sigui, ja he deixat anar molt, eh? Ja. Però clar, perquè és que és impossible, és que hi ha tanta oferta, hi ha tanta cosa, i després això, que hi ha molta cosa, diu, la gent jove escolta, no, la gent jove, o sigui, ara és un pantone increïble de gent jove i el que escolta un no té res a veure amb el que escolta l'altre, vull dir que abans no hi havia tanta oferta.
1: Clar, era, i més o menys, botiga de discos el que teníem.
2: Sí,
1: ara es diu
2: i més o menys, encara que tu fossis alternatiu, sí que hi havia molts grups que coneixies a casa, coneixent, però és que ara és impossible estar en totes.
1: Acabarem el programa amb Pavement, que toquen la primera sound d'aquest any i que ens agrada molt, sí. Perquè som viejos, però alhora ens podem connectar, doncs, a la Bibi Trix o a la Charlie XCX o qui sigui que passi pel fòrum o no, també anar a les sales de concerts, que és una cosa que ens recomanem des d'aquí, també perquè les sales no desapareixin. Escolta'm, tu ets d'Hospi, de l'Hospitalet de Llobregat, llavors vull saber com acabant el Llantiol i començant a connectar amb la impro, amb la improvisació, que ets la primera persona que passa per aquí, pel programa, que ve del món de la impro, que és un món que jo controlo més aviat poc, una mica el Teatre Neu, una mica el Llantiol i tal, però poca cosa. Com és que t'adones en un moment que el que t'agrada a tu és pujar un escenari sense xarxa? Perquè, clar, allò és llançar-se al buit.
2: Sí, bueno, saps què passa?
1: Has de fer confiança, vull dir, no, amb això?
2: Sí, sí. Saps què passa? Que jo feia teatre amateur, vale? De lo típic de l'insti, sí que em creava l'atenció al teatre, però... sent sincera, vull dir que m'atreia alguna cosa del teatre, però en el fons, o sigui, veure teatre mai m'ha acabat de fer el pes. Llegir teatre, o sigui, hi ha unes convencions al teatre que mai m'han... Vull dir, no he tingut mai la inquietud de dir, vull anar a l'Institut del Teatre. Va. Mai.
1: Llavors, i eres, perdona que et talli, d'anar al Lliure a veure això, estrena aquest director,
2: gens,
1: el no
2: gens.
1: Sé què, el teatre, no eres animal,
2: no, perquè,
1: de teatre.
2: No, perquè, vull dir, ho vaig intentar molt fort, però després me n'adonava que és que m'avorria al minut 1, perquè és veritat que m'avorreixen moltes coses i tal, però bueno, però sí que hi havia algú del teatre que em cridava l'atenció, i llavors un cop, per un company d'un que feia teatre amb mi i tal, estava a una companyia d'impro, la primera companyia d'impro que actuava en el Llantiol. Sí. I el vaig anar a veure i allò va ser com dir... Vale, perquè a més en aquella època el stand-up no existia.
1: No, hi havia... Potser...
2: Parlem de finals dels 90.
1: Club de la Comèdia.
2: Però Club de la Comèdia, jo no sé ni si això,
1: Moncho Borrajo.
2: Sí. Moncho Borrajo, que els referents eren bastant...
1: M'apunta el Dani Exposito, que per ser el Dani pot em pregunta ser. Quin barri d'Hospitalet, que ell també és d'allà.
2: Bueno, aviam, jo era entre Bellvitge, Centre... Però bueno, sí, la meva àvia era de Bellvitge, jo movia per... El meu institut estava a Bellvitge, por ahí.
1: No éreu veïns, no?
2: No, tu d'on eres?
1: No. El Dani Santa Eulàlia. Bueno,
2: bueno.
1: Ja hem fet és que la gent d'Hospitalet us heu de trobar en algun moment
2: de
1: la vida.
2: Sí,
1: Santa Eulàlia. T'he tallat i és perillós.
2: No. Bueno, jo tu tallen, perquè jo dic que no parlo, però després quan començo a xerrar, madre mía. Però bueno, que vull dir, a partir d'aquí, jo vaig a veure allò i vaig, hòstia, vaig quedar en plan, hòstia, això sí que m'agradaria fer-ho. Uh-huh. Saps? Bueno, amor a primera vista con la impro. Llavors allà vaig intentar, aquesta companyia feien classes, sí. Entonces vaig entrar, de fer quatre classes tal, em van incorporar a la companyia. He de dir que després d'allà em van fotre fora.
1: De l'Llantiol.
2: Sí. Bueno, em van fotre fora. Sí, van, diríem que van tancar la companyia i la van tornar a obrir amb un altre nom i sense mi.
1: Bueno,
2: però no m'has... Vull dir que no...
1: Van prescindir.
2: Zero rencor. Perquè jo era molt dolenta, realment era molt dolenta. Però allò sí que em va donar com l'impuls a dir, hòstia, això m'agrada molt... en sé molt poc, perquè realment jo tenia molt poques taules de teatre, molt poques eines, jo tenia molt poc recorregut, i és veritat, jo era molt dolenta, i allò em va fer posar-me les piles i començar a investigar en la impro, i vaig crear una altra companyia, i allò va començar a triomfar com la Coca-Cola.
1: Que és la companyia que tens encara, no?
2: No, és la primera companyia, que es deia Planeta Impro, que és amb la que vam anar, vam començar el Llantio, el bla, bla, bla, vam anar a petar el Teatre Nou, vaig estar molts anys al Teatre Nou,
1: impro show, tal. Allà us he vist.
2: Exacte. I d'allà, doncs ja el 2015, vam marxar tota la companyia, vam crear una nova, que és Impro Barcelona, que és la que, en la que estic ara, que estem al Texas sempre.
1: Esteu a Texas. De petita, com eres de petita? Que eres la... És a dir, tu tens un component clown, més o menys, segurament no és un component clown, diguéssim, clàssic, no? Amb estudis, que si l'August, que si el no sé què, que si tal, però tu has estat en Pallapupes vinculada a sí, algun moment. Vull dir que ets una mica clown, t'hi sents?
2: Sí, o sigui, jo després sí que vaig fer com una formació, moltes formacions de clown, per poder entrar a Pallapupes, precisament perquè, bueno, però és el típic, que necessitava com moltes feines per arribar a final de mes, no? Sí. Feia esto, lo otro, feines més normals, combinades amb bolos i combinades també amb Pallapupes, que no és... Pallapupes no és un voluntariat de gratis, vull dir que és gent professional, clar, sí, sí, i sí, passes sí, un càsting, que tampoc vaig passar el primer, vull dir, jo vaig entrar a la segona. Però bueno, vull dir-te això, llavors allò sí que em va fer com fer moltes formacions de clown, i sí que conec una mica el clown més clàssic i tal, l'únic que també és algo que m'avorreix bastant i sempre l'he intentat portar al meu terreny, al que a mi m'interessa. Però sí, hi ha molt de clown en tot el que faig i gairebé tot el que... moltes coses, recursos i eines que tinc són d'haver estat 12 anys a Pallapupes. Perquè, clar, ja improvises hores seguides... tu per l'hospital, a veure què passa.
1: I estàs sola, a vegades
2: estàs
1: no, a
2: sempre amb un company, sempre en parella. Sí, llavors, perquè el que tens tu per construir i per sostindre 4 hores improvisadament és que tens la relació amb la teva parella. Vale. Perquè no hi ha guió. Però l'únic que tens en la relació, si és forta i si és xula, doncs amb allò pots fer moltes coses guais.
1: Teniu aquesta separació clàssica que dèiem ara, August, el blanc i tal, o és una mica més lliure? Perquè és
2: que saps què passa? Allò, o sigui, lo de l'August és com diríem el gran referent, perquè tu després això ho has d'aplicar, diríem, al segle XXI. Però clar, sí que parteix del, o sigui, en el fons el que, hi ha, el que ha arribat ara de, el que es fa en clown, diríem, a Pallapupes o sí, un clown contemporani,
1: el circ, sí.
2: ve d'allà, ve del circ més clàssic, on hi havia el Cara Blanca, hi havia l'August, i aquesta relació, diríem, que és com la més pura, i després, pues, bueno, això s'ha desmembrat una mica i tal, però sí que hi ha encara aquesta relació.
1: I tu qui series?
2: Home, seria Augusto, totalment.
1: Tu series Augusto, eh?
2: Tot i que...
1: és el patós, no?
2: El patoso, el tal, no sé què.
1: Però al final és la bona persona.
2: És la bona... Sí, bueno...
1: Bueno, l'altre és el tonto, en realitat l'altre és el tonto.
2: O sigui, saps què passa? És que tot després es confon, però el Cara Blanca és el sèrio, és el que manté... Per exemple, el versió RAC1 era molt clar. O sigui, el Clapés és un Cara Blanca excel·lent i és el que reparteix joc, i els altres anem de llestos i podem ser molt, perdoneu l'expressió, però molt fills de puta. Sí. En el sentit que són molt cabronets. Ja, i són molt males persones. La Vane, el personatge que feia de Vane, era molt mala persona. Molt mal. El que passa és que causa tendresa, que per mi és la clau de, per això la gent riu o li agrada si s'enganxa al teu personatge. Has d'estar en el fons com s'ha de veure el teu loser que tens a dins.
1: Clar, perquè si no, la gent empatitzi una mica o et perdoni una mica,
2: i te dé com la palmadita a l'espalda, sí, en plan, ai, pobre xavala, no?
1: Pobre xavala.
2: Pobre xavala.
1: Sí, això de pobre xavala, sí, saber, és el nom, de, el nom digital de la nostra convidada d'avui, la Judit Martín. D'on ve, per cert, pobre xavala?
2: No, ve de que sempre m'ha fet com molta risa l'expressió aquesta de... que és com tan condescendente, no? De, sí. A l'institut, sobretot. Ja aquest nickname ja el tenia de Fotolog.
1: Què s'ha fet, el Fotolog?
2: Que, no sé, va desaparèixer, perdut, eh? Si jo recordo, un dia vaig buscar i no, ja no existia. Sí. Però que sí que pobre xavala ve molt d'allò del friki i tal, no sé, de pobre xavala, no? Era tan condescendiente que em feia risa.
1: Escolta, vas estudiar Belles Arts. Això em connecta amb l'escena dels Chanantes, l'escena d'aquesta gent d'Albacete, Joaquín Reyes, aquí, amb qui has treballat a Pizza Movies, l'Ernesto Sevilla, etc, que són molta gent que venia de Belles Arts, justament.
2: I també eren uns descreguts de tot allò.
1: Hi ha una connexió? No sé si n'has parlat tu amb això, amb el Joaquín.
2: No n'he parlat, no. Tampoc vaig conèixer-el tant, eh? Però sí, però també jo crec que és aquesta cosa de vull fer, és una mica com jo vull fer teatre, però el teatre que es fa acadèmicament o més habitualment no m'interessa. El mateix em passa amb el Belles Arts, m'interessava molt Belles Arts, m'interessava molt videoart, però és com que es pren molt en sèrio a si mateix, sí, l'art i el videoart, llavors és com jo crec que tenim aquesta cosa en connexió de dir, sí, ens interessa com tot el que té a veure amb lo creatiu i de posada en escena i de, bueno, que té molt a veure amb, també amb intentar crear coses noves, però no em vull prendre molt en sèrio a mi mateix, vull fer-ho des de l'humor. Llavors aquí hi ha un terreny, hi ha un vacío,
1: sí,
2: que és on, bueno, doncs fem comèdia, fem com sigui, teatre, com stand-up o lo que sea, però en algun sitio me tengo que colocar yo para...
1: És el que fa el Noguera, també.
2: El Noguera, 100%. El Noguera està, per mi està més connectat amb l'art, encara.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No està tan vendido al sistema, ell és com más genio artista, cosa que m'encanta.
1: I no es mou d'allà, el tio, eh? No es, vull dir, no es mou d'aquest vincle, d'aquest pacte fort
2: fascina,
1: amb l'underground, digue-li.
2: A mi em fascina aquesta gent que és tan coherent amb el seu discurs i que es manté i que no es baixa del burro. I és com el Miguel Noguera, no?, que creu tant en lo seu i entres o no entres, però lo mío es esto. Jo soc bastant més venuda, com, bueno, em miro més, de, hòstia, igual a la gent li agrada més això o l'altre. O, per exemple, bueno, això, com l'Albert Serra, no?, que tenen discursos tan radicals, a mi em fascina molt aquesta gent.
1: Hauries de treballar un cop amb l'Albert Serra. I, per cert, nota mental, Omar, companys, companyes, hem de convidar l'Albert Serra algun dia al programa, perquè crec que pot ser una hora sensacional.
2: Jo les entrevistes a l'Albert Serra me les menjo totes.
1: Jo també.
2: És que
1: és sensacional.
2: Sí.
1: Sensacional. Sal, anem a la ràdio.
2: Vinga.
1: Anem al salt que vas fer a la ràdio en un moment determinat. Hi ha una persona que es diu Adrià Quatrecases,
2: sí,
1: que és una mica qui et fitxa, no?, per venir aquí,
2: sí, sí,
1: a aquesta,
2: sí,
1: casa on som ara.
2: L'Adrià Quatrecases, contigo empezó todo,
1: contigo
2: se puede
1: decir. Contigo empezó todo, no?, una mica.
2: Sí, perquè jo feia el Teatre Neu, feia l'Impro Show i tal, i ells estaven buscant, que això és una cosa que passa molt a la ràdio, a la tele, what else, que la gent de ràdio és només de ràdio. Llavors, quan es busquen imitadors, tal, normalment són periodistes,
1: sí,
2: que se'ls dona bé imitar o se'ls dona bé l'humor. Però, clar, no hi ha una escola on buscar imitadors. Llavors, és difícil des de la ràdio, quan es busca gent, saber a quines portes trucar, perquè normalment no van al teatre.
1: Yeah.
2: I el Quatrecases em va veure al teatre i llavors em va trucar, bla, bla, bla.
1: Mira, això és l'Andreu amb Alberto, que va passar el mateix. L'Andreu el va sentir a la ràdio.
2: Ah, sí?
1: I llavors va anar, crec que al Teatre Neu, mira què et dic, i va anar-hi l'Andreu i va veure Alberto i a partir d'aquí la història va
2: pues
1: començar. Hem dit Adrià Quatrecases, doncs que parli Adrià Quatrecases.
3: La Judit tenia el cul pelat de fer teatre i de fer impro, i improvisar precisament és una de les coses que més es fa a la ràdio i que més fèiem també amb el Bassas i el Capdevila quan fèiem l'APM en aquella època. La veritat és que jo no soc descobridor de res, jo l'única cosa que vaig fer va ser obrir-li la porta d'un mitjà on ella després ha fet tota la seva trajectòria, ha fet tots els mèrits que ha fet, el mèrit és absolutament seu, jo l'única cosa que vaig fer va ser, doncs, la sort d'oferir-li treballar amb nosaltres i que ella acceptés posar el seu talent a disposició. Així que res, Judit, saps que t'aprecio molt, que t'estimo molt, i hem fet després uns quants projectes i espero que en tinguem més per endavant. Una abraçada ben forta.
1: Adrià Quatrecases, en tindreu més per endavant de projectes?
2: Pues segurament, perquè després hem anat coincidint en coses. Mm-hmm. Vull dir que, i d'això, d'aquesta primera trobada va ser l'APM quan estava al Barça, vull dir, no, és que no quiero cuyo año, no quiero ni acordarme.
1: No podem parlar, no podem parlar perquè no ens en recordem, bàsicament. També hi havia el Capdevila.
2: Hi havia Capdevila, sí.
1: També una abraçada. Hi ha un moment en què tu també coneixes una altra persona que per tu és important, i allà potser sí que hi ha un enlairament molt fort, no?, que és aquella ràdio que està allà a l'altra banda,
2: sí,
1: de la Diagonal,
2: sí,
1: la Innombrable.
2: No la
1: podem dir.
2: Mordor.
1: Mordor, efectivament. I allà hi ha una persona que ens explica el seu moment de pausa i ara entrarem en la Vane. Saps qui és, no, aquesta persona? Te l'imagines, no?
2: Suposo.
4: Hola, sóc el Toni Clapés. I el meu moment de pausa és entrar al YouTube i fer cerques de solistes i grups dels anys 70, 80 i a molt estirar 90, actuacions en directe, és a dir, Spandau Ballet, David Bowie, Bruce Springsteen, el Radio Futura, Sopa de Cabra, i buscar de les seves primeres actuacions sempre en directe fins les últimes, i aleshores veure la seva progressió, de si han anat a millor o en alguns casos han anat a pitjor. I sobretot amb grups que han desaparegut, per exemple, doncs no sé, Fleetwood Mac, on no han desaparegut, perquè alguns encara fan actuacions puntuals, no? Texas, un et porta a l'altre, George Michael, i aquest és el meu moment de pausa.

0: Veus, el Toni Clapés, això de Vivitrix, no. No, aquí no li demanarem
1: bueno,
0: cap. O potser sí, eh?
1: Jo crec que per la seva filla sí que està escoltant com moltes coses.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí. No sé, Vivitrix.
0: Vivitrix però... no ho sabem.
1: No ho sé,
0: és.
1: Però...
0: En fi, Clapés, una abraçada molt forta. Què et succeeix a tu quan vas a RAC1? És el moment que dius, hòstia, aquest mitjà, o ja venies a l'APM amb aquesta sensació d'estar molt còmode en un mitjà que és la ràdio, perquè clar, la ràdio té una cosa que és sensacional, que és només àudio. Bueno, abans era només àudio, ara no, com pots comprovar.
1: Ara no.
0: Que hi ha unes càmeres aquí. Però la ràdio ens permet com aquesta... O sigui, disparar per, a tu, com a improvisadora, entenc que dispares personatges, tens un únic mitjà, que és això, un micròfon, i això és sensacional com a escola, no?
1: Sí, sí. Sí, realment, és que és... Clar, o sigui, el que passa amb el versió RAC1 és que, clar, són 3-4 hores de programa en directe. Mm. Llavors, no és el mateix que unes... Fins ara, el que havia fet eren imitacions en programes, en seccions de 10 minuts, 15, que tens... Bueno, que fas la teva, el teu personatge i marxa... Però, clar, això, el versió em permet... Tens allà una carta blanca, sí que és veritat que hi ha uns guions... A vegades hi ha com unes coses que igual sí que s'han de dir per unes coses per temes d'actualitat,
0: sí.
1: I normalment amb personatges que són més polítics i tal, però després tens allà 3-4 hores de programa on van passant seccions, convidats, i tu pots anar a dir la teva. Jo, per mi, allò va ser com al principi, el primer any, molt dur, en el sentit de que, clar, és tot un univers, el versió RAC1, un univers propi, que tu has de començar a conèixer les regles muy des de l'observació, però un cop ja vaig començar a entrar i després això, que el Clapés és el mejor cara blanca de la història, sí. I bueno, per mi el millor, sens dubte, treballant amb Muppets, no? Treballant amb còmics i personatges i tal, perquè és una cosa molt difícil de fer,
0: sí.
1: I que ell ho porta fent tota la vida i que és... Vull dir que jo amb allò vaig aprendre l'hòstia, perquè a més era tot, tenia tot el que m'agradava, que era poder improvisar, poder fer personatges sense haver de maquillar-me, que pots canviar en zero coma, com al teatre, no? Hi ha aquesta convenció, llavors sí. Això t'ho permet fer.
0: És que, clar, el Toni Clapés fa una cosa que és molt difícil, que dius amb els seus Muppets, amb tot l'amor del món, vos sigueu Muppets a vosaltres mateixos,
1: sí,
0: pel que
1: sí,
0: veig,
1: sí, sí.
0: Que és saber donar l'espai, no? Saber com empènyer-los, no? I dir, vale, ara et quedes amb això i ets tu i et dono el lloc per brillar.
1: Clar, és que a més és això, és una cosa que sí que es pot aprendre, diríem, però aquí no hi ha una escola de comèdia on ensenyar això. I aquí entres en un joc que és purament intuïtiu, en el cas de Clapés, perquè porta molts anys de rodatge i ja intueix, s'olora on pot haver-hi un joc interessant amb, sí, el personatge. Sap què donar-te, sap jugar al ping-pong amb tu a nivell de comèdia. I jugar a ping-pong a nivell de comèdia és... molt, molt complicat, sobretot per això, perquè no hi ha una escola,
0: yeah,
1: purament de com construir comèdia improvisadament, no? I això, aquest joc, insisteixo, jo en esto, tampoc és que sigui una clown purista, però té molt a veure amb la tècnica del pallasso, amb la tècnica del clown, molt,
0: sí,
1: a veure. Sí.
0: És té, des d'ulls de l'espectador, també amb la impro que has fet tu tota la vida, i allunyat,
1: sí,
0: del clown, tot i que tot té relació, finalment, com estem veient, oients, però jo tinc la sensació sempre, quan hi ha aquests duos còmics que funcionen, és perquè saben perfectament quan l'has de recollir, quan aquest s'està a punt de fotre l'hòstia, tu ets prou intel·ligent com per
1: bueno,
0: dir,
1: com
0: aquest,
1: el...
0: aquest acudit no et funcionarà, ja t'agafo.
1: Clar. Clar, és com, el, per exemple, el duo Buenafuente, Berto, sí, a la cadena SER,
0: Nadie sabe nada.
1: Nadie sabe nada, que és que és bestial el que fan, és molt complicat. I a més això que sembla que sigui tan fàcil, no? Que és una conversa entre dos col·legues, tal, és tan complicat el que fan i aconsegueixen que sigui una cosa lleugera, gens impostada, però realment aquí al darrere hi ha doncs això, moltes hores de vuelo que ells han après i que no sé si sabrien escriure un llibre de com ho fan,
0: yeah,
1: perquè són molt intuïtius.
0: És,
1: no?
0: Molta intuïció,
1: sí.
0: Judit Martín, tu creus que li deus molt a la ràdio?
1: Moltíssim.
0: T'ho dic perquè el Toni Clapés crec que pensa el contrari.
2: La meva relació amb la Judit és un vincle professional i una admiració total. Es va incorporar fent imitacions, però després el ser una dona molt creativa, doncs ens va incorporar un seguit de personatges que ens va donar encara moltes més possibilitats de disfrutar del seu talent i de la seva imaginació, no? Estic parlant, doncs, de la Nunu, Estic parlant de personatges com la Vane, que fins i tot es va presentar un càsting d'Eufòria, i un grapat de personatges més. És una excel·lent professional, ho ha fet tot amb nosaltres, sempre li estaré agraït, i així com sempre es diu que ningú és insubstituïble, en el cas de la Judit Martín, deixeu-me dir que és poc substituïble, poc prescindible. Seria per mi la definició de la Judit Martín, a qui sempre li estic agraït i sempre, en fi, li tindré una gran devoció. Gràcies, Judit, per tot el que ens vas donar al Versió RAC1.
0: Com portes els afalacs?
1: Fatal. Jo, és que... El costa, eh? És com...
0: Sí, eh?
1: Jo, tio, però que bonito.
0: És bonic, el Toni és molt bonic. Deixarem de parlar d'aquella ràdio, també, que ja es faran la promo ells
1: sols.
0: Sí,
1: ja.
0: Una abraçada,
1: ja.
0: Eh? Que tenim tot,
1: però,
0: tot
1: però una abraçada forta, deixem donar una abraçada forta al Toni, tot i que ja el vaig veient de tant en tant i tot això, però realment és que és tot el que ha pres amb aquest home és increïble. I també és un tòpic, bla, bla, ho he sentit, però és real que he estat molts anys allà i he sigut l'hòstia.
0: Hi ha una cosa que és aquest personatge, no? La Vane, que fins i tot vas anar a Eufòria, et vas presentar un casting d'Eufòria.
1: Sí.
0: Però
1: com a Vane.
0: Vas intentar fer Chiquili 4, una mica?
1: Bueno, una mica era jo... Imagina't la Vane intentant cantar en català i sense una base musical. Va ser terrible, terrible.
0: Cantes bé, tu?
1: Vamos a ver.
0: Va, vale.
1: M'encanta cantar, però no tinc tècnica, que és el primer que se'm diu la gent que en sap, això és evident. Sé imitar i a vegades dono el pego de veus, però realment... tal, i crec que tinc una mica d'oïda, però dit això però jo sempre m'he llançat a cantar sense cap problema, m'encanten els karaokes tot.
0: Sí, t'he de dir que hi ha un gag, el de Montserrat Caballé l'està passant, en què et demanen que cantis Saoko de Rosalía i fins i tot fas la imitació de la veu aquesta passada per un sintetitzador de la Rosalía una mica més aguda, i ho fas, saps? Vull dir que oients, sí, jo crec que sap cantar la nostra convidada d'avui, la Judit Martín. Escolta, pensava en aquest personatge, en la Vane, que és un personatge que òbviament ha format part de tu, t'ha donat moltes alegries. Hi ha una cosa que ens expliquen molts actors i actrius, que de vegades deixar un personatge enrere és com dolorós, perquè t'emportes coses i et sap greu i no sé què. Però clar, en un cas com aquest, que és un personatge que t'ha travessat molt fort, hi ha un moment en què... O sigui, no la podràs deixar mai, la Vane, del tot, encara que no estiguis a la ràdio fent-la?
1: No la podré deixar mai del tot, perquè fins i tot ara, parlant ara amb tu d'aquesta entrevista, ja ha sortit en algun moment sense voler.
0: Ah, sí? Eh?
1: Vull dir, sí... Vull dir, ha sortit, és que aquesta cosa que jo ara ja em sento una mica la mujer de rotllo bastant, com es diu, multipersonality.
0: Sí.
1: Em passa que quan no sé, com també vinc de ser una persona tímida i tal, llavors tiro de recursos per explicar coses, llavors barrejo català, castellà, personatges, i esto lo digo así, esto es ya, bueno, cariño. Llavors em passa molt de que la Vane sale en momentos insospechados.
0: Sí, també com a escut, a vegades.
1: Com a escut total, perquè és això, perquè és com, la tinc tant a flor de pell, ja forma part tant de mi, que per mi a vegades és més fàcil dir una paraula, una expressió, respondre a algú com a Vane que com jo. Este ja sé que és muy psycho, però...
0: No, però que no ho fem tots. Que no ho fa tothom a la vida, que en determinats...
1: No, jo suposo que ja, com que he desenvolupat 1.000 recursos i haver de treure els recursos en 0 coma, pues ja, va, si no hi penso, si desconnecto bastant el filtre del cervell, començo a parlar en personatges.
0: En plan personatges, eh? Deia això que
1: no
0: ho fem
1: sé com
0: tots...
1: acabaré de més gran... Com pot ser terrible.
0: Com el Josep Seguí,
1: el
0: nostre amic de Sabadell.
1: Sí.
0: Això de les màscares t'ho dic perquè tots, d'alguna manera, quan estem en segons quins ambients on ens hi podem sentir, posa-hi una mica més incòmodes, perquè és un ambient nou per tu, perquè, jo què sé, és una trobada familiar de sobte amb una gent que no coneixes, doncs tires de 4 recursos que tens com per o encaixar o no ser tu, també, saps? Per fugir una miqueta d'aquesta vergonya.
1: Sí, i a més que jo tinc com una gran necessitat tota l'estona com d'omplir els buits. Saps? Sí. Hi ha gent que es pot quedar callada en plan, bueno, jo com que tinc la necessitat d'omplir buits o com de quedar bé, llavors tinc aquesta cosa, llavors tiro del que els nervis em fan tirar a vegades de coses imprevisibles.
0: Però llavors, espera't un moment, perquè estic pensant ara com convius amb el Carlo Padial, que és un tio que et tira un discurs, que tal, no sé què, però hi ha un moment que ell es queda callat i es queda pensant en les seves coses.
1: Sí, per això ella
0: fa
1: fascina.
0: I tu omples.
1: I jo m'ha passat a passar al principi que omplia, però després vaig dir, saps què? Jo crec que a ell no li importa, és més, agrairà que jo estigui callada. Llavors, des d'aquí ens entenem millor. Jo crec.
0: Posem una cançó que és d'una senyora que va passar no fa gaire pel Primera Sound, que es diu Charlie XCX.
1: Home.
0: Perquè sé, Judit Martín, que la música de tu et porta a llocs creatius, no? Que tu fots música a tope i a partir d'aquí, venga, a volar una mica.
1: Sí, és que per mi la música és el més abocador, és com que fàcilment en 2 segons et pot transportar un estat mental que no hi ha cap altra, per mi, disciplina artística que t'hi porti en el meu cas. I a mi em serveix molt abans de les funcions, abans dels bolos. Uh-huh. Jo precisament el que necessito, o sigui, hi ha gent que necessita com concentrar-se, estar en silenci i focalitzar el que ha de fer, pensar en... A mi el que més m'ajuda és entrar en estado de juego i precisament treure ferro i treure'm nervis i treure'm com la lleugeresa, sí, física i mental. I el que més m'ajuda és posar-me música tota castanya.
0: A casa?
1: A casa també. Sí.
0: A casa també. Vale. Però de què estàs
1: a casa
0: parlant?
1: També. Doncs, jo estic parlant d'abans del vol. Quan he d'actuar, si és possible i si el camarí o darrere del taló puc tenir un bafle o lo que sea amb música tota castanya, i ho faig.
0: Perquè... Si algú treu el cap, et veurà embogint una,
1: sí,
0: mica?
1: Sí, però molt boja. A més, a les fosques... Vull dir, aquello de sense saber ballar bé, dona igual. És com a desbarrar, és com una noche loca.
0: Sí.
1: A mi això és el que més m'ajuda. Llavors és com em col·loca allà en un lloc, en el millor lloc per actuar.
0: Noche loca concentrada en un temps determinat.
1: En un temps determinat i sin drogues.
0: I sin drogues, a més a més. Imagina't, no es pot. Farem una cosa que és anar a la pausa publicitària i tornarem, posarem una cantant que va al Primera Sound aquest any, que es diu Douchi, una rapera.
1: Ah, sí.
0: Controles la
1: Controlo,
0: Douchi?
1: Controlo, no massa, però sí.
0: O sigui, jo tinc ganes d'anar-hi, eh? Ens trobem, aviam què tal. Ens trobem allà a l'escenari. Ara, de moment, la pausa.
3: Fes una pausa. Fes el favor. AICAT.
4: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
5: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners.
8: Hola, molt bon dia.
4: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
9: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
10: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
11: Mira, esmorzant una mica.
12: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
4: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: M'he trobat molt a faltar l'estiu, eh?
15: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
17: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a AICAT, amb Lluís Gavaldà.
18: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per AICAT.
19: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026 al millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per AICAT.
17: Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a AICAT.

0: Però el bo és que ara en els meus espectacles, per exemple, bueno, perquè fa molts anys que creo espectacles tant jo sola com amb la meva companyia, meves companyies de Jabugo o Impro Barcelona,
1: sí.
0: Això d'alguna manera es pot aplicar.
1: Vale.
0: Vull dir que també hi ha
1: tot,
0: un punt...
1: Tot acaba sumant.
0: Sí, perquè, per exemple, pues això, encara que sigui bo, però m'agrada molt fixar-me en el vestuari, m'agrada molt fixar-me en l'estètica, que hi haurà escenografia. Si faig un vídeo i projecto un vídeo, l'acostumo a pensar i a editar jo, perquè m'agrada molt el Premiere i tot això. Llavors, vale, és com...
1: Sí, que ho disfrutes tot
0: que
1: el procés.
0: Soy tastaulletes, perquè no soy professional en nada, però sí. Tots aquests coneixements sí que m'han donat com a mínim o saber molt bé el que vull i com a mínim encarregar un professional, quiero esto así, así, así.
1: Vale.
0: Això em va estar controlada amb això.
1: I en el cas del Polònia, per exemple, quan tu vas a Polònia, ara parlàvem fa una estona, oient, si us acabes de connectar, que la Judit va deixar Polònia per dormir més, que és una cosa que a mi m'inspira molt.
0: No ho havia dit abans, però sí, cada cop crec que és més això, eh? Va ser per això.
1: Ojo, que et farem aquest titular avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, per
1: favor. Com si ho veiés.
0: Per favor.
1: A Polònia entenc que tu, mentre estàs a maquillatge, vestuari, etc, tu estàs allà amb l'ull posat,
0: ui,
1: no?
0: M'encantava. O sigui, tot això era una de les coses que més m'agradava al Polònia. Lo jodido eren los horarios, però estar allà dues hores veient com et maquillen, clar, pensa que, o sigui, les maquilladores primer com que et tapen tota la cara, t'ho col·loquen tot en blanc, és com un lienzo en blanc, llavors sobre la teva cara comencen a dibuixar l'altra persona i adaptar els teus rasgos. Bueno, em sembla increïble i són unes artistazes, i no només maquillatge, perruqueria també, no és, o sigui, cadascú té una forma de cap diferent,
1: sí.
0: I bueno, no sé, com adonar-te de que la perruca depèn de com te la posa, no sé, fan miracles.
1: Un sua més amb els focus, l'altre menys, el
0: exacte, tant, sí, i sí, aquest, sí, li podem, aquest té al·lèrgia, aquest maquillatge, vull dir que tot elles ho adapten, és meravellós.
1: Al Polònia hi ha una cosa que fas, que és fixar-te, doncs, això, en el maquillatge i els vestuaris, però hi ha una altra cosa que fas, que és interpretar personatges, sobretot.
0: Sí.
1: Clar, jo no sé si ara m'equivocaré, potser, però la meva visió general del que feies a Polònia era que potser els personatges que més em cridaven l'atenció a mi personalment eren potser els més fatxes, una mica.
0: Sí.
1: Et passa això? Que, sí. Que hi ha una... Saps allò de la realitat supera la ficció, que moltes vegades, òbviament, passa, perquè hi ha gent últimament que fa... Bueno, que és un guió en si mateixa, de la dreta més rància. Pot ser que t'hi sentissis com més còmode fent aquesta caricatura?
0: Bueno, en general, sí. Jo crec que els contraris són els més guais de fer. Vull dir, sí, que hacer de malo, almenys en mi, vull dir, no hi ha res que em faria més il·lusió en el món. Mira, també la lanzo així, a l'universo, que fer de persona molt xunga, però real, en ficció, vull dir, o fer de pel·li de terror aquests dies, que també he estat per al Festival de Sitges i tal, que m'encanta molt el cine de terror i fantàstico, a fer d'una villana, però real, sense que hagi de ser en plan muy risas,
1: sí, eh?
0: O sigui, que la gent es cagui de por de veritat, fer por de veritat és algo que em fascina, que m'agradaria molt fer.
1: Te'n sortiries, que físicament tens aquest poder? Una mica,
0: sí,
1: com el, com es diu aquest actor a Pizza Movies, fa Pizza Yolo, aquest senyor tan alt,
0: sí,
1: no em surt ara el nom, com es diu? Tu també estàs com jo. Bueno, és igual, que ell té com una, sí, ara ho buscarem, ell té com una expressió corporal, sí, que dius, tu vas de puta mare pel terror. Tu creus que tens també aquest component?
0: Sí, tinc aquest component, jo crec que sí. Miguel Noguera, per exemple, també pot arribar a ser molt terrorífic, si vol. Jo crec que estic pensant que tot l'elenco de Pizza Movies...
1: Javier Botet, es diu allà.
0: Javier Botet, exacte. Excepte potser Alberto. Alberto sí que no el veig tant com a villano,
1: sí,
0: però crec que si s'ho proposés potser també podria arribar. Jo crec que per tot l'elenco de Pizza Movies podríem arribar a ser tots grans villanos molt terrorífics, eh?
1: Clar, però us atreveix la comèdia per tot els... En el teu,
0: clar,
1: cas, per
0: exemple,
1: tot arreu.
0: Sempre dic que, per exemple, m'encantaria ser, perquè a mi els protagonistes realment, o sigui, no és algo que tampoc em fascini fer de protagonista, no, en general, o sigui, sempre m'atrauen molt més aquests personatges més esporàdics i satèlites, no? Per exemple, sempre el meu referent, ho dic, és Christopher Walken, no? És com perquè la gent tingui clar que m'encanta, perquè...
1: És referent del Dan Exposito,
0: ah, sí,
1: també.
0: Hòstia, si és que som, sí, sí, germà, primos hermanos.
1: I sou d'Hospitalet, sou cosins.
0: Sí, pues Christopher, sí, Walken tenia aquesta cosa que podia ser molt còmic i molt... i feia molta por també, sí, i podia ser un gran mafiós, assassino en sèrie.
1: I de sobte es posa a ballar.
0: I de sobte es posa a ballar. Aquesta cosa estrafalària, estrambòtica, a mi m'agrada molt.

0: la veritat.
1: Està molt guai. Vale, doncs mira, ja ho tenim, això. La Judit Martín està demanant d'alguna manera que li donin un paper de terrorífic.
0: Sí.
1: Vale? Si algú ens està sentint ara mateix, un futur càsting. A sobre, tornant a la tele, l'està passant al Polònia, rebeu crítiques per personatges aquí imiteu? Mira, òbviament, ara haurem de parlar d'una persona que vas imitar, que no era una persona real, però vaja...
0: vale.
1: Ja saps per on vaig?
0: Sí, sí.
1: Mira, fem una cosa. Primer que parli de Núria Marín. La teva companya l'està passant.
0: Ai, vale.
1: I que ens expliqui això que explica.
2: Un dia la Judit Martín va fer de Letizia Sabater a l'Està passant amb els abdominals aquests super fake, pintats... Bueno, crec que era una pròtesi, no ho recordo, ella, potser si sé que se'n recorda... Bueno, ho va clavar a la Letizia Sabater, va ser super graciós. I dic, calla, que li enviaré una foto a la Letizia Sabater, que la conec del meu passat a Telecinco, a Mediaset, i aviam què diu, i em va enviar uns àudios super contenta, que bé que ho fa, quina risa, m'encanta, m'encanta, estava emocionada, o sigui... que la gent a la que imite la Judit Martín ha de quedar encantada de les seves imitacions. I és una companya ideal i jo sempre que hi coincideixo m'ho passo superbé amb ella.
1: Gràcies, Núria, per ser-hi.
0: Primer, la Núria Marín també és que...
1: És una mort de persona, oi?
0: Jolín.
1: És molt forta.
0: És molt guai.
1: Sí. Ara, està convidada a aquest programa. D'aquí no gaires mesos vindrà. Faràs un àudio, tu, per ella?
0: Sí, sí. Hombre, por favor.
1: Vale, vale.
0: Primer, el que feia jo amb la Letizia Sabater no era una imitació, perquè era esta cosa de... l'està passant de... Ho faig a la meva manera.
1: Sí.
0: Imitació...
1: T'hi aproximes.
0: Imitacions era el que feia el Versió i el Polònia, però l'està passant és com vamos a desbarrar con esto. I l'altra és que jo no sabia això, que li havia passat a la Letizia Sabater. L'altra és que soc gran seguidora de la Letizia Sabater de tota la vida.
1: Sí,
0: I l'altra també és que he pogut coincidir amb la Letizia diverses vegades i és una tia super encantadora. No sé si hauràs coincidit tu amb ella. Però...
1: A Letizia Sabater?
0: Sí.
1: No, mai.
0: Pues és super encantadora, sí, super professional.
1: No fa por.
0: No fa por, per
1: perquè,
0: començar...
1: Oi que els vídeos dius, hòstia, aquesta persona em fa una
0: sí,
1: mica de...
0: Sí, podria fer por perquè... és veritat que de prop impressiona, eh? La tia impressiona perquè, clar, va tan maquillada amb aquest... este rubio tal...
1: Sí.
0: Però és una tia mega pro, mega simpàtica, mega maja, la típica que no dona problemes, arriba a l'hora... perdona, te tendràs que esperar... Sí, la tia és un encanto de persona i sempre superagraïda i contenta i encantada de que l'imitin i li facin coses. Vull dir, no m'estranya que hagi respost això.
1: Però està molt bé. La cosa és que nosaltres aquí hem parlat amb moltíssima gent del gremi, del vostre gremi, gremi de comedians, me l'invento ara mateix, que jo crec que que es posa una mica catxondo sent polèmics, que els hi agrada ser polèmics, que una demanda, bueno, sempre els hi acaba com, no?, donant certa alegria, perquè el seu cap és he fet bé les coses.
0: Uh-huh.
1: I veient-te tu, tinc la sensació que tu, això de generar polèmica, tampoc és el teu rotllo.
0: Gens. O sigui, jo
1: però t'ha passat,
0: he passat
1: amb el gag de la Virgen del Rocío.
0: M'ha passat amb la Virgen del Rocío. M'ha passat amb diverses coses.
1: Amb Montserrat Caballé i el Lluís Pasqual.
0: I ho passo fatal. Ho passo fatal. De fet, lo de la Virgen... Si les dues coses m'han agafat una mica d'imprevist, en el sentit, no sabria que la bola es faria tan grossa.
1: Ja, es va fer
0: gran. En la Virgen del Rocío ho vaig fer perquè realment això, pues, soc bastant atea, religiosa. Vull dir que la religió no és la meva batalla. Gens, vull dir que no és que vull a ir a la Virgen del Rocío, se va acabar la perra, és la imitació que vull fer. I no, no volia la intenció fer polèmica, al contrari, precisament per això, per ignorància i per dir, no penso que, bueno, es molestaran quatre, però no penso que això vagi molt més enllà, jolín.
1: Sí.
0: Jolín.
1: Clar,
0: el tema també és que estàvem en precampanya electoral, es van juntar moltes coses, etc, etc. Es valia perdíssima. Bé, em va quedar clar que ja la religió està molt forta i cada cop més també és veritat que sento com aquesta, tinc aquesta sensació arrel de la Rocío, de la Virgen del Rocío, sí que tinc com les alertes més posades en el món religiós i veig que realment té com molta força i sembla com que cada cop més està tenint com una revifada, no? Això per començar. I lo de la Montserrat Caballé, clar que sabia que no tindria repercussió, però també pensava, igual passa sent pena ni glòria, no ho sé. Però,
1: bueno, ho dius en un context que a la ruïna del Tomàs i
0: però,
1: clar,
0: jo vaig explicar
1: és...
0: La ruïna, que és, una, que és un podcast d'humor que l'escolten milers de persones,
1: és
0: veritat,
1: gent,
0: però que és en un context d'humor, no de denúncia. Per tant, vull dir que jo ja no vaig anar al diari ara a explicar allò que m'havia passat, saps?
1: Què en treus de tot això, però? D'aquests dos casos que són els més gordos de la teva carrera, en aquest sentit.
0: Bueno, mira, que jo també ho passo molt malament en aquells moments, perquè quan cobra tanta volada he de pagar el mòbil una setmana i ja està, però he vist en perspectiva, vull dir, penso que són xurrades, sincerament, eh? O sigui, xurrades en el sentit de que ho he de continuar fent. Si tornés a passar per allà, ho tornaria a fer en tots els casos.
1: Fantàstic.
0: I ja està.
1: No podran amb nosaltres, no, tampoc? La gent que s'enfada, els ofesos...
0: Vull dir que no, gent ofesa sempre serà, però també aquestes coses, hi ha tantes polèmiques cada dia que després, tal dia farà un any i hi ha molta gent ja que ni se'n recorda de la Virgen del Rocío ni...
1: Aquesta és una altra, tal dia farà un any o un mes, perquè les coses van tan ràpid avui en dia.
0: Tal dia farà un dia.
1: Jo crec
0: que és aquesta la frase ara.
1: A veure, Judit Martín, ens hem d'organitzar tu i jo ara mateix, perquè ens queden 9 minuts.
0: Venga.
1: I hem de parlar encara, hem de fer la promo, exacte, hem de fer això, vale?
0: Vale.
1: Llavors, número 1, has fet una peli boníssima, que jo vaig veure ahir, que vaig tard per la vida increïble. Que és Pizza Movies, ho hem dit abans, la pizza, la peli del Carlo Padial.
0: Sí.
1: Feies parella amb Alberto Romero i, òbviament, Alberto vol dir coses de tu també.
0: Ai, va.
1: Vinga.
3: Hola, sóc Alberto Romero, sóc el marit de la Judit a la ficció de la pel·lícula Pizza Movies. I vull sumar-me a aquesta celebració radiofònica de la figura de la Judit. Crec que és una actriu i una còmica immensa, i tinc molt bon record del rodatge d'aquesta pel·lícula perquè vaig poder veure de molt a prop com treballa i de compartir una cosa que jo crec que ella li devia fer una certa il·lusió dins de l'estupor. Va ser el seu aniversari, va ser un dia que acabàvem de rodar una part de la pel·lícula que és en un judici, i la celebració d'aniversari va ser a última hora, quan tothom havia acabat, la meitat de l'equip ja havia marxat, algú va portar un pastís tard, ens el vam menjar 4 o 5 a la part del darrere d'un camió de transport amb objectes del jutjat fictici que havíem muntat. Llavors, imagina't un camió obert pel darrere, allà a la part del remolc del camió, allà el pastís, amb uns coberts de plàstic, una bandera de Catalunya posada allà al costat perquè venia de la sala de jutjat que havíem muntat. I llavors hi havia una barreja com de patetisme i institucionalitat i precarietat i tot plegat molt estrambòtic, que jo crec que en el fons va ser molt del gust de la Judit, perquè a ella li agraden aquestes coses. I estic feliç d'haver compartit aquell moment amb ella i aprofito per fer-li una abraçada i un petó ben fort. Amunt, Judit, i petons per tothom.
1: Gràcies, Berto, per ser-hi. T'agrada el fang, pel que diu Alberto, no? T'agrada una mica la brutícia, a tu.
0: Sí, lo trash, el bad art, tot això, i això és veritat que va ser molt backroom de cumpleaños, ara que està tan... la paraula backroom tan subada. Va ser un cumpleaños de backroom total, al carrer em fotia una rasca, tothom tenia ganes de marxar a casa, i és que tots amb la copa de xampan, en plan, bueno, vamos a tal, cumpleaños feliz, però tots corrents després cap a casa. No, va ser molt del meu gust
1: Lliga molt amb la incomoditat aquesta que genera el Carlo, també, això.
0: Sí, clar, és que tot és estava això. Dins del mateix univers,
1: aquest
0: era
1: univers
0: la continuació de la pel·lícula, la pel·lículeta, que és aquesta estranyesa, també l'equip era un equip molt proper a l'univers de Carlo, i llavors tots ja érem una mica en ese sentido de menjar un tros de pastís i una copa de cava amb gots de plàstic mirant a l'infinit sense parlar amb nosaltres. I a mi crec que ha sigut el millor aniversari de la meva vida.
1: Doncs ho celebro. Celebro això i et felicito també per aquell aniversari tan bonic. Mira qui entra de fons ara mateix. Estàs sentint uns violins.
4: Era solamente ayer y
1: sera. És un orgue, no són uns violins. Tens raó.
4: Yo parlavo con gli amici.
1: És la Mina. Anem als anys 60, Itàlia, que és una banda sonora, crec que ideal per parlar del teu nou espectacle, que es diu Digamelon. Que això serà una realitat. Quan i on es podrà veure? 5 de novembre, si no equivoco.
0: Vale. A partir del 5 de novembre, al Teatre Balmes, nou Teatre Balmes, és un nou teatre que s'inaugura Ojo, sí. Esto es buena noticia. Notición.
1: Entenc que com la Sala Villarroel no ens equivocarem de carrer.
0: No.
1: Vull pensar que serà el carrer Balmes.
0: El carrer Balmes, al costat, està molt a prop del Medi, que jo ara estic fent unes prèvies d'aquest espectacle amb un petit comitè, que és el Medi, és un bar petit i tal. El Teatre Balmes és un teatre gran, que acaben com 500 persones. És un teatre dels anys 50, vaig a saco, eh? És un teatre dels anys 50 que fins ara era el Tablao del Flamenco.
1: Vale.
0: Llavors, per això, els de Barcelona no coneixem aquesta sala, perquè fins ara era per autocars per guiris. Però és un teatre dels anys 50 enorme i xulíssim, que ara l'està... Bueno, ara començaran a programar a partir del 5 de novembre i jo tinc l'honor d'inaugurar-lo amb més artistes, perquè serà com... Vull dir que passarem molts artistes cada dia, algú diferent, o diverses sessions d'aquestes multiprogramació, però jo estaré els dijous, algun divendres, també per Nadal algun dia així especial, 25-26 de desembre, també si voleu sortir corrents de casa, veniu.
1: Tenim l'excusa, Judit Martínez, l'excusa per fugir de la sobretaula.
0: Em sembla que el 25 i el 26 estic a les 5 de la tarda. Ai, vull dir que
1: perfecte.
0: És superarriscat,
1: ideal.
0: Però pa allà que vamos.
1: Sí,
0: o sigui, és
1: ni
0: turrón i ja te largues.
1: Es diu Digamelón.
0: Digamelón.
1: I jo deia fa una hora, gairebé, deia humor generacional o no? Perquè
0: no,
1: Digamelón...
0: No, no. Ah. Saps d'on ve el nom? O sigui, ja sé que és de Martes i 13, òbviament.
1: Sí.
0: Però se'm va ocórrer perquè a l'obra que jo vaig estar fent amb la Berta Prieto és generació joven.
1: Joven
0: ara ja no és tan joven.
1: I de l'Empordà.
0: Per mi és joveníssima, evidentment. Però, exacte, de l'Empordà. Però Berta Prieto, noves voces de su generació. Ella va... Jo vaig fer una obra d'ella, no, i dirigia per ella, que era el del Fandom al Troleig,
1: sí.
0: I hi havia per mi un moment increïble que un dels personatges deia, Digamelón, es deia Gustavo, el personatge Gustavo, i deia, Digamelón, de forma inesperada, perquè era un personatge també com molt jove, gairebé adolescent, i deia Digamelón, vull dir que... I ho va posar ella per guió, perquè ella no sabia, crec que no sabia el referent real d'on ve, Digamelón, però vull dir, ha travessat totes aquestes generacions perquè ja s'ha quedat incrustat al nostre llenguatge, i llavors per mi era com, m'encantava aquest moment, i li vaig dir a la Berta, agafaré aquest moment per titular així el meu espectacle.
1: Ens promets que hi haurà impro?
0: Home, he calculat que hi ha com un 70% d'impro.
1: Vale, o sigui, la gent que vulgui veure la Judit Martín a la seva salsa, que vagi al Teatre Balmes,
0: Teatre Balmes
1: de Barcelona.
0: A partir de novembre.
1: Qui ho ha aixecat, això? Saps qui són? La gent o l'empresa? O...
0: Sí, MPC. MPC.
1: Ah, que és l'empresa que té còmics.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: que...
0: MPC, no sé, ara
1: management.
0: Doncs molt
1: bé, estarem en contacte amb ells i elles, que són gent meravellosa. Judit Martín, ja està.
0: Ja està?
1: Fora, ja te'n pots anar.
0: Doncs just perquè m'estic pixant, eh?
1: Has vist que abrupte. Ens quedem amb Pavement. Sí. Pavement també tocarà en el primer Sam.
0: Clar, jo vaig tenir també el meu moment Pavement.
1: Jo també.
0: Totalment.
1: Judit, un plaer, que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: I res, que ens veiem dilluns. Dilluns tornem, oients, que demà no hi ha programa. Recordeu, que vagi bé. Bon cap de setmana.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, avui amb moltes ganes d'aquest cap de setmana, tot i que de cop i volta he vist que ha de caure la de Caldeu.
1: No me jodes.
3: T'ho juro, tia, jo estava ben
1: però
3: tranquil·la.
1: Però a veure una cosa, els dies d'oci no pot ploure. Ha de ploure ara.
3: Entre setmana, que ningú li importa que plogui.
1: Clar, és una putada, però bueno, mira, podria ser pitjor. Ara no ho sabia que havia de ploure, quina ràbia.
3: Doncs sí, a més estic trista perquè avui jo tenia planejat tenir una ressaca de Caldeu perquè hi van estrenar la temporada de Guarres Podcast a l'Apolo i van fer una festassa després i vaig dir, joder, quin fomo, però bueno, no passa res, la vida a vegades és això també. Tu com estàs?
1: Jo bé, tinc energia, he dinat molt aviat, això és el que ha passat.
3: Home, és que has dinat a la una del... a les 11 del matí,
1: no,
3: perdó.
1: No, he dinat a la una, que és una hora normal i convencional. El que passa és que a vosaltres us agrada dinar a quarts de tres i després jo arribo aquí i no tinc energia. Per tant, jo a partir d'ara cada dia dino a la una, s'acaba la tonteria.
3: Perfecte.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 15 d'octubre, sabem que...
1: No m'agrada.
3: Ja s'han anunciat els artistes que participaran al Benidorm Fest 2027 en la 6a edició del festival. La novetat d'aquest any és que en lloc de 16 candidats n'hi haurà 18. I com cada any hi podem veure una barreja ben curiosa de gent completament desconeguda i gent amb cert renom. Entre aquestes 18 concursants destaquen... La Suzette, ex-concursant d'Operació Triunfo.
1: Saps aquelles cabretes que fan...
3: Sí.
1: Sembles això.
3: Quan?
1: Ara, quan has fet com...
3: Com voleu.
1: Sí.
3: És que seria d'una cabreta. Com voleu. Bueno, doncs això, ex-concursant d'OT 2023, recordem que va ser la primera expulsada. Noche entera, toda la noche entera. La Vico, que atenció, repeteix després de participar el 2023 amb Noche entera. Ella vol un segon hit perquè... Bueno, n'ha tingut un. Realment la ve perfecta.
1: Jo crec que ha de callar.
3: Sí, potser ella ha d'estar darrere escrivint cançons, perquè em sona que ella, a banda de ser la Vico, també és songwriter, que vol dir que li escriu cançons a altres artistes. Per tant, potser el teu és escriure.
1: Ah, sí, songwriter.
3: Clar, songwriter.
1: Sí, writer.
3: Quin és? Que és un grup de dues noies que la nostra productora, la Llana, ens ha obligat a posar aquí perquè n'és la més fan. Jo, ni idea de qui són.
1: Ai, cuca, però bé. Jana, què has fet?
3: I també hi tenim... Hola, ¿qué tal estás?
1: Soy Merche. És broma.
3: La Merche. Una cantant espanyola amb molts anys de carrera.
1: És broma.
3: I com podem estar escoltant, bastant clàssica.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Merche.
3: Sí, elles són perfectes.
1: Broma.
3: Però bé, també hi tindrem...
1: S'està tractant de boja per no saber qui és. Jo, clar que no conec a ningú.
3: No, jo tampoc, només a la Suzette.
1: Per començar, parla en castellà.
3: Però bé,
1: que no.
3: També hi haurà la Dilla Russa, la Gale, una cantant de Puerto Rico, que
1: soc
3: és una
1: jo,
3: de les...
1: Gale.
3: Ets tu, però no binària.
1: Clar.
3: Però no ets tu perquè ella ha estat una de les compositores de Superestrella de l'Aitana.
1: No.
3: I a més a més va ser
1: jo
3: telonera...
1: Jo no soc compositora de Superestrella de l'Aitana.
3: I tampoc has estat telonera del Quarto Full World Tour aquí a Barcelona. Però bé, realment no se sap si Espanya anirà a Eurovisió l'any que ve o no encara.
1: Ma, esperem que no, oi?
3: L'any passat no hi va anar, però es va celebrar igualment el Benidorm. Per tant, entenc que han agafat tradició de celebrar el Benidorm perquè és un moment, sí que és veritat, molt guai, perquè descobreixes nous artistes, etc. A mi m'agrada, vale?
1: A mi no.
3: I de fet tinc fomo de no anar al Don Pancho, que és l'hotel, l'hostal, com es digui, enorme, on s'hi allotgen totes les persones que hi participen, i per tant allà deu haver-hi una de marro.
1: Festa boja.
3: Home, tu surts allà destrossada. Però bé.
1: Però és que ja no queda ningú per participar en el Benidorm aquest, tu.
3: Jo. Jo com a dancer d'algú.
1: Ah, com a dancer.
3: Home, els dancers del Benidorm.
1: Què?
3: Bueno, que jo no sé com poden dancear després quan han de sortir l'escenari.
1: De tant follar.
3: Home, es passen el dia, se'ls hi fa més prima la polla i tot de cardar.
1: Ai, Albert! Hòstia!
3: Vinga, va.
1: Quina guarrada,
3: per
1: tio.
3: Per l'erosió. Però bé, si tens més
1: no,
3: de 50
1: ja
3: anys,
1: ja.
3: Has de saber que...
1: Ha publicat un rànquing dels 400 millors discos catalans del segle XXI, aprofitant la publicació del número 400 de la revista. Repassem el top 5 perquè té la Marinera. En primer lloc hi tenim Alegria, d'Antònia Font. Bueno, vale, te la puc comprar. En segon lloc, 10 milles per veure una bona armadura, de Manel. En tercer, ja comencem el declivi, Agost, dels Pets.
3: Això?
1: En quart lloc, otra vez, Manel, repeteixen amb els millors professors europeus. el disc aquell de les cadires.
3: Aquest l'entenc.
1: Jo també. I aquí hi ha una cosa que jo trobo molt problemàtica, en cinquè lloc. És que no ho sé dir en castellà,
3: ho llegeixo?
1: Vale? Sí.
3: 45 cerebros i un corazón.
1: De Maria Arnal i Marcel Bagés. Bagués, Bagés, va. Bueno, fins aquí em pot semblar com una bona idea, una iniciativa que pot estar bé, però evidentment m'he posat a mirar el rànquing i com a Ocker, que avui porto la meva petita samarreta d'Oques Grasses, jo he de dir que estic ofesa. El seu primer disc apareix al lloc 18, m'estàs posant gent que no els coneixen ni a ser puta casa, Mishima. Vale, que els he escoltat dos cops en algun puesto, jo què sé, però...
3: De rebot.
1: De rebot. I a Oques Grasses apareix en el lloc 18 i el disco, que se suposa que és el més bo, és Fans del Sol.
3: Uau.
1: Fans del Sol, que no està ni en el top 3 discos. Això el primer és el top 4, però bueno, vale. Fans del Sol, número 18, ho trobo una barbaritat. Per mi hauria d'haver top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 i top 6, Oques Grasses. Bueno, et puc colar un Manel por ahí, però ho trobo molt ofensiu que el primer que surt d'Oques Grasses estigui en el número 18. Digue'm uns altres que hagin omplert re un estadi.
3: Ni 4.
1: Ah, imagina 4. És que ho trobo de debò una falta de respecte. No estan en el top 10, no estan en el top 5. És perquè els hi tenen mania?
3: Segur.
1: És impossible. A més, es veu que és, que és una votació que fa molta gent. O sigui, no, és, no hi ha tanta gent amb tan mal criteri a Catalunya. Això és que han sortit top 1, top 2, top 3, top 4, i no us ha donat la gana de posar-los.
3: Perquè volien que fos una mica més variat, segur.
1: I que el top 5 sigui un disc amb un títol en castellà. Vale que la meitat de les cançons són en català, però és que és igual, perquè l'altra meitat no, i estem parlant de discos. Ho trobo una faltada, però
3: sí,
1: mesopotàmica. Però mesopotàmica, ho trobo una falta de respecte. Però bueno, vale.
3: Però vinga, ara que ja ens hem actualitzat, de què parlaràs avui,
1: Gala? De què parlaràs tu?
3: Ah, és veritat, jo he de parlar de la Batial.
1: Ah, és que has estat tot el dia amb l'ordinadoret, anar rient, anar apuntant.
3: És que és molt graciosa, ella, i m'encanta quan fa la seva traca de... d'entrevistes, i per tant tenim una Batial dixaratxera davant d'un micròfon. Res pot funcionar més.
1: Mira, doncs parlarem una mica de la Batial.
3: Tu què ens diràs, a veure?
1: Jo parlaré de dibuixos animats. És que he arribat a la conclusió, que és una conclusió que ja havia arribat tothom fa molts anys, i de fet jo també, que els dibuixos d'abans eren millors. Però es veu que ara es pot tornar a veure segons quines sèries a 3CAT, i ho he com acabat de recuperar, m'entens?
3: Ah, vale. Reconnectat, bueno, eh?
1: Exacte, he reconnectat amb la meva nena interior. També tindrem la Mariona Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui vindrà a parlar sobre que parlem menys.
3: Nosaltres?
1: Bueno, tu i jo no ho sé.
3: Ah, vale, dic perquè...
1: No, però fem servir menys paraules, això sí que és veritat.
3: Ah, això sí que és
1: cert.
3: Som
1: cada vegada més tontos, és les coses com són. I, a més, per fi tornarà Víctor Palacios! Jo ja m'he posat un bolquer perquè sé que em pixaré sobre de riure. Llavors, bolquer posat, preparades pel dia d'avui.
3: A més, abans de marxar repassarem lletres de cançons, avui dedicat a mi perquè seran cançons de la Bebetrix.
1: Ah, sí,
3: que
1: jo...
3: Que probablement tu no has sentit en
1: no,
3: teva
1: no,
3: vida.
1: No, jo, first time.
3: Perfecte, doncs avui farem una masterclass. Però abans de tot això, recordem que comencem el programa sempre amb una petita queixa.
1: Sí.
3: Avui és el torn de Miss Gala Castelltor.
1: He llegit avui una petita notícia a BTV que deia que, evidentment, el català continua perdent ús habitual a Barcelona, que ja només el parla habitualment el 33,6% de la població i el castellà està en un 56,1%, molt ofensiu, però bueno. I això, a més, acumula 5 anys de retrocés. Però espera't, perquè gràcies, Sarrià, Sant Gervasi són els únics districtes on el català supera el castellà amb un 48,8 i un 48,3 de parlants habituals, respectivament. Nou Barris té el percentatge més baix, que és un 16,7. És que fa molt patir. Un 16,7.
3: En sèrio?
1: Un 16,7 és tan poc.
3: És molt poc, eh?
1: És poquíssim. Seguit de Ciutat Vella, que és un 20,3, i Sant Martí, que és un 29. I a Ciutat Vella, un 17,2% dels encastats declara que no entén, parla ni escriu el català.
3: Un quant?
1: Un 17,2.
3: Uau.
1: Que no l'entén ni el parla ni l'escriu.
3: Uau.
1: Un 17, eh? És molt, eh?
3: Pelos de los malos.
1: Per no saber-ho. És molt poc.
3: Perquè
1: per
3: ho entenguin.
1: Saber... Exacte, estem a Catalunya. És molt bèstia. Fa molt patir. Llavors, avui m'he enfadat amb això. He pensat que us ho havia de dir perquè són xifres que espanten molt i que ens han de... animar a mantenir el català. Jo és que sóc molt feliç mantenint el català, de veritat, em sento molt bé a mi mateixa, feu-ho per això, ni que sigui, no?
3: Claro.
1: No sé, jo ho faig sempre. Dit això, però, ens calmem, perquè ja sabeu que cada dia comencem amb una cançó que ens demaneu vosaltres i amb una nota de veu que ens envieu al 667-07-61-16, 667-07-61-16. Últimament n'estem rebent moltes,
3: Moltes,
1: per tant, jo ja no sé quina sonarà avui.
3: No, jo tampoc, però bé, a veure si ens sorprèn.
1: Sí, va, som-hi.
0: Hola, sóc la Maria, de Sabadell, i per encara aquesta setmana de dimarts 13 i el dol que ens ha deixat, doncs, que o que es plegui, demanaria que poséssiu la cançó de Another Sunny Day, de Josep Montero amb la Rita Payés, que crec que ens pot donar una mica d'alegria a tots i motivació per aquesta setmana, que sembla dura. I ja està, moltes gràcies, uns petons.
2: Benvingudes al Love.
1: Bueno, posem una mica d'Another Sunny Day.
3: Vale.
1: A mi aquesta cançó em fa gràcia perquè recordem que és d'un anunci, eh?
3: Ah, sí que és veritat que és d'un anunci. Però bueno, ja és divertida, ara ens anima.
1: Ens la cardem pel ojete, va, som-hi. Another Sunny Day.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Falten 30 segons per un quart de 4 de la tarda.
2: Mare de Déu, mai res tan concret.
1: Seguim al Loft d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I us he de dir que si viviu sota una pedra, heu de saber que tenim a la Batlliel donant voltes per tots els programes de l'Argentina.
2: Però per què?
1: Perquè està fent promoció, perquè ara comença el Mascara World Tour. I per tant, primer se'n va per Llatinoamèrica i després se'n va cap als Estats Units. I per tant, ha d'acabar de fer soldouts, tot i que ja n'està fent, de soldouts per allà, però necessita fer una mica de promo. I de fet, ella ho diu de... M'encanta anar a un país nou per poder anar a fer entrevistes i donar-me a conèixer també els mitjans, que no sigui només la música, sinó que la descobreixin a ella també com a personatge.
2: Clar. És que ara he vist un tuit abans de començar el programa, que deia que no estava fent soldout enlloc i quedava moltes entrades, i m'ha sorprès, perquè em pensava, com que sóc lerda i no escolto la Batlliel, em pensava que era aquí a Espanya.
1: No, és a...
2: És allà, sí. Bueno, llavors ho puc entendre.
1: Perquè és com que s'està començant a consolidar també allà. Però bé... És això, la tenim a tots els programes de l'Argentina fent entrevistes a punta pala. Com ja sabem, ella és molt dicharachera a les entrevistes i acostuma a fer oversharing.
2: Ah, sí?
1: Ella, des de fa uns anys que, no sé, sembla que hagi fet un cursillo.
2: Sí, que és veritat, de media training.
1: De media training, i hagi après a la perfecció el que ha de fer perquè les entrevistes siguin dinàmiques, divertides, que ella t'adongui absolutament tot.
2: És molt probable que ho hagi fet. Ha anat al Loft de... Ara que està a Argentina. Ha anat al Loft d'Argentina.
1: Mm-hmm. Oh,
2: que es diu... Per què no ve el Loft de Catalunya?
1: En comptes d'Eva, es diu Olga.
2: Wow.
1: I hi ha un gay...
2: I en comptes de Loft...
1: Jo. No me recordo com es deia, però... Olga. Va. Són molt virals, tenen molts milions de seguidors, però bé, callo i comencem a analitzar totes les entrevistes. Si una cosa tenim clara de la Batlliel és que està molt enamorada.
2: Ai, sí, Cuca.
1: Comencem, per tant, pel tema que més ens interessa a totes, que és aquest safareig entre aquesta parella de perfectes. L'Alberto Gadel argentí, perquè és literalment jo, en ros i en argentí, va preguntar-li com era el seu nòvio i això és el que va respondre ella.
3: Ahora estoy enamorada de nuevo.
4: ¡Ay, vos eres enamoradiza!
3: Sí, pero ahora siento que me ha tocado un macho de estos de en peligro de extinción.
4: Ay, así sea, un hombre que vos decís normal.
3: Comunicativo.
4: Difícil de ver.
3: ¡Ay,
4: que hable!
3: Sí, sí, habla.
4: ¡Ay, no, amiga!
3: Reflexiona, tiene mundo interior. Sí, sí.
1: Em fa una gràcia.
2: Para de fer motes de sonido.
1: Tia. I diu, que hable. I la Batlliel, sí, sí, habla, eh. Habla y reflexiona. Y tiene mundo interior y todo. Flipa. Manco. Un macho sí como nosotros.
2: Però és menor d'edat aquest nen, també.
1: Bueno, però jo sí, van fer i tu també. Bueno, ara ja no, perquè estic una mica més cascada, però fa un any em veies igual.
2: Sí, sí, sí.
1: Però bé, a més, per acabar de completar aquesta decla, la tia, en un altre podcast que va gravar el mateix dia, perquè aquell dia ella va passar per tot arreu.
2: Vale. Uf, que
1: perquè
2: duro.
1: Veuràs que va vestida exactament igual, l'únic que canvia és el set i la gent que l'envolta. Vale. Ens va explicar què pensava ella i el seu nòvio de les relacions obertes.
5: No, relación abierta no. Nos queremos, nos poseemos, nos adoramos y no nos compartimos.
6: Soy un poco así, ¿eh? Si siento que tengo mis necesidades cubiertas y que esa persona me da todo lo que me llena, no tengo mucha esa curiosidad de explorar fuera, porque luego, no sé, yo en la vida de soltera sí... Te lo pasas bien, pero tampoco el mercado está tan bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo opino que el mercado está un poco mal.
7: Yo no he tenido ni un novio español, ¿eh?
8: ¿Ah, no?
7: Ni uno.
8: ¿Y cuáles son las ciudades que más te gustan?
7: Ah, Suiza, porque mi novio es suizo. Entonces me gusta Suiza.
2: Ay, qué enamorado.
8: ¿Mira vos?
7: No, es todo, me encanta.
8: Carne importada, 100%. ¿Ah? Carne importada.
7: Carne importada, pero aparte high class. O sea, de la mejor, de la mejor.
9: Baby, son tantas cosas que yo te...
1: És que sóc jo, literal, però amb una perruca rosa, aquesta tia.
2: Sí que ets tu.
1: Uf, l'estimo tant.
2: Ets tu, és molt fort. A mi m'estranya molt veure-la així, perquè la recordava com antipàtica, no sé per què.
1: Que està d'un dicharachero.
2: Ja ho ve.
1: I ella, carne importada, high class. L'entrevistadora.
2: És que és el meu nínxol, però l'entrevistadora. Em fa gràcia que li faci preguntes a l'entrevistadora.
1: Sí, ella tot el rato la rebota. I tu què penses d'això, amore?
2: Però bé. Per ella està fent un cafè.
1: Una cosa que ens ha permès aquesta entrevista és també poder conèixer una mica més el nòvio de la Batllal, aquell tronxo de tio de 2 metres que es diu Noah Brown, que és un model guapíssim. I que, clar, no l'hem sentit parlar mai, perquè ell sí que és veritat que fa campanyes i està treballant un monton, un piló, però no xerra. No l'he vist mai xerrar, no l'he vist mai fer una entrevista. Per tant, hem pogut saber una mica més d'ell i, de fet, hem descobert alguna cosa de la seva personalitat a través de la seva nòvia, Alba Farelo.
10: Ya no es ni por la nacionalidad, es una persona muy inteligente, con mucha curiosidad, medio nerd, eso a mí me encanta, como así un medio nerd es como que le gusta
8: que la cosa... Que te tira datos.
10: Que te tira datos, exacto, me tira que, muchos factos, me da muchos datos.
8: Cerrando, que está cerrando y te dice no, porque nos, pues en este país no sé cuánto...
10: Exacto, ¿sabes cuántos metros cuadrados de oro hay en el mundo? Como estas cosas así de friki me encantan, o sea, a mí eso me enamora, en plan... ¿Ves? Por eso te digo que un bandido, a mí que me diga el otro día le rompí la cara a uno en una... Es como, ay, de verdad, mira, se me cierra todo ahí abajo y se me seca, ¿sabes? En plan... En cambio, así, unos datos de nerd, unos factos, un conocimiento, un poco de enciclopedia, eso me...
1: Un poco de enciclopedia, que si no, se le cierra y se le seca.
2: És que ets tu, literal. És molt fort, que ets la Batllal.
1: Uf, però t'he de dir que m'ha sorprès molt que no li agradessin gens a l'Alba aquestes coses de
2: kinky. A mi no m'agrada que li agradin els friquis, perquè a mi m'encanten els friquis i llavors sento com està prenent una part de mi tribu.
1: I mi família.
2: Mi família, clar, i ara totes les nanetes veuran que a l'Alba Farelo li agraden els friquis i me'ls robaran a tots.
1: Bueno, és com la vida.
2: El que m'agrada a mi un fricardo, tio.
1: Va per cicles, això. A vegades ens agraden modernillos, ara ja ens hem cansat dels deconstruïts i ara volem un friqui en comptes d'un tonto polla que es pica a la discoteca. Saps el que et vull dir?
2: És que qui ha volgut mai un tonto polla que és tu, no?
1: Clar.
2: Ara també?
1: Jo sempre.
2: A veure...
1: Una altra cosa que té és que li encanta fer una mica de name-dropping a ella. Normalment no és per fer-se la xula, perquè no és en plan, em segueix la Britney Spears. Simplement és per donar com una mica de bombo a la gent que ella admira i que estima, que
2: ai,
1: això m'agrada.
2: Bona.
1: I de fet, en una de les entrevistes que fa, al minut 2, ja anomena a la Muixca.
2: Ai!
10: Pues porque el productor de Elegante trabajó mucho con mi hermana, que se llama Muixca y también hace música, y se conocían ya. Entonces, al estar yo aquí, no sé cómo, vinieron a mi show, creo, y ya luego salimos.
1: Uau!
2: Molt bé! Que mona!
1: La Muixca, viral. T'he de dir, però, que estic enfadada perquè pensava que les entrevistadores estarien una mica més atentes i estirarien el fil de la germana i trauríem una mica més d'informació.
2: A tu, perquè t'agrada la germana.
1: Clar,
2: però...
1: clar, ells els deuen pensar, bueno, oh, la germana, però no sé si hi ha un fan allà. Hi havia un que era molt fan seva i pensava que aprofitaria i que trauria el tema. Ai, que guai,
2: sí,
1: la teva germana i tal.
2: Sí, la família, és interessant, la veritat.
1: Però bé, de qui parla també sempre, totes les entrevistes que va, és del cantant Ocho Belial.
10: Ya no está en underground, pero a mí me encanta Ocho Belial. Yo colaboré con él el año pasado y hitazo, y me parece como que va a ser, o está, ya prácticamente es, pues el exponente de España que tiene una propuesta súper original, que está generando un público que conecta mucho con él.
2: ¿Quines cançons té l'Ocho Belial?
1: Aquesta, per exemple. Orilla, amb la Batllal, per exemple, però qui no sàpiga qui és aquest raper que ha sortit com un bolet i que llueix, que l'hagin tret directament del 2010.
2: Ah, vale, però en té moltes amb la Batllal.
1: En té un parell amb la Batllal, un amb la Muixca, té Yves Saint Laurent, que és molt viral, té Vertical
2: Split.
1: Ah, vale,
2: vale, la de la Muixca m'encanta. Quina era? Com es deia?
1: Doncs ara no me'n recordo com es deia la de
2: Ocho
1: la Muixca.
2: Belial.
1: Ocho Belial.
2: Ah, ell és la de UA.
1: Sí, oh, sí, de verdad fue...
2: M'encanta, no la cantem, però m'encanta a mi aquesta.
1: Ah, és el que comença també amb les Red Bull Session aquesta que s'han fet tan
2: la
1: viral.
2: La màquina del ritme.
1: La màquina del ritme, Ocho Belial, pues sí. A mi personalment m'encanta perquè té una estètica molt clara i un so molt únic i a més recolza molt a les Farelo perquè als concerts de la Muixa quan hi pot hi va, als concerts de la Batllal també hi ha sortit.
2: Ens agrada doncs aquest nanet.
1: A mi m'ha encantat, em vaig enamorar d'ell quan el vaig veure en directe al Sant Jordi Club fa un parell d'anys, que va aparèixer també la Batllal aquell dia i t'ho juro que em vaig quedar meravellat de...
2: Saps amb qui el confonc?
1: Amb qui?
2: Sí, no té cap sentit, vale. Però te'n recordes? Quan vam anar a la sala Sidecar al primer concert de la Muixca, literal? sí. que va aparèixer un seu amic que no sé com se deia, que tot va encantar la seva música.
1: Sí, que canta, que té una cançó amb ella.
2: Vale, doncs per mi és aquest.
1: No, no.
2: No, no, ja ho sé que no, ja ho sé que
1: I
2: no.
1: I quan aquell dia a la sala Sidecar va venir la Batllal i nosaltres ens vam auto...
2: convèncer que no era la Batllal.
1: Era una germana gemela.
2: Sorpresa.
1: I era la Batllal real.
2: I nosaltres... és impossible, però si sembla molt, molt bé, els fan iguals. No, era la Batllal.
1: Que tontes.
2: Perquè com que la Muixca tenia la bessona, però la Batllal també.
1: Però hi ha dos. De cada.
2: I era la Batllal, eh?
1: Jo pensava que tenia la de repuesto, tio, que heavy.
2: No, no, va ser molt gros allò.
1: Uau, però bé, parlant de col·laboració.
2: A més, amb aquell vestidet que portava.
1: Era un vestit, era un xandall rosa. Crec que era un...
2: crec que era un xandall rosa, però anava com amb molt pèl. O sigui, sí, no podia ser ningú
1: perquè
2: més.
1: Perquè era un xandall rosa i a sobre com un bisó.
2: Sí, és que no podia ser ningú més.
1: Ai, l'estimo. Sí. Però bé, parlant de col·laboracions que ha fet, també explica que hi ha un artista, atenció, amb la qual no faria mai cap cançó...
2: Diu el nom!
1: ...per més diners que li oferissin.
2: Diu el nom!
11: Ponle que entramos en el mundo del país, de Alicia en el País de las Maravillas, estamos en un mundo surrealista, no sé qué, y a mí me dicen, te pago un 3 millones de euros o 3 millones de dólares si colaboras con Taylor Swift. No lo haría.
8: ¡No!
11: No, no, no lo haría.
8: ¿Pero porque no te ves representada?
11: Sí, no, porque no me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música. ¿No viste esos memes? Así es como suena la música de Taylor Swift, y es un huevo duro, pocho, un pollo seco... Un pollo seco sin especias, ¿sabes? Sin sal, sin aceite, o sea, soso, soso.
1: Wow. M'encanta que es mulli sense cap mena de problema.
2: Un pollo seco. ¿Pero qué li pasa amb lo seco?
1: Un huevo pocho.
2: Un huevo pocho sin especies ni sal.
1: I tot sec, ella, eh?
2: L'amo.
1: Uf, és perfecta.
2: Ella és millor que ningú.
1: A més, en aquest moment que sembla que com que s'emociona, mira directament al seu equip que està darrere de les càmeres, perquè entenc que l'equip va fer una mirada de tia, calma't, yeah, perquè veure que deixes d'anar per la boca, i adverteix que ha dit aquest nom perquè sap que mai la coneixerà i que estiguin tranquils, mira.
11: Podría irme más de la boca y atacar a alguien que todos conocemos, pero esta mujer, como no la voy a conocer en la vida, pues hablo de ella. Me podría poner más personal, pero prefiero no tirarle bif a nadie. Cojo a una que sé que... Vamos, ve a Valle y dice, esta ridícula, esta payasa que se cree que es artista. Venga, va, vete, ¿sabes? O sea... La elijo a ella por eso, porque creo que es un buen ejemplo de con lo que yo no, no estoy tan en sintonía.
1: Buf.
2: La amo.
1: En canvi, clar, aquí ella anava soft i diu que prefereix no dir noms d'artistes que coneguin. Ara bé, en una entrevista del mateix dia, aquell dia sí que no va tenir cap problema en no dir el nom, però sí deixar-nos clar...
2: Que tu tens un dia dolent d'entrevista, de que te la pela tot...
1: I la lies.
2: Però ets la Batllal i vaia putada.
1: Doncs mira, de cop i volta li treuen el tema de la Bebetrix de l'entrevista i ella ho juga molt bé.
11: Mira, nunca me ha tirado nadie que esté ni un piso más abajo de mi nivel. Si me tirase alguien como que yo admirase o lo viese en mi nivel, quizás le daría vueltas y tal, pero es que siempre me tiran pobrecita la que están intentando empezar. Cosas que pienso las tengo que decir porque si no parece que me da una úlcera o algo.
12: Claro.
11: Y ahí te das cuenta que hay personas que tienen un equipo con 4 teléfonos esperando a pillarte.
12: Pero ahí estuvo bueno cuando te pasó porque hablaste públicamente del tema, dijiste la verdad y seguiste y entendés también que sos un
11: pero
12: ser humano.
11: Pero siempre la verdad. Entonces,
12: obvio.
11: Existen ese tipo de artistas que nosotros ya sabemos de quién estamos hablando,
12: sí,
11: que son una performance.
1: Wow,
2: Qué dura és.
1: És molt dura.
2: Qué dura que és la millor.
1: Però bé, el que més m'ha cridat l'atenció d'aquesta ronda d'entrevistes nova és la gran importància que li dona a les seves 2 nominacions al Latin Grammys.
2: Ah, sí?
1: De fet, explica que està molt orgullosa del que està aconseguint i dels espais que està ocupant i que, de fet, mai hagués pensat que podria haver arribat o n'ha arribat i que està molt, molt, molt, molt contenta. Té com una actitud molt professional que quan... O sigui, té una actitud molt més professional que quan va començar i, de fet, ha dit que per aquesta gira té un objectiu claríssim.
2: Que és?
1: O sigui, per aquesta segona ronda de la gira Mascara World Tour ha decidit que ella no beurà alcohol perquè està treballant.
2: Molt bé.
11: Toda esta gira voy a intentar no beber nada.
8: No te apetece.
11: No estoy de tiempo libre. Al final estoy trabajando y no es el momento. Tomo cuando tengo tiempo libre, tomo cuando puedo realmente desconectar. Si estoy estresada y empiezo a hacer esto, yo creo que puedo terminar cada noche. No, por favor, súbeme el Beo Clicot, que necesito despejarme. No, prefiero estar sana. Mañana voy al gimnasio, no tengo ninguna resaca, ¿me entiendes?
1: A mi m'ha cridat molt l'atenció tot i que m'hagués agradat també que l'entrevistadora preguntés pel tema de fumar marihuana.
2: Yeah.
1: Perquè sí que és veritat que notem que està últimament en una healthy lifestyle, que entenem, no? Que sí, potser s'ha agafat amb pinces, depèn de com, però això no entrarem. Però sí que és veritat que sabíem que havia deixat els porros, qui va tornar, i ara no sabem si amb aquesta era de no beure alcohol i tal també els ha deixat.
2: Segur, jo crec.
1: Que els ha deixat?
2: Segurament.
1: Segur que sí.
2: Però perquè ella era molt fumadora de marihuana, oi?
1: Sí, molt.
2: No estaria així,
1: no,
2: saps? Clar que no.
1: Estaria molt més...
2: Te deixa apollardado, eh?
1: Clar. Potser per això ara comença a ser més de xeratxera.
2: Jo crec que sí, jo crec que una part d'això segur, home, jo ho havia relacionat directament, pensava que era perquè ho havia deixat.
1: Ai, doncs no ho sé. Doncs tant de bo saber...
2: És possible que sí, per això no ho ha dit mai.
1: És que no ho sé, a mi no em sona. A mi em sona que va fer molt de ressò quan va dir que els deixava i que llavors
2: una cançó...
1: una cançó
2: va dir, he vuelto
1: a fumar marihuana. I clar, tot és així, jo, tia. Però bueno, ara sembla que està més dixaratxera una altra vegada, per tant, potser sí que els ha deixat.
2: Jo suposo que sí, no ho sé, ni tinc ni idea, però vull dir, segurament.
1: També ha explicat quins són els seus rituals abans de començar els concerts.
2: Ah, sí?
1: La tia, quan ja està muntada, decideix pensar en la seva àvia i reflexionar en coses emotives per ella, mira.
13: Cuando ya estoy toda como transformada en batial y así, siempre me viene un pensamiento de va, tú puedes, te vas a comer el escenario, o me acuerdo de... Muchas veces me acuerdo de mi abuela, o de cuando empecé, como cosas más emocionales atadas a mí misma y como más introspección para luego entregarme a el pedazo de público que tengo. Siempre como que, no sé si es el universo, calora la de, vida, de, que me pone como claro, en mood introspectivo por 3 segundos.
8: De bajar un poco.
13: Sí.
8: Bien.
1: Me fascina.
2: Qué mona.
1: Que pensi la seva àvia abans de sortir a dir, si tú me dejas que choque, ay, no, reclinadita, pa' que eso te choque, te condone, hierba pa' ponernos, ay. No ho hauria dit mai. Jo, de veritat, que pensava que es feia un cigarro i una cervesa abans de sortir. Però t'ho prometo, eh?
2: No, doncs millor que pensi.
1: No, que pensi la seva àvia, que reconnecti amb ella mateixa i que surti amb tota l'emoció a flor de pell.
2: Sí.
1: I ja per acabar li pregunten una miqueta, doncs mira, a veure, ara que ja tens tot el món de la música, etc, no sé, no et veus fent alguna altra coseta? I li pregunten sobre el món de l'actuació.
2: Uf.
13: Sí, me gustaría. Mira, durante el tiempo que llevo haciendo música me han entrado propuestas.
8: Sí.
13: Y siempre las he rechazado porque... Bueno, pues sentía que me quedaba bastante por hacer con la música, ¿no? Ahora pues he llegado a otro punto, he sacado un álbum, me han nominado a 2 Latin Grammy, estoy muy feliz, o sea, estoy como ya en un momento que digo, wow, ya tengo todo lo de la música,
8: sí,
13: muy controlado.
8: Honesto, que me va bien.
13: Si me presentan algo que me vuelva loca, que me veo así como, pues quiero ser mujer de mafiosa, ¿me entiendes? Ahí diamantes, va, abrigo hasta el suelo, carteras, o sea, no sé, un personaje así que yo pueda ser la mala de la película y la guapa a la vez.
1: A mi això m'ha fet pensar en el paper de la Rosalía Eufòria.
2: Sí, una mica.
1: Ella té FOMO de no sortir a Eufòria, tot i que surt la cançó de Chulo, però és la millor i tant de bo veure-la fent un...
2: Home, faria il·lusió, jo crec que ho faria bé.
1: Per tant, té la música controlada i que per tant té ganes de provar coses noves. Pelos, si de cop i volta la veiessin fent una sèrie amb els Javis, que aparegués per allà.
2: Ai, seria tan guai.
1: Un cameo, ni que sigui.
2: Seria molt guai.
1: Jo crec que s'ho mereix.
2: Jo crec que li podrien dir. Potser ja li han dit i ella ha dit que no.
1: Clar, potser és una d'aquestes propostes. Veus, és que aquí hauríem d'haver preguntat una mica més, però bé,
2: vale,
1: no passa
2: bé.
1: Res. A veure quan passa
2: per l'op. Tu com estaries si passés per
1: l'op? No, jo estaria desmaiada.
2: Jo no preguntaria res.
1: Jo diria, vaig al... T'estimo.
2: Gràcies, adéu.
1: T'estimo molt.
2: Que maco.
1: I li diria, tu m'estimes.
2: I ja et diria, no et conec de res.
1: Ja et diria.
2: Et diria, claro, chocho.
1: Claro, ¿cómo te voy a estimar, tío? Jo t'estimo, tío.
2: Com vols que no t'estimi?
1: A ella li encanta els gais, ho diu molt. A les entrevistes diu, me encantan los gais.
2: Crec que és molt raro quan la gent diu això.
1: Ja, a mi també em fa una mica de gràcia, però bueno, l'estimo.
2: És molt estrany.
1: Si algú coneix a algú que vagi a algun dels concerts de la Batllal per Latinoamèrica, que ens enviï un missatge al WhatsApp del programa 667076116.
2: 667076116.
1: I que ens expliqui la seva experiència de primera mà, coi.
2: Mm-hmm.
1: Ara, posem una mica de Wineta que comparteixen discogràfica i seguim en Love Somi. Això és La

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Estàs sentint el Loft. Okay.

Preveu que aquest Perfecto, és a dir, Tyler, the Creator, traurà la samarreta del clàssic amb el Barça i posarà golf, i és superfea, però a mi m'encanta perquè és en Tyler.

0: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: Família, seguim al Love d'ICAT. Com estàs, Alberto Gadel?
3: Doncs m'ha entrat una mica de retortitoti.
2: No, hi ha coses que no cal normalitzar.
3: Com es diu retortijón en català?
2: Carquinyoli.
3: És broma?
2: Clar que sí que és broma.
3: A veure, quin susto dic. M'ha agafat un carquinyoli. Tia, no m'agraden gens els carquinyoli.
2: Ah,
3: no,
2: recargolament, que... hòstia puta.
3: Recargolament?
2: Sí.
3: Un recargolo...
2: Retortillo.
3: Retortillo?
2: No, no, és impossible. No, no, recargolament. Però a mi no m'agrada recargolament. Segur que hi ha una altra opció. Li haurem de demanar als lingüistes.
3: Retorti. I tu com estàs, de retorti?
2: No, jo no tinc retortis.
3: Jo.
2: Jo tinc un capo.
3: Que asco. Estem fatal. Una per a dalt i l'altra per baix.
2: És que pensava parlarà, però no parlarà i per tant aquí es queda. Fantàstic.
3: Qui parlarà, el capo?
2: Tu! Perquè jo pugui tossir tranquil·la, bro.
3: Ah, però si vols canto.
2: No, no, sí.
3: Como yo me pongo más cara.
2: No, ara ja està, se m'ha passat fa rato. Però bueno, m'agrada que cantis. Escolta, avui vinc a fer una cosa que m'acosta molt a tenir una funda de mòbil amb tapa, és a dir, a ser una vieja, que és dir que abans tot era millor. I fa molta por aquesta frase, però concretament em refereixo als dibuixos, perquè els d'ara són horribles.
3: Sí.
2: Tu, no sé si t'has... Sí, perquè tens nebots petits. Hauràs vist, doncs, que tu mires 3 segons d'un capítol de dibuixos i en aquests 3 segons et trobes

0: amb el TikTok.
1: Doncs imagina't si la tens en estrès.
0: Uau, és de bé.
1: És molt desagradable. Hi ha un estudi que he vist on van repartir 60 infants de 4 anys en 3 activitats. Una era mirar un dibuix ràpid i fantàstic, i una altra era més lent i una altra era dibuixar. Les 3 activitats eren aquestes. Un dibuix molt dopamínic, uns dibuixos molt dopamínics, perdó, uns normals, més lents, com els que veiem nosaltres a la nostra en el seu moment, i l'altra era dibuixar. Doncs els del primer grup, que són els que eren unes TikTok girls, bàsicament, van obtenir els pitjors resultats immediats en proves de funcions executives relacionades amb la memòria, el treball, l'autocontrol, la planificació...
0: Imagina't.
1: Et destrossa la vida. El programa ràpid canviava completament d'escena tota l'estona, cada 11 segons aproximadament, i el lent cada 34. Per tant, vol dir que imagina't un TikTok.
0: No, flipes.
1: Fa molta por. Total, que per això avui reivindico els dibuixos que jo mirava, no perquè tots fossin tranquils, perquè el primer del que parlo és Fanboy Cham Cham.
0: Ui, allò era dopamina.
1: Que és com top coses amb més dopamina que jo he vist mai. Però crec que tinc dret a defensar la meva infància i demostrar que els dibuixos d'abans eren molt millors en general.
0: Vale, em sembla bé la secció.
1: Comencem amb el número 5, que és aquesta sèrie que et deia de Fanboy Cham Cham.

0: Hostia, aquesta sèrie cutríssima on surten dos nens disfressats de superherois amb els calçotets per fora, que bàsicament el seu dia consistia en prendre granissats i molestar els treballadors d'un supermercat. Tenien una cosa molt bona, que és que no necessitaven una missió important per protagonitzar un capítol. Saps? A mi això m'agrada. Ells només volien un granissat i ja està, i això era el conflicte tota l'estona. És que no feien res més. A mi m'obsessiona que no fessin res més i a nosaltres ens agradés tant.
1: I els seus amics eren la raritat del futbol club. Jo pensava, pringat, col·lega.
0: No, no, feien tots molta llàstima.
1: I aquella fruta fria frigoritzada.
0: Ai, sí.
1: A mi em feia un fomo, no poder veure. M'ho imaginava amb gust de Danonino.
0: Sí. Oh, jo com de Gert.
1: Sí?
0: Sí, no sé.
1: Hola.
0: No, però fa més pinta de Danonino.
1: Però quina pintarra. I no hi havia... Quin era el dolent d'aquesta sèrie?
0: Aquell nen que a sobre és que ho feia...
1: Els esferros.
0: Els esferros. És de malvada. La veritat, les coses com són. Bueno, doncs això. No, a mi m'agrada que en aquests dibuixos no hi havia
1: trama.
0: Cap trama. Era, vull un granitzat, la Leopard em renyen. I s'acaba.
1: I s'acabava?
0: Sí, no, era una mica així.
1: No recordo cap episodi.
0: Era bastant cutre.
1: Només recordo que el pis era increïble.
0: Oh, sí, que era superguai, és veritat. Bueno, doncs això crec que és justament el que fa que uns dibuixos siguin com una zona de confort, que no passi mai res. Tu saps, tu miraràs el capítol, serà nou, però saps perfectament què passarà. És com un capítol de Friends.
1: 100%.
0: És l'equivalent. Bueno, tot això del supermercat, a més, que et deia abans que molestaven els treballadors, té una explicació, perquè a sobre de parlar dels dibuixos he buscat algunes curiositats, i es veu que l'Eric Robles, que és el creador, deia que de petit passava molt de temps en un 7-Eleven, que és aquest supermercat dels Estats Units, amb els amics, els videojocs, el menjar, els granitzats, total, que d'allà va treure la idea de la sèrie i sort que la va fer perquè aquesta sèrie té 5 Emmys.
1: Què dius?
0: Que sí, que sí. Que hi ha moltes sèries d'aquestes que tenen Emmys.
1: Què?
0: No, no, tia, és molt fort. Fanboy Cham Cham.
1: Com has dit que es deia el creador?
0: Una mierda. Eric Robles.
1: És espanyol?
0: Ja, és que no sé.
1: Bueno, no, clar, potser si és dels Estats Units.
0: Clar, pot ser...
1: Clar, de Mèxic o...
0: Animador, posa aquí. És del 76, no, mira, de Califòrnia és.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, doncs pues molt bé, aquest senyor és el que s'ha inventat Fanboy Cham Cham, però espera perquè encara tenim més sèries. Uba, uba, hop, zig-zag,
2: hop, el meu amic. Marsupilami. La gran selva
0: protegi. Tu miraves Marsupilami?
1: De les poques coses que mirava el Super 3.
0: A mi m'encantava Marsupilami. Era de les meves sèries preferides i les piranyes. Jo des que vaig veure les piranyes a Marsupilami vaig a una piscina i em cago de por per si hi ha piranyes.
1: Normal.
0: Tot i que sé que evidentment no n'hi ha.
1: Tenien una casa xula, xula, eh?
0: És que les cases dels dibuixos són...
1: La jungla i que no hi hagi parets, que siguin tot cabanyes, tia. Igual que aquella sèrie tan rara de... d'una tia i un conill, que és com un gos. Ai, ara no recordo el nom. Bueno, que et treia sempre els mocs. A mi em feia fàstic els...
0: Ah, em sona, eh? Lo dels mocs em sona,
1: també vivien en una casa com molt rara, sense parets i al mig de la jungla.
0: És que les cases dels dibuixos són increïbles, sí.
1: Però amb el marsupilami amb la seva cua quilomètrica.
0: El marsupilami, que és aquest animal groc amb taques negres i una cua que servia per agafar coses, desplaçar-se, penjar-se, repartir cops. En general, totes les sèries d'animals a mi m'encantaven, perquè Clifford... Tu recordes Clifford, que era aquell gos vermell gegant que jo vaig pensar quan el va veure hot?
1: Hot?
0: Quan era petita.
1: A mi em semblava hot, hear me out, al marsupilami.
0: No, hear me out en Clifford. A mi m'encantava en Clifford. Jo estava enamorada d'en Clifford.
1: Hola.
0: I tu?

0: Bro, del marsupilami, bro.
1: Què passa? Tu l'has vist, és hot, és sexy, sí, resolutiu.
0: És resolutiu.
1: Té una cua llarguíssima que l'utilitza per tot. Sabeu solda.
0: No, Albert. Saps? No, Albert, és un dibuix animat per nens petits.
1: Bueno, i què, tu has dit que el gos aquest també...
0: Saps qui més em semblava hot? El gat i gos, imagina't. Però perquè eren com escarosos. O sigui, a mi sempre m'han agradat els raros.
1: Com es deia?
0: Des de petita.
1: Aquells que eren cinc.
0: Els que eren lladres?
1: Sí.
0: Com era la sèrie aquella dels lladres? Els germans Dalton.
1: Aquests també. Hi havia algun que...
0: No, no, no!
1: Hi havia un hot.
0: No, que no. Sí. Que asco. El rovelló també m'agrada, però no de hot, eh?
1: Ah, vale.
0: Eren uns dibuixos que em funcionava molt i la cançó és boníssima. Però bueno, volia parlar de Marsupilami perquè segur que no saps diferents coses. La primera és que ara faran un live action. Que jo això de base sempre estic en contra.
1: Jo tinc idees pel cast.
0: A veure, desenvolupa.
1: No, de la Meg Kisley, si voleu, yeah, us passo.
0: Yeah. la cua aquesta fantàstica d'en Marsupilami, que és una cua, literalment, com tots entenem cua, no com tu entens cua, va néixer d'una broma sobre un treballador del tramvia, perquè el creador, que es diu André Franky o alguna cosa així, i altres dibuixants veien un cobrador que havia de fer moltes coses alhora, cobrar, ocupar-se les portes, unes senyals, bueno, i feien broma de que li caldria una cua per arribar a tot, i d'aquí surt la cua amb Marsupilami.
1: Uau.
0: A part, és l'animal perfecte perquè pon ous, però té melic. Saps? I és molt estrany.
1: No recordava que posava ous.
0: Sí, jo ho he recordat avui, quan he vist un capítol i he pensat, uau, pon ous. Llavors l'he vist el melic i he pensat, ai, t'ha fet molt asco.
1: Vomitaré pensant en live action d'això.
0: Home, però no crec que... No crec que surti el live action ponent un webardo, no?
1: Tu has vist el live action de Cats?
0: No.
1: És el trauma de la meva vida.
0: Per què?
1: Perquè és un live action de gent feta com si fos un gat. Però no en plan flusky, sinó en plan molt realista.
0: Uf.
1: I fa... Llavors això serà igual o pitjor.
0: Sí, potser sí.
1: Bueno, i què més?
0: No, tinc una altra sèrie.
1: Ah, una altra sèrie? Vale, vale.
0: Aquesta.
2: Animals i moltes aventures dins el mar o bosc endins. Els germans Krabs visiten.
0: Això estic interpretant que no saps ni què és.
1: No, però em semblen hot.
0: Bueno, els germans Krabs són dos germans que es posaven uns vestits per adquirir les habilitats dels animals i acabaven ficats en aventures per rescatar-los perquè una tia malvada se'ls volia quedar o no sé quina història. Ells els hi donaven com una mena de xapa i li deien, ara ets una libèl·lula, i es transformen en una libèl·lula. Ara ets un elefant i es transformen en un elefant. Ara ets un lleó i es transformen en un lleó.
1: Ala, però quin fomo, no haver vist això, m'hagués encantat de petit.
0: Sí, a més, a tu t'encanten els animals.
1: Per això, que graciós. Ala, ara tinc
0: doncs,
1: fomo.
0: Doncs aquests dibuixos t'he de dir que, mira, sí que eren educatius, però et venien la zoologia com si fos una pel·lícula de superherois. No com ara, que sembla una classe teòrica sobre los buenos modales. A mi és el que em fa molta mandra. Que jo, la meva mare també li foto uns dibuixos al meu germà molt educatius, a vegades es passa d'educatius, que jo penso però és que és impossible que s'estigui divertint veient això. Ah, em deixes la pilota? Sí, és clar que et deixo la pilota, només faltaria.
1: Perquè compartir per què no? És
0: clar, viure. Compartir és viure, i viure és
1: tot
0: estimar.
1: Tot és de tots.
0: Exacte. I llavors apareix, bueno, la nena amb cadira rosa, no falta ningú. Una cosa que mai a cap classe s'ha vist tanta diversitat. Ah. Però és que és una cosa històrica. Que penso, no, però bé, és que ningú. No és versemblant.
1: Yeah.
0: És que no falta ningú. És increïble, tio.
1: Que fort.
0: I la meva mare li
1: m'encanta,
0: i el meu germà. Així. Pots posar-me el Mario Bros, porfa.
1: El Mario Bros, que hi falta tothom.
0: Sí, el Mario Bros.
1: Falta tot,
0: allà sí que no fa, aquí ja no hi ha res.
1: Hòstia, que heavy.
0: Doncs bueno, avui he estat buscant curiositats sobre el programa i he descobert que els germans aquests existeixen de veritat, es diuen Chris i Martin Krat.
1: No has posat foto?
0: No.
1: Gala, tio!
0: No, els busques, si vols. I es veu que en Martin havia treballat alimentant lèmurs i netejant les instal·lacions.
1: Ah, que divertit.
0: Sí, no? Vaig a buscar-lo. Uf, Albert, no te funcionarà, eh?
1: Ah, els han fet hot. És allò com quan...
0: No, és que tenen 500 anys, Albert.
1: Bueno, i què? A veure... Però posa no. Jove.
0: No.
1: Vale, però posa jove.
0: Joven.
1: Joven, posa joven.
0: Vaig a buscar-ho. Chris i Martin Krat, joven.
1: Joven.
0: Joves.
1: Universitat.
0: Mm.
1: No eren hots de joves.
0: Bueno, potser te n'haguessis fet. No, és en blanc i negre.
1: Tia, 100% m'hagués funcionat. El d'aquí a l'esquerra...
0: Aquest!
1: S'assembla molt a un nòvio que vaig tenir
0: jo. A mi m'agrada més aquest.
1: Pues mira, fem un dos, pa.
0: No, quan... perquè tenen 500 anys ara.
1: Quan inventin la màquina del temps, tornem enrere i ens els fem.
0: Bueno, el cas és que ells jugaven... Bueno, un treballava amb els lèmurs. Què? Va, digue-ho.
1: Estan aquí amb el petxo a l'aire. Tenen bons pectorals.
0: Bueno, existeixen, vale? Petit dato que et regalo. I un havia treballat alimentant lèmurs i quan estudiava a la Universitat de Duke va tenir una feina allà amb els lèmurs, li encantant els lèmurs. Petit dato que et regalo.
1: I van inventar-se ells de sèrie?
0: Sí. Són ells, de fet. Hi havia parts de la sèrie, si no recordo malament, que sortien ells.
1: En persona?
0: Sí, crec. Hola. O jo he vist alguna cosa al Super 3 d'això.
1: La Lizzie McGuire?
0: No sé el que la Lizzie McGuire.
1: No?
0: No, clar que no, jo no tenia... Això què és?
1: Un dia et faré el mateix, però al revés. Va, la setmana que
0: Yesificat.
1: No ho faig. Yesifico una mica amb això.
0: Vale, sí que és veritat que, de moment, zero mencions a dones.
1: No, cap protagonista femella.
0: Tia. Bueno, i el d'ara tampoc ho serà, eh? Prepara.
1: En tenim un altre?
0: Sí. Uah! La paneu de canal que t'agarres de l'Antoni i Jerry són aquí. Ara sí, els meus putos dibuixos preferits, Tom i Jerry. No calen explicacions de l'argument d'aquest gran programa, tothom el sap. Un gat i un ratolí i una distribució molt poc responsable dels objectes contundents d'una casa, la veritat. Tinc unes quantes curiositats, però, sobre aquest programa. En Tom, inicialment, es deia Jasper.
1: Jasper and Jerry.
0: Yeah, Jasper. No sé si en Jerry, potser no en Jerry, però es deia Jasper. El primer curt, que és del 1940, és que és un any abans que nasqués la meva àvia, estem parlant. Wow. És una barbaritat. Encara no es deien així. De fet, el nom d'ara és perquè van organitzar un concurs intern a l'estudi per rebatejar-los i un animador, en John Carr, va guanyar $50 posant els noms definitius.
1: Doncs molt bon, uns 50
0: Home,
1: dòlars.
0: Home, no. Per dos personatges històrics. Són, o sigui, mai res ha sortit tan a compte a ningú.
1: Per això, $50?
0: Per part de l'empresa, fantàstic. Clar. Per part seva, la pitjor, sí. O sigui, el pitjor que li ha passat mai, segurament.
1: Però ell no sabia que seria el pequeño aleteo d'una mariposa.
0: No, exacte. Una altra curiositat és que van començar al cinema, no sé si ho sabies, això.
1: Però perquè abans no hi havia tele.
0: Clar, els curts es projectaven abans dels llargmetratges juntament amb els tràilers i els noticiaris. Curts que, per cert, van guanyar 7 Oscars.
1: A veure...
0: També gira que no es feien tantes pel·lis. Yeah. Segurament tu ho feies un vídeo cagant a sobre i guanyaves un Oscar.
1: I'm so sorry, però és com un premi crit. Que, clar, no? M'entenem, no?
0: Sí, ens entenem. Clar, bueno, tu no critiquis els premis crit perquè bé aquí vas anar.
1: Bueno, perquè...
0: Què? Va.
1: Jo vaig anar remunerada, perquè sí, no hi vaig.
0: Molt bé. Bueno, va, aquest Tom i Jerry va guanyar 7 Oscars i els que es mereixen 4 milions d'Oscars són aquests d'aquí. Tant de bo els meus somnis els fessin realitat, els fessin realitat perquè en tinc un bon. La fórmula d'aquests dibuixos era perfecta. En Nobita tenia un problema petit, demanava un invent i l'utilitzava fins a aconseguir un problema molt pitjor que l'inicial. O sigui, és que és, com a concepte és fantàstic. Sí, no sé què se li va passar pel cap, però és una gran idea. Tinc un problema, tinc una solució, la lio parda i em cago a sobre. És viral. A sobre en Doraemon s'enfadava i li deia que era un gandul. És que com a dibuixos és increïble.
1: I el pare era hot.
0: No me'n recordo el pare. A veure. Pare.
1: Nobita.
0: Padre, pare, en català. Nobita.
1: I la Shizuka.
0: No és hot, eh? Albert.
1: Que sí que és hot. Mira, hi havia un hot, t'ho juro, per la meva vida.
0: Ja, doncs crec que no és
1: perquè
0: aquest.
1: Perquè a mi la meva amiga Berta m'obligava a mirar-ho. Ai, no, no era.
0: No és el pare.
1: Però hi havia un hot. No, era la profe. Tia, hi havia un hot, però t'ho juro, per la meva vida. Un germà d'algú. Hi havia un personatge, en Doraemon, que era hot, que per això jo passava les hores allà mirant-lo.
0: Aquest t'agradava, segur.
1: A veure. Aquest! Qui és aquest?
0: No és el pare de Shizuka?
1: Ai, no ho sé, ara.
0: Crec que és el pare de Shizuka, ningú ens ho pot confirmar. Tots heu oblidat aquesta part de la vostra...
1: Oh, és de Shin-chan, això.
0: Ah, és el pare de Shin-chan.
1: Ah, perdoneu, confusió.
0: És racisme, crec, això que acabes de fer. Home, es confós.
1: A veure.
0: Dos molt diferents.
1: No, pots...
0: No, bro, Nobita, bro, del Shin-chan. No té res a veure el Doraemon amb el Shin-chan. Jo el Shin-chan no me'l deixava mirar, el Doraemon sí. Què? Diré perdó.
1: Perdó.
0: Bueno, es veu que quan va començar el manga, aquest, el de Doraemon, l'any 1970, el creador tenia por que semblés passat de moda.
1: què?
0: T'ho juro, perquè s'estan fent populars els estils més realistes i dubtava que els nens connectessin amb la seva petita proposta.
1: Doncs mira.
0: Que viral, és increïble.
1: És multimilionari ara.
0: És increïble. Els fans, a més, li enviaven idees d'invents quan ja va començar a ser molt viral.
1: Sí, això vaig veure.
0: Els fans li enviaven idees d'invents i la butxaca, clar, donava tant de joc que els actors i la gent que s'ho mirava s'imaginaven eines noves i els hi feien arribar l'autor.
1: Tia, que divertit.
0: Que bé, perquè et fan la feina, realment.
1: Home, clar.
0: La part més difícil és què agafo. Tu amb quin invent del Doraemon t'haguessis quedat?
1: Amb el de volar. Que jo no mirava Doraemon.
0: Per?
1: Perquè no m'agradava, jo no hi connectava.
0: Ah, tu ets com aquest. Sí. Es preocupava.
1: Jo era la persona que no volia.
0: Vale.
1: Clar, a mi m'havies de cardar.
0: I la plastilina que et canviava d'idioma, a mi m'encantava això. No saps ni què és. No. I la porta màgica?
1: Això sí, perquè és lo bàsic.
0: Imagina't avui que has d'anar a parlar amb les perfectes aquelles.
1: Ah, sí que... Ui, una porta màgica.
0: Una porta màgica.
1: No, perquè m'acondiria més volar.
0: Però quan ja hagis normalitzat volar...
1: La porta màgica.
0: Clar, és que això no ho normalitzes mai.
1: A mi m'agradava la zona aquella que tenien com uns tubos i anaven a seure els tubos.
0: Ah, sí, que es zorraven.
1: Sí.
0: Clar, és que ja no es pot zorrar, es diu, això és animat.
1: No, està prohibit.
0: Està prohibit.
1: A mi em feia res aquella zona i pensava, que guai, ojalà hi hagués una zona de tubos així de guais al meu poble.
0: Vale.
1: I llavors deia, me'n vaig.
0: A on?
1: Marxava del menjador de la meva amiga.
0: Vale. I hi ha una altra curiositat que no és curiositat, és observació. En Doraemon encara no ha nascut, perquè dins de la ficció neix el 3 de setembre del 2112.
1: Uau.
0: Per tant, queda molt encara.
1: No estarem ni vives, nosaltres.
0: No ho veurem.
1: Joder, macho, tio, ens ho perdem tot.
0: Imagina't que és una lectura de futur i neix de veritat en Doraemon.
1: Calla, quina por.
0: A veure, ara és impossible. FOMO, és impossible, Albert. Que passi això,
1: però les friquis faran algo prendides en fuego, totes allà,
0: segur,
1: festa.
0: Segur que sí, els encantaran Doraemon. És que jo... El Doraemon m'encantava.
1: No et feia angúnia que li haguessin menjat les orelles als ratolins?
0: Sí, és que mai vaig acabar d'entendre la història. Primer era groc i llavors li van menjar les orelles i llavors va plorar tant que es va tornar blau. O sigui, sí. És que la història és una merda.
1: Clar, és que el tio realment, ell odiava treballar.
0: Sí.
1: Va tenir una sort.
0: Va tenir molta sort.
1: No s'hi val.
0: No, sí que s'hi val, s'ho mereix.
1: S'ho mereix.
0: Has de tenir un cervell molt gros per agafar i fer aquesta sèrie.
1: I que te la peli. Em recorda una mica en Forrest Gump.
0: Molt bé, aquesta referència. No he vist Forrest Gump.
1: Mira-te-la, t'agradarà molt.
0: Vale, va.
1: No et farà por, tu.
0: Vale, miro ara mentre posem res, 5 minutets de música. No, doncs no la miraré.
1: 3 hores, eh?
0: No la miraré, posem música.
1: Vale.
0: Va, això és Malibu, d'en Rosowski. Oh.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
1: Mi gente de Loft! Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: Passen 7 minuts a les 4 de la tarda i abans de començar, us recordem el número de telèfon, no?
2: 667-07-61-16. 667-07-61-16.
1: Exactament, allà ens podeu enviar tot tipus de missatges. Una nota de veu, per exemple, per començar els programes. De moment això volem.
2: Una foto.
1: Ah, sí. Un hola, com esteu? I nosaltres us responem.
2: Una foto del vostre gos.
1: Vale, ja està, fins aquí. Mariona Còrdova, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, què tal?
1: Molt bé.
3: A mi em faria il·lusió que enviessin fotos dels gossos.
2: Clar.
3: M'encanta veure els gossos de la gent.
1: Tu tens missatges personalitzats, ho saps, no?
3: Ah, sí? No els puc respondre. Bueno, a veure, no els puc respondre. No són interessants de respondre. Però bueno.
1: Jo t'ho dic, té missatges personals allà.
3: Bueno, ja li respondrem a aquest petit oient perquè es quedi tranquil.
1: Vale.
3: Però bé.
1: Bé, Joan, és el millor dia de la teva vida. Amb què estàs obsessionada avui? Què t'obsessiona?
3: Mira, avui és una obsessió que no és tant com una obsessió del dia, sinó una obsessió de la meva vida.
1: Ah, wow, sí. What the fuck?
3: Sí, a mi m'agrada molt aquest tema i és bàsicament que m'encanta xerrar pels descosins.
1: Sí.
3: A més, de fet, històricament la meva família és de Can Xerraire. Llavors...
1: Ah, sí?
3: Sí. De fet,
1: uf,
3: és una cosa com
1: molt
3: que...
1: bé.
3: Que té connotacions que no m'agraden i altres connotacions que sí que trobo que són positives i que m'apropa com a la meva família i a com la gent que anava abans que jo, però sempre he pensat que m'ho volia tatuar.
1: Sí.
3: Posar Can Xerraire.
1: És que clar, jo sóc de Can Moscons, que això...
3: Ja, és que jo tinc la sort com de ser d'una casa que és divertit el nom.
1: Sí, sí, sí.
3: I ja et dic, també té connotació negativa, perquè ser de Can Xerraire és que algú, sí, suposo que se n'anava una mica,
1: sí,
3: de la llengua, no?
1: Sí, que ets un xivato.
3: Exacte, algun sapillo. Però bé, bàsicament, la meva obsessió és xerrar, conèixer gent nova, m'encanta veure com li brilla els ulls a una persona que està parlant d'una cosa que li apassiona i que tu possiblement no tens ni idea del tema del qual t'està parlant, però t'agrada escoltar-lo simplement per tota la passió,
1: sí,
3: que, amb què t'explica aquella cosa. Doncs una mica, això a mi m'encanta.
1: Molt bé.
3: I parlar amb la gent cara a cara, sobretot, perquè a mi el tema del mòbil últimament m'està costant com molt.
1: És que a tu et funciona una entrevista, eh?
3: A mi em funciona moltíssim una entrevista. És, bueno, és com tarannàs de persona, no? Sí que és veritat, a tu, per exemple, xerrar sí que t'agrada, però t'agrada xerrar amb gent com, en concret.
1: No, m'agrada parlar jo, bueno, i doncs, que m'escolti.
3: Llavors tu monòleg.
1: Sí.
3: Tu ets un monòleg.
1: No, a tu t'encanta parlar molt bé.
3: Sí. O sigui, a mi a vegades també se me'n va la boca i puc no escoltar. Però per norma general, si em poso en el paper ja m'agrada molt com escoltar la gent i que m'expliquin. Alberto, tu que ets més de monòleg o d'entrevista?
2: Depèn del dia.
3: Tu vas oscil·lant, no? Un
1: és insuportable aquesta resposta.
2: És el que hi.
3: Però bé...
1: No, tu no parles directament, perquè mira...
3: Avui està una mica mut.
1: No! Per què?
2: Avui estic en mut. Mut. Mut,
1: wow.
2: Mut.
3: Pues estem pujant una mica el volum, aviam si comença la xerrera.
1: Per què?
2: Vale. No sé, jo vaig... Pues oscil·lo, a vegades xerro, a no xerro, saps?
1: Oh.
2: Ara estic tímida.
1: Estàs bé.
2: Va, parleu d'una altra cosa.
1: Vale.
3: Pues una cosa que sí que passa, que li agrada molt a Víctor Navarro, Navarrosa, li agrada molt parlar amb desconeguts, agafar gent random pel
1: carrer
3: i preguntar-li per la seva vida o què és el que està fent o el seu negoci o la seva història, vull dir-te. A ell històricament li agrada molt això, però a mi em dona la sensació que cada cop més costa molt parlar amb gent desconeguda.
1: Sí.
3: Com que la gent... Li té por a la gent. No sé com explicar-ho. Llavors he buscat informació al voltant d'això.
1: Estem tornant desconfiats.
3: Exacte. I he trobat estudis que demostren que actualment parlem un 28% menys del que parlàvem anys enrere, en concret 14 anys enrere.
1: Amb la gent o en general?
3: De parlar en general el nostre dia a dia i, hòstia, òbviament això és rebut també
1: nosaltres
3: de que parles menys
1: la
3: amb la gent.
1: Mitjana.
2: Sí, la pugem,
1: pugem
2: segur.
1: Nosaltres la
3: clar,
1: mitjana.
3: Nosaltres per la feina que tenim és obvi que pugem la mitjana. Llavors, m'he llegit tot l'estudi i us he portat algunes dades que m'han semblat curioses.
1: Vale.
3: Aquestes dades surten a un estudi titulat Sliding into Silence, vol dir com colant-se dins del silenci, no? I apropant-se cada cop més al silenci, que analitza dades recopilades entre el 2005 i el 2019.
1: Va parir.
3: Sí, fa bastant de temps, però va sortir com fa relativament poc l'estudi. I han calculat que de mitjana parlem 338 paraules menys cada any. Per tant, cada any diem en veu alta...
2: Menys paraules.
3: Ara ho concretarem, això. Diem en veu alta 338 paraules menys cada any.
1: Quina barbaritat.
2: Són moltes, eh?
3: Això és, com dèiem, un 28% menys en total si ho mirem a menys enrere. Que això és terrible.
1: Quina por, però són moltes paraules que deixem de dir cada any.
3: Molt heavy. I a més...
1: Ara em fa por, ara no callaré si ara és insuportable. What the
3: Clar, fuck? Jo crec que al final de tot això hem de fer com una reflexió de dir, vale, com podem revertir tot això? I l'única forma de revertir-ho és xerrant.
1: A veure, també pots parlar menys i dir coses més interessants.
3: Però no dona la sensació que sigui el cas.
1: No, clar, és tot amenament.
3: Exacte.
1: Sí, no és el cas. Jo dic de fer el que fa Magí García, que és parlo poc, però quan parlo que se m'escolti.
3: Clar, és el Phineas de Phineas i Ferb. Ai, sí. No, el Ferb de Phineas i Ferb, que només tenia quatre frases en una temporada, però les quatre frases
1: Quines
3: eren
1: frases.
3: Icòniques. Sí. Saps? Però bé, l'estudi aquest no va començar amb l'objectiu de demostrar que cada cop estàvem dient menys paraules en el nostre dia a dia o cada any, no? Sinó que la troballa va ser com una casualitat. Perquè ells el que volien contrastar és això que es diu que les dones parlem més que els homes.
1: Ah.
3: Llavors ells el que van fer va ser recopilar totes aquestes dades per veure si les dones parlaven més paraules per any que els homes. Es van adonar que no, que la diferència no era tan gran com perquè fos una certesa, no? Potser crec que hi havien 1.400 paraules de diferència per any, però clar, com és una mitjana, hi ha nois que te la pujaran i noies que te la baixaran. Per tant, no es podia considerar que aquesta afirmació era certa. Però, comparant dades any rere any, es van adonar que hi havia una baixada d'unes 12.000 paraules de mitjana que havien baixat en aquests com 14 anys, vale?
2: Uau.
1: Llavors, quina por.
3: Clar, llavors van dir, que heavy, haurem de fer alguna cosa al respecte, o com a mínim comprovar com si aquestes dades són certes o no.
1: I a part de la quantitat de paraules, també hi ha un problema amb la qualitat de les paraules que fem servir.
2: Sí, però i com es calcula això? Perquè, clar, que vas comptant així, hola, com...
1: No, oh, cony.
3: Clar, no, és curiós, però realment és una cosa com similar a això, eh? Perquè, o sigui, m'he mirat una entrevista d'un dels senyors que forma part de tot
1: clar,
3: aquest estudi.
1: Clar, és que el 2005 no hi havia IA.
2: Clar.
3: No, clar, les havien de comptar una per una fent palidos. Saps? Sí, sí, com els dies de presó. Un pal. I
1: llavors mirar les paraules que deies un dia i ho multiplicant per 365.
3: Bueno, al final els estudis són una mitjanes, vull dir, no són al 100% certs. El que passa és que abans ho feien amb gravacions de caset, quan no hi havia telèfons mòbils, però ara, recentment, el que fan és que tu et descarregues, si vols formar part d'aquest estudi, et descarregues una aplicació en el teu telèfon mòbil i és una aplicació que, de forma intermitent, durant el teu dia, va gravant 30 segons. I el que, a més, aquest senyor diu és... O sigui, nosaltres sabem quantes paraules utilitza la gent al dia, perquè és l'únic que ens interessa, però no sabem quines són les paraules o quines són les converses. Vull dir, el contingut no ens interessa. El que ens interessa en aquest estudi és només quantes paraules en quantitat diuen. Sí, és una mica
1: d'això.
3: Però van participar més de 2.000 persones i així es van adonar que estaven perdent l'oralitat i la comunicació entre nosaltres. Sobretot, fan la diferència entre els menors de 25 anys i els majors de 25 anys. Que aquí és on m'ha patat una mica el cap, perquè hi ha bastanta diferència. Si es fa aquesta distinció per edat, per any els majors de 25 perden 314 paraules al dia. Vale?
1: Vale,
2: o sigui...
3: De mitjana.
2: Ja és el que més o menys dèiem.
3: Sí, però els menors de 25 en perden 451. Oh,
2: això sí que és molt, eh?
3: Clar, llavors,
1: cada any.
3: Cada any. Això és una mitjana. Cada dia, perdó, cada dia.
1: Cada dia?
3: Sí, cada dia en diem 451 menys. Per tant, el dia...
1: Però no té sentit, perquè ens hauríem quedat muts ja.
3: No, no, home, no, perquè tu dius moltíssimes paraules al dia.
1: Pensant però no pot ser que cada dia estigui dient 400 paraules menys.
3: Bueno, ara revisem si era per any o per dia, però m'he apuntat aquí per dia. Per tant, em fiaré de la Mariona de fa dues hores.
1: Sí, sí, fia-te'n.
3: Però són moltíssimes paraules menys que utilitzem i té sentit quan mires on les pots estar perdent.
2: Però són paraules... O sigui, jo el que no entenc ara és...
3: Aviam.
2: Són paraules de l'estil...
1: bicicleta,
2: vocabulari... No. O paraules de la quantitat d'estona que estem xerrant.
3: O sigui, el que estudia tot
1: estàs
3: aquest estudi
1: molt confús.
3: És les paraules que tu dius, quantes paraules tu dius al dia.
2: Vale, vale.
3: No quines paraules vale. Utilitzes. Per tant, jo en aquesta frase n'hauré utilitzat 20 paraules, però ells no saben que és quines el que són? Dic jo en aquestes 20 paraules. Vale. Llavors, simplement és que quantifiquen quantes coses dius de forma oral. Què passa? Que el que ells han demostrat que parlem menys en veu alta, però això ho han relacionat, òbviament, amb que cada cop més hem substituït la veu per la comunicació digital o pels processos automatitzats. Perquè una gran part de les paraules que hem deixat de pronunciar en el nostre dia a dia és això que diuen en anglès small talk, que és, per exemple, les petites converses quotidianes a l'ascensor amb el teu veí, que ara tu estàs mirant el mòbil, clar, o quan havies de demanar indicacions pel carrer, que ara no ho has de fer perquè tens el GPS, no saluda el caixer del supermercat o a les botigues de roba perquè vas directament als caixers d'autoservei, o no trucar per demanar menjar perquè bàsicament tens una aplicació al mòbil on sense dir ni una sola paraula pots fer que una persona vingui a casa teva a donar-te el menjar que vols. Per tant, si tu pares a pensar, sí que és possible que tu diguis 350 paraules menys que abans, que el 2005.
1: Sí, sí, això saps? Segur.
3: Llavors, de quantitat, n'hem perdut
1: això
3: un munt.
1: Segur. I de qualitat, també.
3: I de qualitat, també.
1: Quan va venir, quan va ser la temporada passada, sí, la meva profe ho va dir, quan va venir la meva profe de català ho va dir, que la gent no sap parlar,
3: No. I a més passa que, és, que això es relaciona amb aquell estudi que va sortir fa poc, que els joves, el 81% dels joves, tenen por de trucar i de parlar per telèfon. Llavors, com tot té sentit, perquè estem perdent com aquesta habilitat...
1: A mi em molesta que em truquin per telèfon,
3: Per això, tu formes part d'aquest 81%.
1: No, però no és por, és que em molesta, perquè tu què saps que estic fent jo ara?
3: Però això és perquè ens hem acostumat...
1: Trobo una falta de respecte.
3: Ens hem acostumat a com parlar quan volem, en el sentit de que hi ha certes coses que tu tens al telèfon que no et fan acostar-te a una persona de forma improvisada o que et vingui una persona de forma improvisada a demanar-te indicacions o a demanar-te la carta pel bar, jo què sé, són mil coses, saps? Hem perdut molta habilitat social en aquest sentit. També passa una cosa, i és que quan tenim sempre tecnologia a les nostres mans, tu vas pel carrer, vas amb el mòbil, vas mirant el mòbil o vas amb els auriculars escoltant música, és molt difícil trencar aquesta barrera física cap a un desconegut, perquè dius, està escoltant música o està parlant per telèfon, no el vull molestar, saps? Llavors això fa que també parlem menys entre nosaltres. I a banda d'això, òbviament, el teletreball, que això fa que parlis però una quantitat de paraules menys al dia.
1: Sí, molt inferior.
3: Inferior, i també apuntava aquest estudi que això també podia ser un tema que cada cop som menys al nucli familiar, per un tema de mentalitat, de que no vivim totes les generacions juntes.
1: Clar, llavors, hi ha tantes coses.
3: Tu vas sumant tot això
2: i resta
3: tota
2: paraules.
3: Cada vegada parlem menys.
2: Clar.
3: O sigui, és bastant bèstia. A més, l'estudi no pot determinar si totes aquestes paraules perdudes han estat substituïdes per missatges de text, perquè això no ho estudia. Ells simplement miren si parlem més o menys. I, per altra banda, les gravacions, com deien, no expliquen quines converses hem perdut, si les xerrades amb amigues, si les interaccions amb desconegut, que és una obvietat, que les hem perdut, o petites converses d'aquestes, no?
1: Sí.
3: I també passa una cosa, que és el que deies tu, Gala, que és aquesta sensació generalitzada que hem perdut vocabulari, perquè cada cop utilitzem paraules més planeres, més polisèmiques, frases potser més curtes, perquè tots ens hem adaptat com aquell llenguatge com digital.
1: A mi això em fa una por.
3: De tot plegat.
1: Jo sóc la que més ho fa. En plan, jo ho faig molt, això.
3: Vosaltres dos escriviu molt diferent al WhatsApp, per exemple, que jo.
1: Sí.
3: Vosaltres escriviu com paraules curtes,
1: som
3: missatges curts.
2: Sí.
1: Que monos.
3: No? Potser és una mica, jo crec que tot això el que està fent que cada cop parlem menys. I a més serà molt interessant perquè aquest estudi és fins al 2019.
2: Ah, clar, i ara amb el Covid i tot.
3: I llavors,
2: bueno, ara
3: estan recollint com totes les dades dels estudis de la Covid que van implementar el teletreball.
1: Hòstia, ens baixaran 4 milions de paraules.
2: Hòstia puta, no hem tornat a parlar mai més.
1: Quantes paraules devem dir al dia?
2: Dos.
3: Crec que eren, per les dones de mitjana, crec que eren 14.000... No, eren 12.000 paraules de mitjana, crec que és.
2: Però tots dos, no?
3: O sigui, sí, homes de mitjana, homes i dones. La diferència entre homes i dones eren 1.400.
1: Què creus que parlem nosaltres? Molt més. Què deuen ser?
2: A veure, 16.000. Estem obligats a xerrar dues hores en directe.
1: Dues hores seguides tota l'estona, és molt cansat.
2: Mm.
3: És real.
2: Doncs
3: tant
2: de bo.
3: Nosaltres pugem la mitjana.
2: No, les podem comptar un dia.
1: Sí, però ho hem de fer
2: amb una idea.
3: Sí, jo crec que si envies el programa, talles com les interaccions que teniu entre vosaltres, les envies a una IA, t'ho pot comptar, podem fer-ho si voleu.
1: Però...
2: Que maco.
1: Quina IA, el xat no ho fa, això.
2: Tia, segur que una IA comptadora de paraules, tia.
1: Segur que una IA comptadora de paraules, si no la fem nosaltres.
2: Vale.
1: Mariona Córdoba, moltes gràcies per il·luminar-nos un dia més.
2: Amb les teves paraules desaparegudes.
3: Per escoltar-me les meves obsessions cada dia.
2: És divertit. Sí. Escolta, vols que et posem una mica de barra guarra de la Muixca?
3: Ai, sí, fa molt que no escolto barra guarres.
1: Hi ha moltes guarres. Paraules en aquesta cançó.
2: Moltes. Mira, contem-les totes juntes.
1: Diu alguna molt guarres.
4: Sóc capa de foto, però diu borra, la meva nena em fa esperar.

0: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
2: Si sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
3: 5 minuts per 4:45 de la tarda i seguim al Love Ticats. Som la Gala Castelltort.
4: I l'Alberto Gadel.
3: Escolta, i ja ho hem dit abans al principi del programa, però estàvem tristes perquè feia molts dies que no passava per aquí un dels nostres col·laboradors preferits, Víctor Palacios.
5: Hello, hello.
4: Bona tarda.
5: M'alegro que estigueu més contentes perquè estigui jo aquí. Gràcies.
3: Home, clar, no, teniu unes ganes de veure.
4: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: Mira, molt bé, ara estem fantàstiques.
3: Sí? Tarda de dijous, tranquil·leta.
5: Relax, avui. Mm-hmm. Sento que és un dia relax.
3: 100%, sí. De relleno, real. Si més
5: real.
3: No.
5: Real.
4: De què parlaràs avui?
5: Vale, us porto un tema, és algo que jo recorro molt, això, o sigui, tot el dia. No estic tot el dia mentint, perquè parlaré amb mentides, però sento que és algo que és primordial a la meva vida, per tant.
4: Molt bé.
5: Jo us he volgut dividir els tipus de mentides que jo crec que hi ha. Vale?
3: Vale.
5: Llavors, vaig a començar aquesta divisió. La primera són les mentides piatoses, vale? Aquestes són les típiques, ens hem de posar a la situació que tenim un amic que sempre ens envia àudios de 10 minuts, quan sabem que realment el que està dient ho pot dir en 15 segons.
4: I no és important.
3: Quin horror.
5: No és gens important, o igual si ho és, però es pot dir en 15 segons. Sempre es pot dir en 15 segons. Dels 15 segons no passa, per tant, jo escolto 15 segons de l'àudio.
4: Ah.
5: Ell em pregunta, què tal, què t'ha semblat? I jo, és molt fort. Sempre dic que és molt fort.
3: I ja està.
5: Clar.
4: Ja però està. Perquè en realitat és molt fort, ho pots dir tant per bé com per mal.
3: Sí. Clar. I ell ja t'ho va explicar, no?
5: Depèn de si veig que és més llarg l'àudio o menys, poso més os o menys os en el fort.
4: Ah.
5: Llavors, ell ja sap, o ella ja sap que jo estic com implicat en la seva situació, però jo no m'ho he llegit. Jo sento que és una mentida per no dir-li t'estàs passant de voltes ja amb la situació d'aquest àudio. O sigui, ja no. Per tant, és piatosa. Llavors, les anecdòtiques. Jo aquestes és... Jo, les meves preferides sempre les... O sigui, per explicar anècdotes, a mi m'encanta tenir la gent com...
4: Home,
5: clar.
4: Has de ser magnètica.
5: Clar. O sigui, la gent ha d'estar dins de la teva història. Com ho fas? Inventant de coses, la veritat. Llavors, què faig jo? Pues, per exemple, estic explicant que havia d'entrar a una discoteca, tal. Estava plovent tant que... O sigui, jo anava amb barca. Realment, vaig mirar la cua de la discoteca 3 voltes, vale? Donava a l'edifici. Quan vaig arribar, a mi em van veure i van dir, per guapo passes. Què va passar realment? Estava plovent una miqueta, jo no portava jaqueta, li vaig donar pena al segurat i hi havia 2 persones davant meu i em va deixar passar. Això és el que realment va passar, però que us he enganxat, veritat?
4: Sí.
5: Però ja està.
4: Això és l'important.
5: És realment això, o sigui, no és mentida, és ocultació de la realitat. Jo sento que és això.
4: És veritat, i tampoc passa res. Si em preguntes et diré la veritat. Bueno, ja veurem.
5: Claro.
4: Depèn, és possible que sí.
5: Clar, depèn de com de malament quedi jo amb aquesta veritat.
4: Clar. Llavors,
5: vale. Les següents són les malvades, les típiques que et fa un ex, les típiques... Jo què sé. Et lies, jo no ho faria mai, però conec a molta gent que sí ho fa, et lies amb un ex o un lío d'una amiga teva, o d'un amic teu, i tu pregunta i tu li dius que no. Ets malvat.
4: Sí.
5: Ets mala persona. Com pots fer això? No ho entenc. O sigui, no pots anar de cara, no t'has trobat de cara.
4: Jo? De què rius?
3: Ah, no, jo res.
5: Ah,
4: de què rius, Albert? No. What the fuck, un moment, sí. De què rius, Albert?
3: Estic sentint acusada per un moment.
4: De què rius?
5: Clar.
4: Per què estàs rient?
3: Re, perquè he pensat una cosa i he dit, no, allò no era mentida.
4: Què?
5: Mentida per ocultació, realment?
4: Està fent? Ara, està fent
5: això. Està posant en pràctica el que jo estic explicant?
4: Sí.
5: A veure, no, eh?
3: Soc l'exemple, mira, estic vermell i tot, eh? Wow.
5: Sí, estic flipant. No, no, mai, en la vida, mai. O sigui, no. Odio aquest tipus
4: molt
5: de mentides.
4: Molt bé, no s'ha de fer.
5: Llavors, mentides per por. El següent tipus. Jo sento que són les mentides que pot ser dos tipus, no? O sigui, quan tu ets petit, tires un got al terra, el trenques, tal.
4: No he sigut jo.
5: Ha sigut el gos. Ha sigut el gos, el gat, el hàmster, el conill, qualsevol tipus d'animal
4: domèstic. La pols, que avui va molt dura.
5: No, tot. Una ventada, qualsevol cosa, menys jo. Llavors, sempre aquestes mentides per por sempre és amb el cap abaixat. Mm. O sigui, l'estructura física que tu tens, sempre
4: sí,
5: és molt important.
4: Sí, i com quan tens un gos, que a mi això m'ha passat, i el gos, tu només entrar a casa teu i et mira amb una cara que saps que ha fet alguna cosa.
3: Ai, sí.
4: Aquestes es pillen sempre.
5: Sempre. Sobre és gent que no està mentir. Llavors,
4: clar,
5: sempre és així. No, jo també, eh? Jo no sé mentir, real, no sé mentir. I les últimes són per protegir algú. O sigui, el típic... Bueno, o no, nota no. O sigui,
4: ah, bueno, pots evitar, potser no.
5: Clar, o sigui, jo estic, per exemple, a la meva habitació, no? Un divendres a la 1 de la matinada. I a mi em truca la mare de la meva millor amiga.
4: Mm.
5: On està X? Jo, X, està amb mi en aquell moment. Que no, igual no està amb mi, eh? Però està amb mi. O sigui, jo davant de la seva mare està amb mi perquè vés a saber X el que està fent.
4: Clar,
3: el que està dient.
5: Llavors, igual, després d'això truco a X perquè igual X està desapareguda i haig de posar una denúncia, realment.
4: Clar.
5: Però primer, abans de tot, mentira, literalment, per protegir.
3: A la 1 de la matinada replantant un bosc, segurament, no?
5: Segurament. Ajudant a la Greta Thunberg a fer l'important, realment. Però per si de cas...
3: Però t'he de dir, un petit disclaimer, que la X, sisplau, si pot, avisi abans a la persona.
4: Sí.
3: És a dir, si jo, o sigui, si tu saps que sóc el teu millor amic i que la teva mare té el meu número de telèfon, fes el favor d'enviar-me un WhatsApp dient-me si truca la meva mare, digues que estic amb tu. I així jo em quedo tranquil·la, perquè a mi m'ha passat que m'han trucat mares i jo m'he quedat... Re, dos segons de pausa, però
4: dos
3: clar,
4: segons,
3: la mare,
4: però
3: ja,
4: mare ja sap.
3: Ja diu, sí, mis cojones, on està? I jo, sí, bueno, literal. Brincando, ¿vale? Brincando.
5: Literal. Vale, jo el que volia saber ara, un cop sabeu les cinc, els cinc tipus, quin és el tipus que vosaltres més l'utilitzeu? O sigui, en quin context l'utilitzeu més?
4: A veure, ens pots recordar quines eren? Piadoses?
5: Les piadoses, les anecdòtiques, les malvades, les que són perquè tens por i per protegir algú.
4: Vale, jo faig servir la sisena, que és per mandra. Per mandra de fer alguna cosa, m'invento que he de fer una altra cosa. Aquesta a mi m'encanta, me la treballo molt, aquesta. O per marxar d'un puesto, m'invento alguna cosa. Jo això m'ho treballo, vamos. Aquest dia pots fer tal... No. Jo sé, mira, preguntar-ho a la Jana productora, que sempre diu, teniu disponibilitat tal dia? No, de base no la tinc. És mentida, no faig res amb la meva vida. No tinc disponibilitat. Ah, llavors digue'm què hem de fer i potser en tinc.
5: Però vas augmentant la mentida, en plan, tu curres?
4: Sí, no. Puc arribar a treballar molt jo.
3: Però jo, del dia a dia no.
4: Ah, no, jo el dia a dia no. Però per marxar de puestos també.
5: Ja, no,
4: un dia està en una cita... Això no es pot fer tall de cap mena perquè és real, vale? Vale. Un dia estava en una cita molt avorrida, vaig haver de trucar a la meva companya de pis i li vaig haver de dir que, si us plau, em truqués d'aquí 23 minuts, perquè si no cantava que flipes, que em truqués, si us plau, dient-me que s'havia inundat el pis i que teníem el veí aporreando-nos la puerta. La meva companya de pis va anar i va fer això. Total, que la persona amb qui jo tenia una cita deia, no, si vols t'acompanyo, tal, i jo, no, da igual, és que són francesos, llavors resulta, i se m'anava fent més gran la bola, llavors resulta que la meva puta cita parlava francès, i jo, no, però da igual, llavors
3: que
4: jo
3: no, nord, no,
4: no ho entens, és un accent molt complicat. I així fins que era evident que era mentida i la cosa no parava de fer-se gran. Hòstia. i gran.
5: M'ha passat. I tu, Alberto?
3: Jo crec que les anecdòtiques,
4: sí,
3: o si no les piadoses de... Al meu dia a dia a mi m'encanta mentir molt. Mm. Molt.
5: Molt guai, si ho fas bé, és molt guai.
3: Sí, però són mentides que sé
4: no
3: que...
4: No t'han de pillar i ja està.
3: No em poden pillar i que si et pillen...
4: Da igual.
5: No fan mal a ningú.
3: Clar, però és impossible. Jo què sé, a mi, per exemple, me dius alguna merda... I jo te faig... I jo te menteixo. Per resposta ràpida et menteixo. Sí. És que em surt ja sol.
4: Sí.
3: I llavors penso, per què he mentit?
4: Què has dinat? Pizza. Jo avui he dinat cigrons amb pastanaga al forn, però jo m'inventaré el que he dinat.
5: Però per aportar això?
4: Tia,
3: perquè...
4: Per aportar dinamisme a la vida, és molt important.
5: Però quin diman... No, o sigui, què és el que he canviat de cigrons? A mi em
3: no,
5: sembla molt
3: no
5: més
3: interessant.
5: Hi ha molt més trasfons en uns cigrons que en una pizza.
3: Ja. Yeah.
5: Sí. No? O sigui, és que mentim perquè sí? Perquè sí, és que no ho entenc. Vale, i jo ara volia saber... De tots els tipus de mentides, quin és el que més creieu que us diu la gent?
3: Oh! Mira, a mi em faria molta ràbia, que espero que no ho sigui, que és el de protegir algú. Perquè jo necessito saber les coses clares. Ja. Sí, a mi m'has de dir les coses, tal qual han passat, pum, pum, pum. Sí que és veritat que sóc bastant de prefereixo no saber res, perquè si jo sé una mínima cosa d'aquella història, jo ja me la muntaré al
4: sí.
3: meu cap.
4: Sí.
3: I tindré totes les versions possibles. En canvi, si me la deixes clara des d'un principi, si jo tinc una intuïció de aquest s'ha liat amb tal, digue-m'ho si ha passat. Però no em diguis que no, perquè llavors jo ja em tornaré majara.
4: Loca, jo ho pillaré. A mi no sé quina és la que em diuen més, però sí que pillo molt la gent quan m'està mentint. Potser et menteixo jo sobre i faré veure que no ho he pillat, però t'he pillat segur. Perquè partim de la base que jo em dius alguna cosa i no m'ho crec. Llavors...
5: Jo les malvades també, però pel mateix, en plan, perquè jo realment mai em crec a la gent. O sigui, jo mai, a mi em costa molt creure'm a la gent. O sigui, sento que... Però ja no perquè m'hagin mentit, perquè hi hagi una història prèvia, o sigui, simplement no et crec, em costa molt creure'm a algú de mirar-li als ulls i dir, vale, sé que m'està dient la veritat, 100%, en plan, això que diuen de posaria la mà al foc, cuidao.
4: Jo per ningú, pràcticament.
5: Jo tampoc,
4: Per en Pau Leiva, perquè no menteix.
3: Quina és, però, per exemple, les teves de les més heavies que has pillat?
5: Què he pillat? Vale. El meu ex... Bueno, això ho explicaré aquí perquè igual ho veu, per tant, espero que li aprofiti saber que ho estic explicant.
3: Bon profit.
5: O sigui, és com que jo sempre havia esperat a poder explicar això i on millor que aquí, no? Que ho veurà moltíssima gent.
4: Exclusiva mundial.
5: Efectivament. Llavors... Real. Llavors, la cosa és que jo estava amb un noi, no? Érem nòvios, realment. I a mi em van venir les seves amigues i em van dir, mira, escolta, molt sinceres, o sigui, els hi agrairé sempre. T'ha posat els cuernos amb el seu ex. I jo, perfecte, doncs saps què faré jo? Que ara jo quedaré amb ell, com si normal, com si jo no m'hagués enterat de res, i li preguntaré. Òbviament em va dir que no.
4: Que
5: llavors jo dic, tu m'has vist la cara de tonta? Sí, efectivament, vale, però jo te la veuré més a tu, vale? Llavors què vaig fer jo? Jo partint de la base que sóc molt pringada, vale? Ja ho sabem tots. Llavors, què vaig fer? Vam anar a una festa amb les amigues, no sé què, les amigues en plan, però tu, o sigui, li diràs algo? I jo, no. Penso fer el següent. Jo vaig veure que hi havia un noi que em mirava molt, no sé què, i em vaig dir amb ell, és l'únic cop que jo m'he liat, això ho està escoltant la meva mare, perdó. És l'únic cop que jo m'he mirat, o sigui, que m'he liat amb els ulls oberts per veure si el meu ex m'estava mirant.
4: Bueno, ex, en aquell moment nòvio.
5: En aquell moment nòvio. Llavors, quan jo vaig veure, vaig dir, perfecto, m'ha vist en tu boca. Llavors, quan jo vaig parlar amb el tio que m'havia liat, em va donar el seu Instagram i jo veig 1999. 1999 és jove, però és jove. Per mi no, perquè jo sóc del 2008. Això vol dir que... Em treia 9 anys i no és ara que jo tinc 18. És fa 2 anyets i pico. Llavors, clar...
6: Uau!
5: Sí.
3: Que heavy.
5: Me salió el tiro por la culata. Mucho por la culata. O sigui, em vaig quedar...
4: Però què et va dir el teu ex?
3: Sí, què et va dir l'ex?
5: Re, o sigui, com que ja va muntar el pollo allà enmig i jo li vaig dir... Pollo tu a mi, pollo jo a tu, bonito, que és... O sigui, i clar, o sigui, jo crec que ell, en plan, es va riure de mi, en plan, pringada, o sigui, pringat, en plan, m'has volgut tornar, i, o sigui, no.
3: T'ha sortit rego.
5: Sí, real, però bueno, què hago?
3: Pollo tu a mi, pollo jo a ti.
5: Real, el pollo me lo he llevado yo, se m'ha quemado el pollo.
3: Hòstia.
5: Vale, i quina és la pitjor que us han dit a vosaltres? Que hàgiu pillat.
4: Que jo hagi pillat. Uah. I que la pugui dir ara mateix, no ho sé.
5: O quin context, molt per sobre.
4: Jo et puc dir pitjors mentides que he dit.
5: Vale.
3: A veure.
4: Que la meva àvia s'estava a punt de morir, l'he fet servir molts cops.
5: Sí?
4: Així.
5: Hòstia, amb això no puc, estic incapaç amb això.
4: Però perquè jo no crec en el que si ho faig passarà, m'entens? No m'ho crec. Llavors, què penso? La meva àvia, 85 anys. Ets molt susceptible a ser una mentida de la Kindergarten.
5: Vale.
4: Aquesta l'he treballat molt jo, per tot, per marxar del pis i no rentar els plats, per tot. Jo aquesta l'he treballat com una loca.
5: Per no rentar els plats, hey.
4: Sí, no, és que a mi m'encanta. Jo, si puc, ho porto a l'extrem.
3: Sí, ja ho veig.
4: No, a mi m'encanta.
5: No, sí.
4: Per marxar de llocs, també, tu això ho saps.
3: Un piló.
4: Això m'encanta a mi, per moltes coses, aquesta. Jo sé que és molt de mala, aquesta.
5: Jo utilitzo molt la Renfe, perquè és, o sigui, és mentida, però és que...
4: Clar, però aquesta és... Clar, això no passa res.
5: Clar.
4: Jo faig mentides de mala, de que tu et preocupis per mi.
3: Clar.
5: Però t'agrada? Realment?
4: No, passo fatal, perquè després me pregunten i penso, és que... Què dic? No, tot bé, tot apuesto. És que, clar...
5: La cancel·lació.
4: No, però és veritat que... Sí. I tu?
3: A mi la que més ràbia me fa, que és la que bueno, ara ja no em passa tant, però la típica de que algú et diu que no pot quedar no sé què, que som malament,
4: ah,
3: i
4: que
3: llavors
4: pillar-la.
3: Clarament
4: pot, sí, això em
3: saps, quedant amb una altra persona, sí. I és com, vale, ok. I sí que m'ha passat que és que jo em dormo molt ràpid i me quedo dormit i ja fins demà no em trobes. I sí que és veritat que això jo he utilitzat com a carta alguna vegada, de dir, bueno, m'he sobat i es mantingui estimant el TikTok amb el llit. I el dia
4: jo
3: següent
4: també.
3: Ho obro pensant... Uau, com vaig dormir amb el mòbil a la mà.
4: A mi també, però perquè en aquell moment em fa mandra, però jo això ho faig amb tot. Jo estic mirant TikTok a la meva habitació tranquil·la, amb la llum apagada per si entra algú a la meva habitació i jo poder-me fer la dormida.
5: Jo menteixo, mira, saps el que més menteixo jo? Quan em pregunten, parles sol? I jo dic que no. Això sí que és mentida de les grosses. Jo, si a mi, o sigui, jo tinc càmeres de seguretat a mi casa i jo penso, si això alguna persona algun cop entren a robar, a mi no em preocuparà que m'hagin tret l'iPad o el MacBook, a mi em preocuparà que hagin de revisar aquelles càmeres i em vegin a mi sol. Ai. Com si fos una Kardashian. O
4: però sigui, cridant.
5: Però com si em seguís la càmera, en plan de... Sí, però en plan... Però no parlant-hi a una càmera, no.
4: Vale.
5: No estic en aquest punt encara. A veure com em quedo en primera carrera, igual em quedo trastocat. Però en plan, jo és com que vaig, tipo... Sí, a veure, o sigui, m'està costant tant treure aquest crustó de pala d'aquí de... Uf, que horror. Però és que a sobre com que ho intensifico un plan de... Aquest programa quedarà complert. En plan, aquest programa... No sé qui el veurà, però qui el vegi serà en plan... Pa mi.
3: Tia, que divertit.
5: Real.
3: Ojalà ho agafessis i ho tallessis, això.
5: Ja. No. Ja està.
4: Bueno, mai et quedaràs sense contingut,
3: no, mai,
4: perquè, clar,
3: mai.
4: Tindràs aquestes càmeres de seguretat.
5: Clar, o sigui, porto parlant tota la meva vida davant d'una càmera, doncs ja està, la que no la tinc me la invento. I punt,
3: és que s'acabó.
5: Realment s'acabó.
3: Hòstia, Víctor, ets fantàstic. Jo ja
4: fantàstic.
3: Trobo a faltar que no vinguis cada dia.
4: Ja, ojalà vinguessis cada dia.
3: Pues sí. Escolta, ai, moltes gràcies per
4: això.
3: Passar a explicar-nos mentides.
5: A vosaltres.
3: Et posem una mica de Julieta per despedir-te, que avui ens has dit que surts.
5: M'encanta.
3: Doncs a veure si t'animes amb una mica de Bikini Rojo.
5: Adéu.

0: la Sala Beckett presenta Torcidas, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
1: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Mare de Déu, família, ja pràcticament s'acaba el programa, però no abans sense una mica de consultori. Sabem què hem dit, que no faríem, que parlaríem de les lletres de la Bebetrix? Era mentida.
3: Hem fet un petit canvi de guió, però no passarà perquè la vida és això, fluir-la.
2: Tu flueixes gaire?
3: No, últimament estic com... atascada.
2: Cagant a sobre.
3: Com es diu atasca, encallada?
2: Què?
3: Estic molt encallada.
2: Molt bé.
3: Bé, va, llegim consultes dels nostres radioients.
2: Sí, tenim consultes sobre compartir pis.
3: Vale.
2: Que és el consultori que vam fer el dimarts.
3: Bueno, perquè en faltaven unes quantes i hi havia gent que havíem de respondre sí o sí.
2: Va, te la llegeixo, eh?
3: Vale.
2: Jo tenia un company de pis molt criptobro. Es passava el dia fent jocs d'apostes online i parlant d'inversions. Sempre deia que tenia molts diners, però no em quadrava gens perquè vivíem en un pis de merda. Crec que havia comès algun delicte i no podia fer circular els diners que tenia. Em feia un mal rotllo.
3: A veure,
2: wow.
3: Potser abans d'anar-nos per les rames, que dirien en espanyol, jo què sé, potser el xaval volia aquells diners per estalviar-los, no?
2: Vale.
3: Que el de ser criptobro i tal és una red flag.
2: És
3: i des
2: que...
3: del tanto.
2: Vale.
3: Però dic que potser no se'ls gastava i sí que els tenia i simplement era que...
2: Quins de l'olivar.
3: Sí, és que mira, m'ha picat com un bitxo.
2: Ah, sí?
3: Mira, no veus que tinc la panxa vermella?
2: Ah, sí.
3: Potser simplement... era que no volia, en plan, que estava estalviant i preferia estar en un pis pues, una mica més senzillet i gastar-se menys diners.
2: Però està dient aquí, crec que havia comès algun delicte. És una barbaritat, realment. Jo sí que hi ha gent que no entenc d'on treu els diners i no entenc molt d'on treu els diners. Vull dir, jo moltes vegades no puc entendre que jo sàpiga la quantitat de diners que ingresses i et compri segons quines coses, però em quadri que puguis sobreviure.
3: Yeah.
2: Però hi ha gent que no ho entenc de debò.
3: Però és que és una cosa tan rara, les diners. Jo penso, perquè un número a la app d'un mòbil ha de determinar
2: la
3: quins
2: vida
3: atacs
2: que
3: d'angoixa tinc a la setmana.
2: És molt fort.
3: Que heavy. Però bé...
2: És un número, eh? Realment el podríem canviar i ja està.
3: Clar. Buah, perdó per regalar-me la panxa en directe.
2: No, no pateixis.
3: Me pica un montón.
2: Va, llegeix-ne un tu ara.
3: Vale, va. Jo tenia un company de pis que no sortia gaire de la seva habitació i d'allà dins sortia sempre una olor molt estranya. Un dia que se'n va anar, es va deixar la porta una mica oberta i vaig veure com sortia un ratolí. Em vaig tornar boja i vaig començar a trucar a tothom. Fins que va arribar ell i em va dir que era la seva mascota. Tenia una gàbia i tota dins l'habitació. I des de llavors tinc un trauma.
2: Però a veure, com pot ser que visqui un animal a dins del teu pis i no ho sàpiga?
3: Ja. I un ratolí escapat? Tia, un dia jo vaig estirar-me al llit de la compi de pis d'una amiga meva, vale?
2: Vale.
3: Que jo no volia dormir en aquella habitació. Jo vaig dir, no, tia, vaig al sofà. I ella, no, dorm amb mi, que tinc un llit. I jo, no, és igual, vaig al puto sofà, deixa'm en pau. I ella, que no. I jo,
2: vale.
3: Tia, t'ho prometo, que jo em vaig posar en aquell llit pensant, me arrepiento de todo.
2: Per què?
3: Perquè era... Jo pensava que dormíem entre ratolins, també.
2: Però per què? Què hi passava?
3: No ho sé.
2: No acompanyar l'ambient.
3: Masses coses. M'entens?
2: No.
3: Tia, pues que estava una mica regular.
2: Però per què?
3: Tia, típica persona que té fins i tot plats de menjar de fa dies.
2: Ah, vale.
3: Clar, era aquest tipus. Hi havia un llit que era un matalàs al terra rodejat de pilons de roba.
2: Que asco.
3: I clar, va haver d'apartar tota la roba i fotre-m'hi a mi dintre i vaig pensar, una pregunta.
2: No.
3: Aquests llençols ja estaven posats?
2: Clar.
3: Qui haurà dormit aquí abans que jo?
2: Tothom, qui hagi passat pel pis.
3: I els ratolins també, oi?
2: Sí.
3: Joder, tio.
2: Pues era... Sort que ja no...
3: Acompanyada, almenys, vaig dormir aquella nit de festa.
2: Sort que no hi dorms.
3: No,
2: normalment.
3: Sort que no, ja no.
2: Va, tinc un últim missatge, diu. Lofis, estic enfadada amb la meva amiga perquè els seus pares són els propietaris del pis on vivim nosaltres dues i m'acaben de dir que m'apugen el preu del

0: lloguer. Jo he intentat parlar amb ella, però és impossible raonar-hi. Només em diu que el pis és seu i té dret a posar el preu que vulguin i es posen molt de cul. Què faig? Uau, és una mica lleig, això, eh?
1: Sí que és una mica...
0: Jo entenc l'emprenyament. No sé què dir. Uau! No sé què dir.
1: Jo tampoc.
0: Clar, és que no t'hauries d'emprenyar amb la teva amiga.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè potser no és decisió seva.
1: Clar. A veure, doncs... ja, jo marxaria si
0: ho intentaria. És que si intentaria. Pots marxar...
1: Perquè quins mal rotllos, si no.
0: És molt desagradable.
1: Però bé, si no, parla amb algú que sàpiga d'aquest tema, que és més complicadota.
0: Mm-hmm. Va, família, us posem una mica de música i de seguida ens acomiadem. Fins ara!

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la tres. Fem un fa major, un fa major.
3: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
4: Una puta mela!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
6: Your husband is coming.
3: My family the love, com esteu? Escolta, s'acaba el programa. Alberto, amb qui parles tant?
7: Ja, és que bastant acribidant a preguntes les meves amigues i dic, pareu un moment, teniu una paciència d'una formiga.
3: No saps la paciència que tenen les formigues.
7: Sí, molt
3: poca. Són molt pacients.
7: Molt?
3: Sí.
7: Però si són unes ànsies que deixes una molla i diuen...
3: Però perquè tenen gana. Com series tu si tinguessis gana?
7: No tenen gana, si tenen de tot allà sota terra. No. M'encantaria un dia colar-me allà dintre. De petit, el meu hobby preferit era tirar-los un pot de blat així al
3: el
7: costat.
3: El teu col·le, perdona, que et tallo aquest petit hobby que tenies, menjava formigues?
7: No, que asco.
3: El meu sí.
7: Pues que rares.
3: Era superviral, la gent feia cua a l'arbre de les formigues.
7: Ai, por Dios. A glans no en menjàveu?
3: No.
7: Ah, veus, allà menjaven a glans.
3: Bueno, família, ja sabeu que els divendres fem un programa especial i busquem gent que ens digui i dediquin una cançó a algú per desitjar-li bona sort i compensar que aquesta setmana va ser dimarts 13.
7: Sí que és veritat, però bueno, ens veiem demà amb tota aquesta música. Molt, molt, molt.
3: The Love Chat!

0: sents això?
1: No em diguis que això és el que va.
0: És que vius el Love.
1: Que no s'acabi.
0: Amb Alberto Gabel.
1: Que no s'acabi.
0: I Gala Castelltort.
1: L'estiu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda...

0: Cada veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Avui sí, eh? Avui sí que és un d'aquells dies que et fa il·lusió. Veig el teu somriure, aquest tot juganer.
1: Avui me'n fa molta il·lusió el programa d'avui.
0: Cada moltíssima. Dia, espero.
1: Sí.
0: El sí! El sí més sincer de la història.
1: No, sí. Normalment sí. Home, pensa que sí, perquè escollim els temes entre tu i jo, per tant. Però hi ha dies que... Hi ha temes que em fan especial il·lusió.
0: Rotllo Animal Farm. Hi ha dies que fan més il·lusió que no pas d'altres.
1: Home, és que avui tenim un tema molt gros, eh?
0: És que avui, gent, tenim un programar-lo al Nota de Veu iCat entre cella i cella perquè s'estrenaran en exclusiva global mundial tres cançons del nou disc d'Al·lèrgiques, el Pol·len.
1: En exclusiva, eh?
0: Són les Pol·lens, són les Al·lèrgiques, són les de sempre, amb un nou so, i avui han triat el Nota de Veu dedicat per donar sortida a unes cançons que tenen moltes ganes d'alliberar, que els estan cremant a les mans.
1: A més, he fet l'exercici de no escoltar-les.
0: Uau! Per fer reaction.
1: Sí, m'ha costat molt, eh?
0: Xoca-la. Perquè ja en som dos.
1: Fixa't.
0: Jo tampoc.
1: M'encanta.
0: Només m'he escoltat els singles que ja havien publicat.
1: Perfecte.
0: Shanghai, Apocalipsis Now, que tinc una història.
1: Un amor amb mi.
0: Tinc una història d'Apocalipsis Now que després te l'explico. Abans, però, això és Fades amb Guineta i amb Esbatlana, que també és una novetat.
1: Ostres, realment, quin trio, eh? S'han ajuntat tres grups bestials.
0: El millor de cada casa.
1: Sí, amb aquesta cançó que es diu Marxa del Pop, que, per cert, suposo que serà una de les cançons que formarà part del nou disc de Fades que surt el 30 d'octubre.
0: Tenim moltes novetats, es nota que ens encaminem cap al cap de setmana. Aquesta de Fades, i en tenim una altra també, d'en Gigi, és a dir, en Guillem Gisbert.

0: A veure, aquesta ja la sabíem de fa unes setmanes, va ser el segon single, però és que en tenim un de tercer. Les coses anaven bé, va agafar el relleu d'Entretenma i ara arriba el detector de mentides, però abans de punxar-la. Un xic de data, de bona informació, Aina, sisplau, del que està tramant el noble Gigi, el sobrenom sota el qual s'amaga Guillem Gisbert.
1: Guillem Gisbert anuncia el títol i la portada del seu segon disc i publica un nou senzill homònim.
0: M'ha sonat el to que anaves a dir Guillem Gisbert i Parera, saps? Com en plan passant llista.
1: DNI, 4716.
0: Sí. De sobte ha anat, està la campana, ha pujat a fer l'examen de conduir, saps?
1: Exacte, sí, sí. Doncs ell ja té títol, és el detector de mentides, per tant aquesta és la cançó que dona nom al disc. I l'has sentida la cançó tu, Frank?
0: Sí, aquesta sí.
1: T'he de dir que també m'hi ha semblat intuir la Julieta Vidal, de fons.
0: Sí, també hi ha una de les components de l'Osa que deixa allà la seva poderosa harmonia vocal empaltada a la cançó.
1: Recordem que és un disc produït conjuntament per en Pep Saula i l'Arnau Rebolosa, en Gravo, i que, a més, en Guillem Gisbert ha revelat avui també la portada del disc.
0: Que és com un fragment del videoclip.
1: Ah, exacte, sí. S'han anunciat 3 concerts.
0: Atenció, això és el tema important que heu de tenir controladíssim.
1: Agendes a punt.
0: Presentació del nou disc d'en Guillem Gisbert, que des d'avui ja sabem que es dirà El detector de mentides.
1: Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març.
0: Val.
1: Auditori de Girona el 3 d'abril. I Teatre Fortuny de Reus el 9 d'abril.
0: Val, és a dir, el 4 del 3, el 3 del 4.
1: Exacte.
0: I el 9 del 4.
1: 4 del 3 i 3 del 4 va bé perquè és fàcil de recordar, eh?
0: Regla mnemotècnica.
1: I després el 9 del 4, que és a Reus.
0: Abans de punxar el detector de mentides, vaja, no ho farem nosaltres, ho faran des de l'altra banda del vidre la gent meravellosa que hi ha al control tècnic d'aquest programa, que són en Sergi Prieto i en Dani Expósito. Shoutouts per ells, que només llancen cançons boníssimes i notes de veu xulíssimes. Abans, a tu creus que t'enganxarien en un detector de mentides? Tu creus que passaries la prova del polígraf?
1: T'he de dir que una vegada vaig jugar amb un polígraf. Que...
0: La cosa es posa interessant!
1: No sé d'on el vam treure, la veritat. Jo crec que era de joguina, absolutament. Que el van enviar a la ràdio i vam fer una prova, una tonteria amb una persona que digués una mentida que tots sabíem que era mentida. I va sortir que era mentida, eh?
0: Val.
1: Ja està.
0: No em respons, però, a la pregunta que t'he fet. Tu series bona passant un detector de mentides?
1: Sí, jo només dic veritats.
0: Uf, com costarà això. A veure, jo ja et dic que sí. Jo crec que sóc un bon mentider.
1: Tu creus que sí?
0: Jo crec que sí, que controlo la tècnica. Sí, sé quan s'ha de donar importància als detalls, quan no tant, desviar l'atenció... Crec que sóc un bon entabanador.
1: Quin és el truc d'una bona mentida?
0: Jo crec que justament aquesta, trobar l'equilibri, com el que dèiem amb l'Àlex Gutiérrez quan s'inventa sèries...
1: No, ell és el rei de la mentida.
0: Clar, has de donar detalls, però que no es noti que dones massa importància als detalls. Saps? Construir una estructura efímera, que no deixa de ser el que és una mentida, que se sustenti, que tingui bon fonament, però que no sigui gaire ampulosa, perquè si no, canta.
1: Clar. Molt bé, prenc nota.
0: Tu vas una mica amb el lliri a la mà, no ets gaire bona mentidera.
1: És que jo crec que sóc una persona altament transparent. Llavors...
0: Altament transparent.
1: Sí, puc intentar mentir-te, però és que crec que se'm nota 3 hores lluny.
0: No ho intentis. A mi m'agrada molt com ets.
1: Gràcies.
0: Així espontània, sincera.
1: Amb aquesta faceta que em coneixes, perquè en realitat sóc d'una altra manera, no?
0: Uau! Jo anava a dir que eres tan franca.
1: Ah, mira!
0: LOL! Vinga, va, punxem la nova d'en Guillem Gisbert, que sí, ja sabeu que el cantant de Manel vol en solitari i publica el detector de mentides.

0: Cada dia a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: ICAT.
2: ICAT.
3: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions...
4: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
5: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
4: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
13: Bé, aquí a la porta de la feina.
14: Treballant ja des de les 4 del matí.
4: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
15: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
0: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Ja ens han tocat un quart de sis, nota de veu, Aicat, en directe, fent-vos companyia, com cada tarda, amb cançons guapíssimes. Per exemple, aquesta de les al·lèrgiques al pol·len, que, evidentment, no és pas una de les noves de Trinca, que estrenarem avui en exclusiva. Aquesta ja fa mesos que la cantem.
1: Ens la sabem de memòria.
0: Shanghai.
1: Ens encanta.
0: Em diuen que s'ha de dir així, eh?
1: Ah, sí?
0: Si no Shanghai, a la catalana, sinó Shanghai.
1: Ah, doncs nosaltres l'hem dit sempre Shanghai, eh?
0: Sí? Doncs potser canviem.

0: Aquesta cançó és PPP.
1: Que aquesta també la coneixíem.
0: Que també la coneixíem, que ens encanta.
1: Que hem estat gratant avui amb en Sergi Ruiz, amb el Noteta Major a la redacció. Què volia dir exactament el títol? I hem arribat a algun tipus de conclusió.
0: Sí, elles han jugat una mica amb això del PPP. Ho hem vist, que ho han comentat a xarxes també alguna vegada. I la conclusió a la qual hem arribat és que seria P de periodistes, hem dit. P de productors.
1: Sí.
0: I P... Bueno, estic deixant una, de promotors?
1: De programadors.
0: Programadors.
1: Que, de fet, quan comença la cançó, diu un dia un periodista, després diu un dia un productor, i després, quan hi ha, després de la tornada, diu un programador.
0: Exacte, ho hem tret d'aquí, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Jo pensava que era puta merda, puta merda, puta merda. O pòlens, pòlens, pòlens.
0: També. De fet, elles juguen amb això, eh? Vull dir que no han aclarit 100%...
1: Clar, la cançó bascula entre engegar-ho tot a pastar fang i també reafirmar-se en la seva posició i en el que fan.
0: Exacte.
1: A tu alguna vegada t'ho han dit això de per ser tia?
0: Ah, sí.
1: Sí, eh?
0: O implícitament, saps?
1: Uau.
0: Sí, sí.
1: Jo... Fort, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ves que els exemples són infinits.
1: Ja,
0: vull
1: ja,
0: dir que...
1: ja. T'ho dic perquè ens agrada pensar que això passava als 2000s.
0: Ui!
1: O als anys 80s o als 90s.
0: I segueix passant.
1: Clar, no? La cosa és aquesta, que l'any 2026 aquesta cançó encara sigui vigent.
0: I tant, 100%.
1: De
0: molt necessària aquesta cançó.
1: Incrusten i s'amplegen fragments d'entrevistes que són ben recents, també.
0: Exacte.
1: Les al·lèrgiques al pol·len. Anem amb una altra de les que ja havíem presentat. Ara us estem fent la clàssica, la típica de tota la vida, Notetes, de tenim unes cançons noves... Tres d'al·lèrgiques al pol·len, que si vols, Aina, jo crec que podríem dir el títol.
0: Vinga.
1: Què et sembla?
0: Va.
1: La primera?
0: La primera que tenim en exclusiva aquí al Nota de Veu, és la segona, que es titula Diagonal.
1: Doncs jo hi vaig amb la tercera, que és una cançó que no ha sonat encara enlloc, que d'aquí uns minuts sentireu i que es diu Mai Més.
0: I la quarta, ai, perdona, la sisena del disc, que és la tercera que nosaltres estrenem en exclusiva, em fa... especial curiositat, perquè aquest títol el trobo molt cridaner.
1: Sí, sí.
0: I es titula Sofà AA.
1: Tu fas que quan tens un disc nou, el primer és donar-li la volta i girar el disc i llegir-te els títols de les cançons?
0: 100%, i ara perquè el disc físic cada vegada es porta menys, però jo també el que feia molt era llegir-me totes les lletres, fixar-me en les imatges, en tot el que acompanya el disc, en el llibret.
1: Clar, jo les primeres escoltes he de reconèixer que sempre faig aquella cosa de fer-ho amb ordre, tot sencer, de la primera a l'última, però també hi ha com... Ai, a veure com sonarà aquesta, i a mi Sofà AA...
0: Oi que sí?
1: És una que em cridaria molt a...
0: Molt, molt, molt.
1: Pum, vull sentir com és aquesta cançó.
0: Doncs ens la guardem pel final, va.
1: De fet, ens les guardem totes tres pel final, perquè com que hi ha més avançaments, hi ha més singles de les al·lèrgiques per entrar en el seu univers, en el seu mood, per anar fent boca, per paladejar-ho. Un amor amb mi, Sergi, si et sembla bé, tirem aquesta, fot-li.

0: Què et sembla, Inés, que ens tocaran 6:15? Tenim 3 cançons noves de les al·lèrgiques i potser les hauríem d'alliberar, de fer-les volar i dir a la gent: ja no són nostres, són vostres.
1: Exacte.
0: Són totes vostres.
1: També et diré que em sap com un punt de greu dir-ho nosaltres,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, és que nostres no ho han estat mai.
1: No, clar, clar, clar. Exacte.
0: Saps allò del síndrome de l'impostor?
1: Sí.
0: Ni el tinc ni l'he conegut. No, no, que és conya, que és conya. Són cançons de les al·lèrgiques. De seguida hi entrarem, si vols, però abans... Què et sembla, aquesta nota de veu? La que es diu Nota AP d'Al·lèrgiques al Pol·len Disc, que és una mica visió general de quin pal va, com l'han parit, etc.
1: Vinga, va, m'encanta.
0: Per anar fent boca?
1: Som-hi.
2: Hola, què tal?
3: Hola.
2: Aquest
3: Hola.
2: Disc, No t'ho desitjo mai, va sobre la ruptura i sobre els diferents dilemes que desencadenen una ruptura. Les diferents fases, les diferents emocions... També és un disc que hem encarat molt un gènere que és l'indie rock, i on l'hem portat molt a l'extrem i on també ens ha conceptualitzat molt el disc, aquest nou canvi sonor. I
4: és un disc més fosc dels que hem fet fins ara i que hi ha canvis en la sonoritat i en la manera de tractar les veus i que podeu descobrir escoltant-lo.
2: L'heu d'escoltar de dalt a baix perquè és un disc conceptual que ens hem currat molt.
3: Que s'entén com a disc sencer. Penso que és una cançó molt llarga de 30 minuts.
2: Exacte.
4: I que dona la volta. La primera, si l'escoltes, pots entendre moltes coses de l'última i tornar-lo a escoltar de dalt a baix i així infinitament.
2: Infinit.
3: De baix a dalt també.
5: Deies que volies tenir un amor en mi.
0: Millor campanya de promo de la història. Eren 3 de les al·lèrgiques, per si no les heu conegudes, la Joana, després la Maria i la Marina, la Rico, i la Maria Riba i la Joana Subirats. Per dir noms i cognoms de les 3. Doncs deien, s'ha d'escoltar tot sencer, seguit infinit. Per tant, ja està, a partir de demà, 16 d'octubre, no escoltarem cap altre artista, cap altre grup, cap altre disc.
1: Clar, jo estic molt intrigada perquè avui punxarem 3 cançons que encara no hem sentit i no han sonat al lloc.
0: Però ens quedarà la cosa coixa.
1: Clar, i elles marquen molt aquest relat d'escoltar el disc sencer de baix a dalt i de dalt a baix, no? Llavors és com que em fa moltíssima curiositat sentir-lo sencer per copsar tot el sentit del disc, no?
0: Nosaltres avui, des del Nota de Veu Dicat, doncs llancem 3 idees.
1: Sí, sí, exacte, clar.
0: Com 3 pinzellades, no? I llavors ja el llenç tot sencer ja és cosa de les al·lèrgiques.
1: Per cert, podem explicar què fem avui, tu i jo?
0: Sí, però abans... Tu i jo hem decidit ja definitivament com els hi diem en aquesta penya. Els hi diem les al·lèrgiques? Els hi diem les pòlens? O els hi diem les al·lèrgiques al pòlen?
1: A mi em surt una mica sol dir-los les al·lèrgiques.
0: A mi també. Jo vaig estar intentant forçar, per fer-me l'enrotllat i el modern, dir
1: les pòlens,
0: però t'he de reconèixer que no em funciona. Perquè llavors, quan parlo amb tu sense pensar, em surt les al·lèrgiques.
1: I tothom diu una mica al·lèrgiques, no?
0: Sí, però les pòlens és guai, també.
1: Sí, molt, molt.
0: Avui, jo aquest vespre, pel que sigui, diré les pòlens.
1: Aquest vespre?
0: Tinc plans.
1: Tens plans?
0: De fet, tu també els tens, perquè compartim plans.
1: Exacte.
0: On anem, va? Ho podem esbombar?
1: Diem-ho.
0: Fem una cosa.
1: No ho diem.
0: Primer, hem de triar. Catalunya, què vol saber? Els nostres plans o sentir la primera cançó nova de Trinca exclusiva global mundial?
1: Vols que t'ho digui?
0: Clarament la cançó.
1: Exacte.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Doncs va, Nota de les al·lèrgiques al pol·len presentant Diagonal, la segona cançó del seu nou disc que sents aquí, a ICAT, abans que cap altra banda del món.
4: Diagonal és la primera cançó després de la intro i parla sobre la dualitat en una ruptura. Sobre dir que estàs bé i realment com tot el que guanyes, no?, deixant la relació, que seria més les estrofes, i després a l'estribillo, doncs, que tot peta, que és més pues, la cara de quan estàs malament, que si algú et pregunta et desmuntes. I res, una cançó que fa referència a Barcelona, es diu Diagonal, i també surt La Contra, que és el nostre bar, un dels nostres bars de confiança del barri. I res, esperem que us agradi.
5: Tu pensaves que potser...

0: Aina, m'està funcionant moltíssim aquesta Diagonal. Em podria morir, canten, passant per Diagonal. És la segona del disc, que habitualment és una cançó important, eh?
1: Sí, sempre.
0: I han dit que hi ha una intro, em sembla que era la Marina que ens deia, és la primera després de la intro, per tant, de facto, és la primera cançó.
1: Té molt de pes, sí,
0: és
1: sí.
0: És cop de puny a la cara.
1: De fet, moltes vegades la primera cançó és el single, també. Això ens hi hem trobat moltes vegades aquí.
0: 100%. En aquest cas no han apostat per Diagonal com a un dels singles d'avançament, però sí que han apostat per aquesta cançó per ser una de les estrenes exclusives del Nota de Veu Dicat. En tenim més.
1: Vinga, va.
0: Abans, però, això dels plans, què fem? Ho expliquem o no? O anem a la segona cançó?
1: No, expliquem-ho.
0: Però la gent entre una cançó nova de les al·lèrgiques o els nostres plans?
1: Clar, precisament per això tu primer que et menges, la verdura o el tall arrebossat?
0: Clar, primer la verdura, no?
1: Sí.
0: I després el tall.
1: Exacte.
0: El tall és la cançó.
1: Sí.
0: Som la verdura, som uns tristos de la vida, tia, per favor.
1: Som un bròquil i una...
0: Jo vull ser mongeta verda, com a mínim.
1: Què dius?
0: A mi és de la que més m'agrada, t'he de dir. De verdura?
1: Sí.
0: No? Tu quina?
1: Home, m'agrada més, no ho sé, la pastanaga, la patata...
0: Però la pastanaga és verdura?
1: Bueno, tubercle...
0: La pastanaga és tubercle, tia.
1: Sí, però... Bueno.
0: Parlem en propietat. No? A veure si els hi ha de dir a taula per dos quan vinguin el dilluns.
1: La coliflor, va.
0: Oh, coliflor!
1: No t'agrada?
0: Gens, tia.
1: Però què dius?
0: O sigui, en menjo perquè se n'ha de menjar, perquè...
1: Ai, m'agrada molt.
0: Vull arribar als 90, saps? Però, de sobte, menjant una coliflor a la setmana, garantia...
1: Sí, total, eh?
0: Signes un contracte que arribes als 90.
1: El descobriment.
0: Doncs avui, quan s'acabi el Nota de Veu, ens n'anem plegats cap al Paral·lel, a baix, Ciutat de Barcelona, tocant a la Sala Apolo, que hi ha una listening party, una presentació del disc de les al·lèrgiques.
1: Fa molta il·lu, perquè hi seran elles també, i per tant, doncs, la farem petar una estona... I acabarem de descobrir tots els detalls del disc que, no dubteu, que us explicarem aquí al Nota de Veu.
0: Moltes ganes de saber com sona tot sencer, moltíssimes també, d'estrenar una altra cançó en exclusiva. Vols fer els honors, sisplau?
1: Vinga, va. Comencem per la Nota de Veu.
0: Vinga, és la tercera del disc.
1: I es diu Mai Més.
2: Mai Més és una cançó molt especial, tant a nivell estructura, perquè té una estructura poc convencional, on... Els estribillos són les parts més reposades de la cançó, amb només una frase que es va repetint, que és mai més, mai més, mai més, i que evoluciona d'una manera molt xula, acabant com amb uns vocoders a la veu i d'una manera que acompanya molt el significat de la cançó i del que parla, que és tot el que ja no vols, en el moment que estàs feta merda, però te n'adones que en realitat no tornaries a anar en aquest lloc on estaves. I això, i moto d'aigua, moto blava i motos.

0: Aquesta és la segona cançó de les al·lèrgiques al pol·len que hem estrenat ara mateix al Nota de Veu Aicat en exclusiva, com s'ha fet tota la vida. Les cançons primer on sonen a la ràdio. I a partir d'aquesta mitjanit, que corre com la pólvora, el nou disc de les pol·lens que ja serà a tot arreu. Hem fet sonar Diagonal, que serà la segona del disc, Mai Més, que anirà just al darrere, que en serà la tercera. De fet, insistien molt elles en que és una mena de disc conceptual, com una cançó llarga de mitja hora, que tot està interrelacionat, i fa la pinta com que de cop un baix o una guitarra salta com d'una cançó a l'altra, eh? Gairebé que hi ha una continuïtat.
1: Això ho descobrirem quan ens el puguem escoltar de dalt a baix, diguéssim, tot seguit. Així comprovarem tota aquesta història conceptual, a veure com funciona.
0: I anem a la sisena, que és aquesta que ens ha intrigat tant pel títol, que es diu Sofà AA.
1: Moltes ganes de sentir aquesta cançó. Clar. Moltíssimes.
0: Jo ara l'estic cantant rotllo Xangai. Sofà AA, sofà AA, sofà.
1: Sí.
0: Sí. No? No, no? No et funciona?
1: Jo me l'imaginava més tipus Sofà AA. Va, posem la rota a veu, perquè això...
0: No, no, seguim fent versions de Sofà AA.
1: Fora d'antena, si vols.
0: Sofà. Clar, és que no fan rap, tampoc, les al·lèrgiques.
1: No.
0: No, de fet, en aquest disc, òbviament, hi ha una evolució en el seu so, hi ha un aprofundiment en les guitarres, és més fosc, és més grunge, se'n va més cap als 90. Elles han parlat d'alguns referents, com les Wet Leg o com Xego. A mi també el cap se me'n va cap als anys 90, cap a Elàstica, que va ser un grup que va tenir el seu moment de popularitat a tota aquella onada del Britpop, que era un grup també format tot íntegrament per noies, i potser per això doncs hi estava una mena de link, i també per la sonoritat, no ho sé, veurem. Sofà AA.
1: Saps com me l'imagino també?
0: Com?
1: És que trobo que és molt al·lèrgiques així,
0: sí.
1: Fent molts as amb veus diferents, saps? Tipo Sofà AA.
0: Sí, tiren molt de textures de veu,
1: sí.
0: Així com de segona, tercera,
1: sí,
0: quarta capa,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: En aquest nou disc.
1: Sí.
0: I els hi entra de nassos, va? Doncs descobrim-ho. Com s'ha anat de dir de la cançó i com s'ha de cantar i entonar aquest Sofà AA.
2: Sofà AA és un tema que parla sobre el desig, sobre quan ho has deixat amb algú i tens ganes d'estar amb altres persones, però no et pots comprometre. I és una cançó molt, molt irònica, com tot el disc, que la lletra, si l'escoltes bé, té bastantes frases divertides i que parla també molt com de l'autoengany o com de l'excusa cap a l'altre per aconseguir el que...

0: Doncs hem descobert com sona aquest sofà AA que deia la Joana, que és una cançó que parla del desig, que és molt irònica i que entra de nassos en el disc que publiquen Les Al·lèrgiques del Pol·len aquesta mitjanit.
1: T'hi has apropat força, trobo, eh?
0: Sí, eh? Què et sembla?
1: Crec que ho has fet bé, sí, sí.
0: He tingut
1: sí,
0: aquí
1: sí,
0: un petit moment d'encert i de connexió.
1: Molt bé.
0: El setè al·lèrgic al pol·len. Què passa?
1: Exacte.
0: Avui els hi diré.
1: A la
0: release party, aquesta listening party, els hi diré, el dia que falli algú el grup o vulgueu ampliar, el setè pol·len.
1: Què tocaries?
0: Uau, res bé, està clar. Una mica la guitarra. Mira, guitarra acústica, aquelles no en tenen, com per fer coixí i donar una mica més de capa allà, ho podria fer.
1: Sí.
0: Saps allò, anar fent acords, pam-pam, pam-pam, aniria fixant-me en el que fan sobretot l'Emma i la Joana, que són les bones, i aniria seguint una mica el que elles fan amb les elèctriques, doncs, per donar una mica de coixí amb l'acústica.
1: S'assegurarien que la guitarra estigués desendollada.
0: en quart pla, també. Saps allò, la gent allà, als Resmetàs, quan toquin elles allà el 13 de febrer, dient, ostres, l'acústica no l'acabo de sentir,
1: no.
0: No, i elles, no, és que no està sonant.
1: Era la gràcia.
0: En el tio li feia molta il·lusió sortir a l'escenari. Tu hi entraries un clarinet?
1: No sé si...
0: Clar, és que en aquesta nova sonoritat jo no sé si li entra.
1: També et diré que el clarinet... M'agrada tant que pot entrar tot arreu.
0: Uau, ja està. Barres aquí,
1: és veritat, un clarinet sempre suma.
0: Un clarinet apuesto?
1: Sempre va bé.
0: Mai fa nosa.
1: Mai.
0: Sempre, reivindicable.
1: És fantàstic.
0: També reivindiquem nosaltres la música en directe. Per exemple, Al·lèrgiques al Pol·len, presentant el seu nou disc el 13 de febrer a la sala de concerts més gran que hi ha a la capital de Catalunya, la sala Resmetàs, al barri del Poblenou. Per tant, la última nota que volem sentir d'elles és com serà tot això en directe.
2: No sabem com serà el directe d'aquest disc, perquè encara no l'hem començat a preparar, però...
3: El que sí sabem és que serà increïble i que podreu veure'ns en la nostra màxima connexió.
4: A Resmetàs, el dia 13 de febrer, ens veureu connectades, rockeres i amb moltes ganes d'ensenyar-lo. Serà un directe molt orgànic i molt potent, jo crec. No, potser és mentida, perquè encara no hem començat a fer-lo, però augurem potència.
3: Augurem tothom cantant No t'ho desitjo mai.

0: alguna cosa avui?
1: A veure què hi ha.
0: Potser és estrany dir-ho en directe a la ràdio, pública, musical.
1: Però tot és pels rotetes, eh?
0: Oi que sí? Sí. Si robem alguna cosa avui a la presentació del disc de les al·lèrgiques, serà per vosaltres.
1: Exacte.
0: La rifarem.
1: Perfecte.
0: Ulls ben oberts, eh?
1: 100%.
0: Actitud de lladre, eh?
1: M'enduré les ulleres del butlletí.
0: Va, anem amb l'última cançó. Tanquem la carpeta al·lèrgiques, que tenim també moltes altres històries, perquè tenim més cançons noves, perquè avui ja és dijous i l'escena bull, però abans d'anar a Apocalipsis Now, t'he dit que havia escatit jo una refe, que vaig tardíssim. És que ahir vaig obrir a la Joana Subirats, que tinc un xic de confiança en ella, i li vaig dir, tia, he pillat la refe 3 mesos després.
1: Quina refe?
0: Soc la persona més lenta de la història. Ara fixeu-vos molt bé, quan en Sergi a l'altra banda del vidre ens punxi Apocalipsis Now, fixeu-vos en la lletra, que en un moment elles diuen, no vull ser l'Eli.
1: No vull ser la filla del prota.
0: Exacte. L'Eli és el paper que interpreta l'actriu Bella Ramsey a The Last of Us, on el prota és en Joel Miller, que és el paper que interpreta en Pedro Pascal.
1: Que fort!
0: Llavors ella diu, no vull ser l'Eli, no vull ser la filla del prota, en una cançó que es diu The Last of Us, que es diu Apocalipsis Now.
1: Que va molt vinculat com el tema de The Last of Us. Que fort, no hi havia caigut. Jo l'he vista també, The Last of Us, i no havia lligat caps,
0: sí. Apocalipsis Now va d'això, en part, i m'ho va confirmar la Joana.
1: Boníssim.
0: I em va dir, tranquil, tothom té el seu ritme.
1: Ai, però m'agrada molt descobrir aquestes coses, encara que sigui tard, saps?
0: Doncs fixeu-vos-hi bé, va, que la cantem avui, que ens ve molt de gust, que estem amb les al·lèrgiques aquí de nassos.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minuts.

0: A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: 10 minuts per plantar-nos a les 6 de la tarda. Nota de veu, iCat en directe. De seguida anem a la pàgina d'emergents, però abans, un moment per la Mar Pujol. Aina, tinc una història de les que t'agraden, basada en fets reals.
1: Vinga, explica'm.
0: Fa una estona tu i jo érem plegats a dalt a la redacció.
1: Sí, tercera planta.
0: I t'he dit, vaig tirant cap a baix. I tu has dit, ara vindré.
1: Sí.
0: Llavors, he baixat per les escales de cargol.
1: D'acord.
0: I he vist, en un estudi, en Josep Martí allà trastejant amb uns discos.
1: Sí.
0: I he vist al seu costat com una llum que brillava molt fort.
1: Sí.
0: I era la perfecta de la Mar Pujol.
1: Què feia?
0: Que ja corria per la casa, perquè avui la Mar Pujol és la protagonista dels Independents. Quedeu-vos, sisplau, fins al final del Nota de Veu, enllaceu amb l'Independents, perquè avui passaran dues coses molt xules en aquest programa. D'una banda, en David Talleda, entrant en directe des de la capital del Bages, des de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Quin planarro.
0: Però des de l'altra, en Josep, aquí als estudis centrals d'ICAT Catalunya Ràdio, amb la Mar Pujol, estrenant en exclusiva els Independents el seu nou disc.
1: No sé qui dels dos s'ha muntat millor pla, eh?
0: Increïble,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Surt aquesta mitjanit, el segon disc de la Mar Pujol, de fet és el tercer, però és el que ve després de Cançons de Rebost. Es dirà, d'aquesta aigua no em beuré. Serà a tot arreu demà i aquesta tarda a ICAT, sonant en exclusiva a Cals Independents. Ella és perfecta, les seves cançons són perfectes, mereix que us la poseu moltíssim, per tant, aneu repartint el vostre temps entre Al·lèrgiques, Mar Pujol. Al·lèrgiques, Mar Pujol.
1: Demà tenim feina, d'escolta. Ni que sigui un parell de cops cada disc, ens l'hem de posar.
0: És com la recuperació activa de l'esport.
1: Sí, tal qual, tal qual.
0: És escolta activa.
1: Exacte.
0: La Mar Pujol, la més perfecta del Lluçanès i de tota la Catalunya interior i de més de mig país, jo diria que treu cançons noves i que tenim moltes ganes ja de deixar volar lliures aquesta tarda. Per tornar al punt de partida.
2: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu. Vull sentir que res m'importa gaire. Cançó vols que punxem el Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

molt convidar-vos al concert que farem el dissabte 28 de novembre a les 8 del vespre al Teatre a la Sala Espai Cultural de l'Ametlla del Vallès. Presentarem el nostre primer disc llarg, Lírica Quotidiana, que és un àlbum que cada tema està basat en un gènere poètic diferent i que parla sobre la poesia de la quotidianitat, des de l'amor a la reivindicació. Serà un concert molt especial amb un directe que hem preparat amb el col·lectiu Dans in Vitro gràcies a la beca de producció de directes de Cases de la Música, així que ens farà molta il·lusió poder-ho compartir amb tots vosaltres. Fins aviat!

0: Aquesta cançó que sentim es diu L'Alba i és de la Laura Garriga Cafranca. A veure si endivines d'on és.
1: A veure, no em puc creure que en Joan Garriga sigui de la Garriga i que la Laura Garriga també sigui de la Garriga.
0: T'ho confirmo.
1: Boníssim.
0: Potser som família.
1: Ja, potser sí. Però,
0: podria molt ben ser.
1: Però també us diré, penya de la Garriga, posem un altre cognom. Val? Vull dir que...
0: No, home, però és la manera més fàcil.
1: D'on és la Laura?
0: De la Garriga.
1: I com es diu?
0: Garriga.
1: Doncs facilíssim, està clar. Si ets artista, va de nassos.
0: Exacte. Doncs té a punt el primer àlbum, Lírica Quotidiana, i de fet aquesta cançó que sentim, que es diu L'Alba, ella reinterpreta un dels motius clàssics de la poesia per convertir-la en una cançó de consciència i reivindicació. La losa que tradicionalment anuncia als amants l'arribada del dia esdevé aquí una veu d'alerta, un cant que reclama canvis i interpel·la qui comença a despertar davant d'allò que l'envolta.
1: Molt bé, i de la Laura Garriga cap a en Carles Argelaguet, que tancarà la primera hora del Nota de Veu.
0: Saps d'on és en Carles Argelaguet?
1: D'Argelaguer?
0: No.
1: Home, perdona, clar, si em dius la Laura Garriga és de la Garriga, jo penso que en Carles Argelaguet és d'Argelaguer, que és allà a la Garrotxa.
0: És de la capital del Vallès Occidental.
1: De Sabadell?
0: Sí.
1: Uau.
0: Doncs en Carles Argelaguet és exguitarrista de Tancat per Defunció i ell estrena avui nou disc, es diu Som, i parla de la vida, del pas del temps, de l'amistat, de creences, de ruptures. En qualsevol cas, avui sentim Som, que és la cançó que dona nom en aquest disc, i per cert, deixa'm dir, Frank, també que demà preestrena el disc a Castellà del Vallès.
1: M'agrada que toqui primer abans a Castellà del Vallès que no pas a Sabadell.
0: I el 24 d'octubre el presenta definitivament a Sabadell.
1: D'aquí una setmana i mitja, mal comptada, 10 dies.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs un dels Tancat per Defunció, que era un grup del rock català dels anys 90, originari de Sabadell. Recordo que hi havia en Pep Papell, diria que era el cantant. Estic tirant molt de memòria. Juraria que sí, que era en Pep Papell de Tancat per Defunció. En aquest cas és en Carles Argelaguet, que també és de Sabadell i que ens presenta aquesta cançó.
0: Jaume Papell.
1: Jaume Papell, clar, era estrany, Pep Papell, era com molt cacofònic. Vinga, marxem amb ell i de seguida tornem, segona hora, evidentment, i avui ve de visita en Pau Guillamet Lo Guillamino.
2: Sec, la riera desbocada, la fageta...
3: Hola, oients d'ICAT. Em dic Carles Argelaguet, sóc cantautor, exguitarrista d'Estancat per Defunció, i us volia presentar el meu nou disc, que es diu Som, i que podeu escoltar a totes les plataformes. Som és un disc que conté 15 cançons d'autor i té pinzellades de rock, hi ha bateria de veritat, contrabaix, baix elèctric, guitarres elèctriques, guitarres acústiques. De fet, són 15 poemes en prosa, musicats i arranjats per mi, on parlen de la vida, el pas del temps, l'amistat, les absències, l'amor, el país, les creences, les ruptures, etc. Unes lletres molt, molt boniques. Del disc us volia destacar la cançó Som, que dona nom al títol al disc, i és una cançó que ben bé podria ser un himne de Catalunya. Espero que us agradi molt. Em busqueu per les xarxes, a Carles Músic a Instagram, carlesargelaguet.cat. Per cert, el dia 24 d'octubre faig la presentació sobre ell. A veure si ens veiem. Vinga!

0: Bona tarda, són les 6, engegant la segona hora del Nota de Veu. Seguim a ICAT, no ens hem pas mogut d'emissora, que no tindria cap sentit que ho haguéssim fet. I estem ready, estem a punt, avui en moda dijous, un format un xic variat. A l'altra banda del vidre hi tenim el control tècnic, en Sergi Prieto i en Dani Expósito. I aquí al meu costat, acabant-se de netejar les ulleres, no pas l'Aina Ostrell, sinó que hi tenim en Pau Guillamet, lo Guillamino de tota la vida, a punt de fer el seu ja clàssic repàs a l'actualitat dels dijous.
1: Bona tarda, Frank.
0: Mira, l'ordinador no està gaire alineat amb tu. Ara sí.
1: El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari.es en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta. Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal. Això deia un soldat rient un a l'altre durant una guàrdia prop del centre d'estada temporal per a immigrants a Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i d'altres que ha publicat el diario.es posen veu a les pallisses i el tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant de la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. I a aquesta hora a València comença una reunió de l'executiva de Compromís que haurà de decidir amb quina fórmula es presenten a les eleccions generals, quins partits i qui encapçala la llista. I per últim, el president de la COE, Antonio Garamendi, critica el govern espanyol per plantejar una pujada del salari mínim interprofessional en plena campanya electoral. Garamendi ha desacreditat la comissió d'experts convocada per la ministra de Treball, la Yolanda Díaz, i que ha de fer una proposta de l'increment del SMI per l'any que ve, el salari mínim interprofessional.
0: I ara les notícies d'àmbit cultural i musical, també amb en Pau Guillamet i amb mi mateix. Has sadollat, Pau, les teves ànsies d'actualitat?
1: Sí, estic molt informat en aquests moments.
0: És que en Pau sempre ens ho diu això a l'Aina i a mi, de, el dijous, si arribo bé de temps, deixeu-me fer el butlletí, que us escolto cada tarda i em fa com il·lusió aquest moment de notar com que estic informant a un país.
1: És que algun dia vull ser l'Òscar Fernández.
0: Mira, aquest era el format de notícies d'àmbit general que el fas tu sol. Uh-huh. Ara fem les d'àmbit musical i cultural i, si vols, jo tiro el titular.
1: Tu negre i jo blanc.
0: I tu t'hi agafes. Val. Correcte, vinga. Aquesta nit, dijous, s'entrega el Premi Planeta de Novel·la, que arriba a la 75a edició amb un finalista menys de l'habitual.
1: Si normalment són 10, aquest cop són 9 els autors que aspiren a guanyar el premi perquè un s'ha hagut de desqualificar perquè l'obra ja estava publicada. Tot això, aquest any s'ha batut el rècord de participació amb 1.424 candidates al planeta.
0: Avui arrenca la 52a edició del Filmets, que és el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona.
1: S'hi podran veure fins a 230 curtmetratges fins al 25 d'octubre. En aquesta edició, els Filmets vol posar el focus en totes les figures necessàries per crear una pel·lícula.
0: I també en cinema, La bola negra, dels Javis, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Amarga Navidad, d'Almodóvar, han estat preseleccionades als Premis de Cinema Europeus.
1: I en la categoria d'animació també s'ha preseleccionat Decorado, una comèdia negra coescrita per Alberto Vázquez i Francesc Xavier Manuel Ruiz, que sembla que siguin quatre persones, però en són una. Els premis s'entregaran el proper 16 de gener a Atena.
0: I ho reblem tot plegat amb La fúmiga, perquè aquest cap de setmana toca acomiadar-se d'aquest grup valencià.
1: Que ompliran 3 Sant Jordi clubs aquest cap de setmana en el seu últim pas per Catalunya, i d'aquí 15 dies, traca final al Roig Arena de València!

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. LinkAt. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
1: LinkAt.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broch.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.

0: I d'un quart de set ja flairem el cap de setmana al Nota de Veu Aicat, perquè amb aquesta cançó de la Naina i Figa Flowers, Pecat Original, Aina, ens posem de bon humor, sobretot tu, perquè és una de les teves descobertes de l'última temporada.
1: 100%! Fa un any no coneixia aquesta cançó i ara sóc una millor persona.
0: Et funciona moltíssim,
1: m'encanta.
0: On creus que t'entra millor?
1: Ui, per anar a córrer, per exemple, és perfecte.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, ha fet una cara de convenciment de me la poso per anar a córrer i milloro el meu tempo.
2: La veritat és que aquesta cançó a mi també m'ha atrapat, eh? Però és per... hi ha una cosa harmònica que fa... que fa na-na-na-na, aquesta, bueno, aquest gir, aquesta veueta que fa amb el canvi d'acords, a mi m'agafa, Naina.
3: Et toca la patata.
2: A vegades sí, hi ha coses que t'agafen... És com aquella cançó de Karol G, de Si sentís tu era conocido, que també hi ha una baixada harmònica. Aquesta cromàtica que fan allà, això és com cosetes de que t'agafa, saps? I dius...
1: És que enganxa una barbaritat aquesta cançó, o sigui, l'estarem cantant ara tot demà, ho sabeu, oi?
0: Se't queda molt a dintre. Jo també estic una mica amb Raquel Sans dels Tiets.
1: Sí.
2: Ah, això és nou, eh?
0: Sí, surt aquesta mitjanit.
1: Raquel Sans.
0: Bé, els Tiets amb en Miqui Núñez. El que passa que ja sabeu que a vegades a la ràdio doncs tenim informació privilegiada.
2: Jo tinc una informació...
0: Uau!
2: No, de la Raquel Sans.
0: Un segon. No, és que ho he de dir.
2: Va de Raquel Sans, eh?
0: Sí, però vull dir, no fem spoilers de la travessa. Val, gràcies.
2: No. Sí,
0: perquè jo tinc els dos capítols del dimarts guardadets per veure'ls demà.
2: És una dada extra musical, però que complementa aquest perfil d'aquesta cançó Raquel Sans, que és que la germana de Raquel Sans és Mònica Sans Duran, que va estudiar amb mi harmonia i cant. Sí, la Mònica Sans, molt gran, molt bona música i cantant. I és la germana de Raquel. I llavors la Raquel ha begut també d'aquesta influència. Vull dir que tema musical de Raquel Sans no li ve de... No és en plan... No sé res de música.
0: Entenc que és germana petita.
2: Ai, jo diria que és germana petita.
0: Perquè
2: sí,
0: tu ets més jove que la Raquel, llavors si estudiava amb tu, m'imagino que és d'una generació semblant.
1: Però és molt fort, perquè tu saps que l'Àlex Gutiérrez, que és el nostre col·laborador dels dimecres de les sèries, va anar a classe amb la Raquel.
2: Veus? Quin triangle, això.
0: És que ens va dir l'Àlex que la seva lleva de Ciències de la Informació de l'Autònoma hi havia la Raquel Sans.
1: En Cruanyes.
0: Hi havia en Cruanyes. Hi havia l'Évole.
2: Fent preguntes incòmodes a classe.
0: L'Àlex Gutiérrez, el follonero, no?
2: Exacte.
0: L'Àlex Gutiérrez, que clar...
1: Sí.
0: Ara també és un nom amb molt d'estatus dins de l'ecosistema periodístic català.
2: Jo saps amb qui vaig estudiar?
0: Amb qui?
2: A secundària, amb el Marc Isern de Halley Records.
0: Uau!
1: Que fort, a l'institut.
2: Junts,
0: Sí o no?
2: Sí.
0: Ostres, que recordem que el tenim aquí fent ràdio els caps de setmana.
2: Vull dir que, bueno...
0: Al Casa Babylon.
2: Podem seguir per aquest camí i ens patem el que anem a parlar. Podem parlar de Nepopotàmia.
1: Què fort!
0: Això són gairebé coincidències.
2: Coincidències, és que és un mocador, això, aquest
1: però,
2: país.
1: Però tornant a la Raquel Sans, perquè també havia fet teatre.
0: No ho sé, aquí m'agafes.
1: Amb en Madaula.
2: Sí, la Raquel Sans ha fet teatre,
0: què?
2: També.
0: Què? Amb en Ramon Madaula?
2: Sí, és una obra.
0: De debò?
1: Van fer una obra, és que no sé per què, em ve el cap com el món del country.
2: I no és l'única periodista, perquè Laura Rossell també ha fet teatre.
1: Sí, jo l'he vista, sí.
2: Veus? I és de Sabadell, ja estem trencant el cercle.
0: I en Madaula és de Sabadell, també.
1: Sí,
0: però la Raquel no, oi?
1: No, jo crec que no.
2: No, la Raquel
0: diria
2: Sans
0: no.
2: Passa. No, la Raquel no.
0: Jo no sé per què la Raquel Sans la faig de Sant Cugat.
2: Sembla que no.
1: Jo la faig de Barcelona, crec, no?
0: Sí? Jo la faig de Sant Cugat.
2: Vaja. La Mònica Sans me recordo d'on
1: té. A veure, a internet, a la Viquipèdia...
0: Sí?
1: I diu Barcelona.
0: Val. I fes una cosa, fes cerca Raquel Sans Sant Cugat. A veure si toquem alguna tecla.
2: Alto flipato, Frank Lluís.
0: No, però t'ho juro que a mi em sona molt.
2: El ChatGPT sempre et dirà el que vols sentir. Et dirà, certament, Raquel Sans és de Sant Cugat, però ara no és veritat. Et dirà això de cop.
0: Va, fer una cosa, mentre ho busquem, sisplau, Sergi, punxa'ns Plau Moguda, ja emprenya.

0: Som aquí vinguts al Nota de Veu Aicat per dir-vos que Pla Moguda serà un dels noms de l'escena musical catalana del 2027. Perquè ens hem posat en moda descoberta, l'Aina s'ha tatuat el nom de Naina i Pecat Original, doncs jo m'estic buscant un raconet al turmell per Pla Moguda, perquè crec que serà un dels noms de l'escena el 2027, perquè van guanyar el Sona Nou, perquè s'han alineat molt bé amb aquesta moguda d'Hipnosi, de Dan Peralbo i el Comboi, i perquè crec que només els han de venir coses bones, aquesta penya.
1: A mi m'agradaria que et tatuessis Chicha.
0: Ah, clar, que és el que fan,
1: no?
0: El que gasten ells.
1: Oh,
0: Roc de Tito. És que pensa, on et pots tatuar Roc de Tito? I clar, no cal fer jocs de paraules.
2: Jo no ho faria.
0: No, jo tampoc. Però és que ells sempre ho diuen, que fan Roc de Tito i que xitxen.
1: Xitxar, sí,
0: tot
1: sí.
0: Tot i que recordem què ens va passar...
1: Sí, sí, no...
0: Parlant en Pla Moguda. Clar, ells diuen, avui hem vingut a xitxar en aquest concert, veniu que xitxareu i tot això. Llavors els vam demanar nosaltres, quan fèiem la prèvia de la final del Sona Nou...
1: Qui coneixeu que hagi vingut a veure-us?
0: I ells deien, no, és que xitxar és com el barrufar dels barrufets, es pot fer servir sempre. Llavors els dic jo, venen els vostres pares avui? I em diuen, sí, i dic, xitxarà la vostra mare. I es van posar tots serios.
2: Ah, saps? Veus com hi ha doble, ja, sense doble aquí.
0: Què vol dir això? Les mares no xitxen?
2: No, home, és que xitxar és altra cosa.
0: Les mares han xitxat de tota la vida.
2: Clar, tota la vida el xitxar és un altre tema.
0: Pla Moguda, eh?
2: Pla Moguda.
0: És un dels noms que, a més, crec que fan Diana en el moment oportú, perquè arriben amb aquesta descàrrega de rock and roll, de guitarres, una cosa com molt efervescent, com molt desenfadada. Vaja.
2: I està molt bé que estan a l'oficina de Core Managers.
0: Sí.
2: Que és tota aquesta línia contínua que tu anomenaves, sí, ara, d'en Peralbo i Hipnosi. Crec que els va molt, això. Quedarà molt ben lligat.
0: Clar, no s'ha parlat prou que Dan Peralbo i el Comboi faran un resmatàs, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que jo recordo que fa dos dies tenien un Apolo 2 que es va acabar convertint en un Apolo 1 que va ser espaterrant, però plantejar-se resmatàs, que és com a sala de concerts...
2: És el doble.
0: La més grossa de tota la ciutat de Barcelona, és una bogeria.
2: És una bogeria.
0: I diu molt de com els estan anant de bé i de la pedra que han picat, i per tant ens l'alegrem moltíssim.
2: Totalment.
0: Aquí. Tu avui, Pau, vens també en moda descoberta.
2: Sí, jo porto...
0: En moda... com és això? Has fet prospecció.
2: Sí, sobretot destacant coses que estan al meu voltant una mica i que són artistes nous o que debuten amb propostes noves, que estan molt fora del radar i que, a més, en tinc molt poca informació. No podré parlar-ne gaire. Algunes coses sí que podem dir.
0: Una pindoleta.
2: Traient una mica el cap, no?, en alguns casos, i volia, primer de tot, posar-vos la primera proposta, que és la... a Roser Rigol, i crec que primer hem de punxar la seva nota de veu, que hem demanat nota de veu.
0: Roser Rigol, o, com a mi m'agrada dir-ne, la doble R.
2: La doble R. Ara, quan hagi parlat la Roser i escoltem la música, després us explicaré les dades biogràfiques una mica de tot plegat.
0: És molt nom de superheroïna, eh?
1: Sí, tant.
2: A l'Instagram és Rigl. Rigl, una cosa així.
0: Ah. Com de
2: un acrònim,
0: Roser Rigol.
2: Un acrònim, sí, sí.
0: RR ens presenta demà.
2: Demà, escoltem-la.
3: Ei, sóc la Roser Rigol. Un dia em va caure un ukulele a les mans, vaig començar a inventar-me cançons... i al final això ha desembocat en que acabés gravant un disc. Aquest àlbum ha sortit aquest 2026, es diu Els matins que vindran, i és un recull de 13 cançons portades directament des del fons del meu cor i nascut amb la motivació d'explicar a la Roser iaia, a mi mateixa quan tinguin molts més anys, què em motivava o en què pensava quan en tenia 30. Entre tots aquests temes hi ha una cançoneta que es diu Demà, que és la que punxarà el Pau avui, que parla sobre el vincle d'amistat que tens amb una persona aparentment molt diferent a tu mateix. Com t'hi relaciones i com ho celebres cada dia. Espero que us agradi.

0: Roger Rigol, demà...
1: En rigorós ukelele i veu.
0: En rigorós ukelele, ukelepela, no? Ukepela, o sigui, acapela, ukelele, ukepela. Oh, oh, oh. Bueno, perdona, que aquests conceptes surten a vegades en la música dance, ja que sí. el pianopela, per exemple, pianopela és un track on només hi ha piano i veu.
2: Ai, que curiós.
0: I treuen el... Un dia parlem de remixes i 12 polsades de techno, dance, house, tot això, i aquests noms raros.
1: Doncs mira, molaria molt que ho féssim, perquè fa molt de dijous,
2: 100%.
1: Trobo, i a més, nosaltres no ens hi dediquem mai a aquest tipus.
2: M'agrada molt.
0: La Roser Rigol, què en sabem? En sabem poc d'ella. M'ha agradat molt el que diu aquí en l'àudio, que diu que és un disc que va sortir a la primavera, que deia, si us heu fixat, deia, és el disc que li canto la Roser de vella. No? Mm-hmm. És bastant xulo, no, el concepte aquest?
2: Aquest exercici l'hauríem de fer més sovint.
0: És bonic, no?
1: Això a mi m'ha fet pensar molt en tu, Aina.
2: Sí.
1: Que tu parles molt de l'Aina del futur.
2: 100%.
1: Que a vegades el teu futur pot ser aquesta tarda, és a dir, quan estem al matí treballant i tu em dius l'Aina del futur, la que faci el programa avui, o em dius l'Aina del futur la setmana que ve.
2: Ho faig molt, per bé i per mal, eh?
1: Et tens com molt present la teva pròpia línia temporal.
2: Sí. Crec que és important. Ho penso de veritat.
1: I això que deia en Pau de la Roser Rigol, de pensar en el teu jo adult, molt adult, vell, també?
2: Sí, molt, molt. Jo crec que sí, que és molt important com tenir present l'opinió que creus que tindràs quan tinguis 90 anys.
0: Doncs aquest concepte que ha aplicat aquí la Roser en aquest disc, això, jo penso que està molt ben lligat amb ell de concepte, i potser us atreviríeu a... Una altra dada que sé, ara vindrà la dada guapa, però l'altra dada que tenim és que em sembla que és del Penedès, és penedesenca, si no que em corregeixi. Us heu fixat a l'àudio que parlava de la cançó que punxarà en Pau, m'ha dit de forma molt familiar. Mm-hmm. Tenim un vincle. Quin vincle pot haver-hi amb la Roser Rigol i jo?
2: Ah! Què és el que?
0: No. Sí, home, ukelele, que lo que...
1: Clar, jo pensava que no feia gaire del que lo que...
2: Ja no ho sé, dic.
0: No, és un vincle que va lligat, i per això parlava del concepte que hi ha al darrere, que és un concepte molt ben treballat, és que la Roser va ser la meva alumna de Belles Arts.
1: Uau!
2: Sí.
1: Clar, que en Pau fa de profe universitari a la central.
0: Sí, i doncs fa cosa de 10 anys, la vaig tenir com a alumna el 2016... I fa uns mesos em va escriure un DM en plan, ei, sóc la teva alumna, Roser, no sé què.
1: I espera, aquest disc... te'n recordaves d'ella?
0: Vagament.
1: Et va costar una miqueta.
0: Em va costar una mica perquè, clar, m'han passat molts alumnes. Uh-huh. Aquest cap de setmana vaig estar a Ferrera, al Festival Saó, i també hi havia una altra alumna meva, la Isabel. I també m'ho va dir, i molt bon rotllo, però és molt divertit trobar-se alumnes, és de veritat, és molt gratificant, jo estic molt feliç.
2: De què fas classe, Pau?
0: Bueno, Belles Arts d'Audiovisual, de vídeo, diguéssim, de laboratori de vídeo, i després al quart faig, que és on van estar la Roser, es diu Taller de Creació 4, que és l'última assignatura abans del TFG. És tutoritzar els treballs previs a ser artista.
1: Home, diu molt de tu com a professor que et recordin les alumnes.
0: Sí, a mi aquest missatge em va fer molta il·lusió, la veritat. I l'altre dia dic, ostres, vaig a recordar d'ella i li vaig demanar que fes un àudio pel programa.
1: No ho haguéssim encertat mai, eh?
2: No, mai,
1: a mi em deixes
2: mai.
1: 100 opcions i no hagués dit que és família o qualsevol història.
0: Doncs la Roser ha tret aquest disc i aquesta cançó és la que us volíem posar. Sí que ha anat fent concerts també, però ara no té cap pla de concert immediatament, però és un artista, com el proper que sonarà, que crec que heu de seguir. Que és molt
1: Trobo que l'altre dia que fèiem travessa per concerts a cegues...
2: Sí,
0: aquí funciona, molt bé, funciona.
1: La Roser Rigol, penya de la tornada, Xevi, Rocío, Pau, truqueu a la Roser Rigol.
2: I t'he dit que el format veu ukelele, o com diuen Pau...
1: Ukupela?
2: Exacte.
0: Ukupela millor, que ukelepela és una mica lleig.
1: Oh, shit, t'hi pego ukupela, una miqueta.
0: Posem la propera proposta, que també és molt de concerts de cegues.
3: Hola, sóc l'Eina Rabassa i vull presentar-vos la meva primera cançó, Érem Roselles, que és una cançó que, bueno, forma part del meu primer disc, que sortirà el pròxim gener. I és una cançó que parla una mica de què queda quan una història s'acaba, no? Que és el record de cadascú, que és una cosa molt personal i molt concreta. I és una cançó que parla d'aquests amors tan efímers i tan intensos, no? Més propis de l'adolescència, i que sabem que s'han d'acabar, però això no els fa menys importants ni menys profuns. I, bueno, neix d'un record molt concret, que són dues persones que estan estirades sota un arbre, i una li pregunta a l'altra quina flor seríem. I l'altra li respon, doncs, que serien roselles, justament perquè són flors molt fràgils, que no tenen espines, que encara no han après a fer-se mal, no? Que són molt tendres, però que es moren molt de pressa. Són flors que gairebé no duren. I res, espero que us agradi molt i us envio una forta abraçada.

0: La veu de l'Aina Rabassa, esperant el llançament de l'Aina Ostrell, però mentre sorromia, de moment...
1: Sí, espera.
2: De moment només
0: toca el clarinet.
2: L'Aina Rabassa, què en sabem? En sabeu algunes coses més, no moltes més, però sí que l'Aina és una artista que tot just publica la seva primera cançó, que ha fitxat per Satélite K, és a dir, que és un segell que a mi em queda a prop, perquè també estic allà.
0: Sí, i mira, que... de la Sara Roy, que publica disc demà, també.
2: Exactament.
0: Que la tindrem la setmana que ve aquí com a protagonista.
2: Doncs l'Aina Rabassa ha publicat aquest Érem Roselles, i com deia ella, es guarda el primer llargadura pel gener, i en sabem també que és de Sant Cugat, sabem també que aquest cap de setmana va tocar amb un concert que el Festival Transhumant al Ripollès, que és la seva última data. No, de moment he mirat i no he vist que tingui concerts a la vista en els propers, per tant no en podem dir cap, però segurament n'aniran sortint. I jo la vaig descobrir l'any passat en els after parties que feia el Bernassans, al casino de l'Aliança del Poble Nou,
0: que
2: hi anava...
0: Que tu planxaves...
2: Sí, hi anava els dijous després a la ràdio.
0: Sí, sí.
2: Doncs allà la veritat és que va ser una visió, o sigui, l'Aina Rabassa va aparèixer de forma... perquè els after parties que en deien Dopo, això de Dopo, després del Bernassans, era un espai molt xulo on podies anar espontàniament a cantar cançons. Allà podies...
0: Com un open mic.
2: Com una espècie de showcase així entre canapés i cerveses. I va aparèixer l'Aina Rabassa un dels dies i va ser increïble. Es va fer un mutis, un silenci, perquè té una presència escènica brutal i ho va brodar, vull dir, ens vam quedar tots flipant, Aina Rabassa, what, next big thing, saps? Rotllo en plan, wow, no? Increïble. Mm-hmm. I mira, ara, doncs ja té segell i ja està amb el seu primer single, vull dir que alegria total.
0: M'ha agradat molt també aquesta metàfora que dibuixava de plantejar-se amb una persona quina flor seríem, i la resposta en aquest cas era roselles, i òbviament ja podeu rumiar i pensar que us demanaré si vosaltres fóssiu una flor, o ho podem obrir al que seria la flora en general, arbres, arbustos, plantes, no sé.
2: La pregunta més random de la setmana.
0: No, perquè molts cops et fan de si fossis un animal, quin series o quin t'agradaria ser, o amb
2: comença
0: quin t'identifiques. T'has identificat alguna vegada amb algun tipus de planta, d'arbre?
1: No.
0: No, eh?
1: Però la meva flor preferida és el girassol, el tulipà.
0: El tulipà?
1: Sí, m'agrada molt.
0: Rotllo Països Baixos.
1: És que trobo que és com molt rodó, no sé, és com el trobo dins del meu cervell imaginari, el meu univers, com molt perfecte, saps? Molt de colors, molt bonics, no sé, m'agrada.
2: A mi m'agrada força el lliri.
0: Sí, eh?
2: Els lliris aquests que surten a la primavera, que així són com molt de color liles i grocs. És molt,
0: ets una persona innocent que vas amb el lliri a la mà.
2: El lliri a la mà, sí.
1: I tu, Frank?
0: A mi m'agrada molt, rotllo, la camamilla. Saps la flor de la camamilla, que sembla una margarita?
1: Sí.
0: Sí, perquè em recorda molt a la meva àvia, de quan jo era petit, que n'anàvem a collir amb la meva àvia. Crec que, a més, té moltes vides pel tema de la infusió, i alhora és molt xulo aquella cosa de m'estima, no m'estima, m'estima, no m'estima, que funciona amb la margarita i funciona també amb la...
2: Després te la pots veure, eh?
0: Amb la... Bé, aquí s'aprofita tot, que som catalans, exactament, abans que cap altra cosa a la vida.
2: Va, menja una galeta, que t'he portat una galeta.
0: Uah, són boníssimes aquestes galetes, eh? Hem estrenat ja en la Roser Rigol, l'Aina Rabassa,
2: sí,
0: i ens queda l'Oriol Mula.
2: Tirem la nota.
3: Hola, em dic Oriol Mula i us vinc a presentar una cançó que es diu Un miler de coses més. És una cançó que va inclosa dins d'un disc que apareixerà l'any que ve, el 2027. És una cançó de tons marronosos, és una cançó de tardor, i és una cançó que no pretén explicar res més enllà d'un dia a dia, del que veiem, del que deixem de veure, del que estimem i del que volem amagar. Tot va començar un estiu que vaig anar a veure diverses vegades al Carles San Josex, i clar, en aquests concerts apareixien altres artistes que vaig acabar admirant enormement, com per exemple el Petit de Calaril, Xari Maraster, així com el Ferran Palau, Reinaldo i Clara, bueno, tot un seguit d'artistes que jo no coneixia perquè, bueno, doncs perquè per començar vivia fora, i després em dedicava a la música clàssica, de manera que era un àmbit en el que jo no hi havia accedit. Tots ells em van dur a entendre la música des d'un altre lloc, i ara potser del que més gaudeixo en aquesta vida és del procés de d'escriure i de gravar les cançons. I espero que us agradi molt la cançó, i salut, i música.

0: marxat.
1: Aprofitem aquest petit bridge per
2: acabem tirada.
1: El moment de repòs a la cançó.
2: Molt metafísic, eh?
1: Molt metafísic. Tot i que... Bé, l'Oriol Mula, ja et dic, la cançó
2: sí
1: va arribar aquesta setmana.
2: Aquí sí que sé el vincle.
1: Va, quin vincle?
2: Clar, aquest Mula, que és el cognom... Si és el cognom real, a mi em porta cap en Pep Mula, que sé que és un músic del teu entorn, que jo he vist dalt d'un escenari tocant la bateria amb San Josex. O amb...
1: Per això ha parlat l'Oriol de San Josex.
2: Clar.
1: Com a influència.
2: I llavors m'imagino que en Pep Mula també ha tocat amb tu, pot tenir algun tipus de relació amb l'Oriol.
1: És un germà.
2: Val, gràcies. Endavant, Sherlock.
1: Doncs l'Oriol Mula, que és aquesta nova cançó que publica, que és també un avançament del proper disc que traurà, i jo us el recomanaria molt, per ja veu com sona de conya. Mm. Té una veu molt... No sé, a mi m'ha sorprès molt la veu fina que té, vull dir, té una veu que entra molt bé, i a més, jo, va, jugaré una mica al joc dels enigmes, us deixaré en suspens, digues.
2: No, és que jo et diria que em porta molt cap al so metafísic, a veure si m'ho compreu, molt rotllo Petit de Calaril, Ferran Palau, però crec que té com un flow a la veu més galgolento, més potjoli,
1: sí.
2: És a dir, és com una mica de metafísic mids urban, saps?
1: Jo us diré una cosa sobre l'Oriol Mula, si voleu estalquejar-lo, investigar-lo,
2: sí.
1: Ja ho fareu lliurement, i us convido que ho feu. Però així com a titular, i sonaré enigmàtic, però crec que a vegades les coses al vendre el bacallà també passa per deixar com cliffhangers aquests o deixar les coses penjades.
2: 100%.
1: Però diria que l'Oriol Mula pot fer el que vulgui, bàsicament. És un músic de cap a peus. Si el veureu,
3: sobrat de talent, vols dir
1: molt,
3: tu, eh?
1: El veureu cantar. Jo crec que encara pot cantar encara amb més power, si vol, ho crec, eh? El veureu tocar la flauta travessera, la guitarra, el piano, el teclat, el baix, el que vulguis.
2: Oh, o sigui, quina ràbia de persona, no, Déu meu!
1: És el típic músic, ell ho ha dit també a la nota de veu, que disfruta molt del procés de fer cançons. És una persona que està, diguéssim, que això és molt de músic i realment ens passa a tots que hi ha tota aquesta murga, perquè al final és una murga que l'hem de fer de la promoció, de tota la part aquesta més feixuga, diguéssim.
3: La paperassa una mica.
1: Sí, i les xarxes i tot això, és molt esclau. Però realment els músics on ens ho passem bé, els concerts també ens ho passem bé, però qui m'estigui escoltant que sigui músic, que m'ho corrobori. La part més divertida de fer música és la part de crear i estar a l'estudi fent música tranquil·lament, al teu rotllo, creant les
2: sí,
1: teves
2: però...
1: criatures. Això és el millor del món!
2: Alhora, deixa'm fer el comodí d'advocat del diable,
3: sí.
2: Sisplau. També la tensió que es genera durant el procés creatiu, a vegades, en un grup, és perillosa.
1: En un grup, tu ho has dit.
2: Ah,
1: però
2: estimat.
1: Però artista en solitari,
2: val.
1: Oriol Mula en solitari...
2: Val, clar,
1: ei,
2: clar.
1: Escolta, és una autopista hacia el cielo, pots
2: clar,
1: anar tranquil·lament.
2: Clar.
1: Realment, quan treballes...
2: És dona-me'n.
1: Sí, no, i és veritat que quan estàs sol també tens els teus moments de dubte i val la pena contrastar. Ell, li ha masteritzat el disc, el Jan Aigua, que és un enginyer de mastering que us sonarà potser en alguns crèdits que heu llegit de publicacions.
2: Sí.
1: Long Long Jan, arroba Long Long Jan, és un enginyer de mastering que estava treballant força ara, bastant jove, i li ha masteritzat aquesta cançó. I, no sé, molt recomanable tot plegat. Concerts a la vista, tampoc en tenim, ho deixem així en l'enigma, perquè l'Oriol Mula, el veureu pels puestos.
3: Perquè, Pau,
1: digues.
3: Ara que deies que és tan guai fer cançons, que no ho dubto, però... Prefereixes fer cançons que fer concerts?
1: Com dius tu, 100%.
3: Sí, eh?
1: És que el concert sempre té una cosa. A veure, un concert és molt gratificant, la veritat. És gratificant, eh?
2: Clar, perquè
1: va
2: tens
1: bé.
2: La gent al davant
1: sí.
2: Que t'està aplaudint.
1: No, no,
2: tio.
1: Va bé, va bé. Però potser el nivell de... Hem de valorar, és a dir, quan estàs de cara al públic, val? Quan estàs a l'estudi no estàs de cara al públic. Per tant, el gaudi és un gaudi relaxat, tranquil, des del procés de compartir, d'anar fent, d'ara paro, d'aturo, no sé què, tenir temps. En canvi, l'altre és un gaudi de donar-te davant de gent, no?
3: Clar, però el que mola és tocar, no? També, saps?
1: Sí.
3: O sigui, ja no per la gent, eh? O sigui, ho dic com per tu tocar. O sigui, que ets músic
1: clar,
3: i mola tocar.
1: Clar, però són estímuls diferents. Per exemple, això, vull dir, tens un repertori, per tant, vas repetint aquell repertori. Per exemple, tens els teus gags, els teus ganxos, i, per exemple, doncs, clar, ja tu saps. No?
2: Ara com Oques, que ha clavat el mateix concert
1: exacte.
2: Quatre vegades
3: sí.
1: Jo haig de dir que això és divertit, però no és tan divertit com està, quan diuen a les pel·lícules, cortando maleza, és a dir, a davant del desconegut, en un
3: clar.
1: Estudi, tu no saps què passarà demà, i allò és un... intel·lectualment és molt més estimulant que no pas estar repetint aquella conya que ja saps, i que és molt guai la interacció amb el públic, però té un punt més de
3: acaronar
1: l'ego, també, fins i tot, que m'aplaudeixin, tot això. Jo ara cada cop me'n vaig desproveint més, perquè és una cosa que és, que és com el sucre i el saps, és consum ràpid, no? Carbohidrats, vull dir, aquesta cosa marxa ràpida, després no queda, no hi ha pòsit.
2: També hi ha la cosa que quan de cop et surt una cançó, el primer pensament que tens és que és la millor cançó de la història.
1: Això
2: llavors
1: és
2: això
1: bonic.
2: Es va rebaixant.
1: Això es va rebaixant.
2: Però aquell moment de d'explosió...
1: Allò és com amor a primera vista, és com enamorar-se com les cançons. Això és realment una sensació que costa d'obtenir.
2: Estem acabant, que farem salat, que hi ha molta gent que ens vol demanar cançons per rematar el programa, però m'agradaria posar no un xic de sucre ara mateix aquí, sinó un xic d'alegria, sisplau.
1: Va.

0: de pell.
1: Una miqueta d'alegria que ha esdevingut el millor disc dintre de l'escena musical catalana del primer quart del segle XXI. Això no ho estic dient jo per la cara, per la patilla, perquè Antoni Afont sigui el millor grup de la història, sinó que això surt de la votació de 50 persones a la revista Enderrock, que per homenatjar el seu número 400 s'ha currat una llista amb el bo i millor d'aquests 25 anys de segle XXI. I algunes de les persones interpel·lades, Aina, ja ho vam explicar, hem estat tu i jo, per exemple.
2: Exacte, vols que fem una mica de repàs d'aquest top 10 o què?
1: 100%.
2: Mira, en desena posició hi tenim Mishima, Set tota la vida.
1: Uau.
2: En novena, Miquel Gil amb Orgànic. A la vuitena, l'Adrià Pontí amb Maria. En setena posició, Zo amb Tempestes venen del sud. En sisena, Roger Mas, Les cançons telúriques. En cinquena, Maria Arnal i Marcel Bagés, 45 cerebros i un

0: aquest disc del Joan Dausà, el que vaig posar, que és On seràs demà, per mi és el seu millor disc, amb diferència, m'encanta, m'apassiona, però és molt complicat fer un top 10. És un exercici que recomano que feu vosaltres a casa vostra, perquè trobo que és difícil i és divertit.
1: I dels amics, quin vas posar, el Bed and Breakfast?
0: No, espècies. Vaig posar Espècies. Espècies.
2: Sí, no, i m'has preguntat, senyoria.
1: En quin número?
0: Segon.
1: A mi m'agrada més el Bed and Breakfast, eh?
0: És que al final la música, per gustos colors, no?
1: Pau Guillemet, un plaer que ens visitis cada dijous. Torna la setmana que ve, sisplau. Les galetes són opcionals, però saps que són altament celebrades.
2: Sí, a aquesta hora s'ha de fer.
1: Aina, ens anem cap a les al·lèrgiques?
0: Vinga.
1: Però hem d'esperar a les 7, que tenim aquí a gent que demana tanda perquè vol punxar cançons a la ràdio i la veu és vostra.
3: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
4: Ara per fi estem sols.
5: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Gala, ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, qui?
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck?
9: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
10: Ella m'ha anat a la fumant la verdura sempre de proximitat.
9: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Molt bones, parelleta icònica de la radiodifusió catalana. Aviam, volia demanar una cançó, la de Mil ocells, de Charango amb Pau Donés, si pot ser. Per quan pugui ser. Una abraçada, que vagi bé. Ara que...

Hola, a mi l'artista femenina que m'agrada molt és la Sandra Montfort. De fet, va ser l'artista que més vaig escoltar en l'Spotify l'any passat. I la cançó que més vaig escoltar va ser una cançó seva amb la cantant Abril que es diu Una història infinita. És igual.

Bones, em dic Jordi i res, m'agradaria, com que sempre demaneu que si tenim alguna cançó que volguéssim escoltar o dedicar-la o alguna cosa, mira, doncs jo li vull dedicar al meu jo de fa 10 o 15 anys, o potser més, però d'allò. I és que amb el nou disc del Masoni m'han vingut el record, no?, com moltes coses de quan jo escoltava Masoni als principis, i amb ell escoltava molt San Josex. I l'he perdut, la pista de San Josex. No me'n recordo de res. I he recuperat moltes, moltes cançons d'aquell moment i he recuperat moltes, moltes coses que feia llavors quan escoltava San Josex. I res, mira, doncs si poseu alguna cosa tipus temps o rellotge o animal salvatge millor. Us ho agrairé i res, molt bon programa. Felicitats pel programa. Vinga, adeu-siau.

0: Escoltes i cal. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició d'Independents. Aquesta també és una edició especial perquè la farem a mig camí entre Barcelona, els estudis d'ICAT, a la Diagonal de Barcelona, i Manresa. I el farem l'equip habitual, Nil Hernández a la taula de so, Marc Barona a la producció, i us parlarem Josep Martín i David Talleda. Avui li podem dir també bona tarda, David. Bona tarda des de Manresa. Expliquem als oients d'entrada, David. Què estàs fent avui, Manresa?
2: Bé, a Manresa jo hi sóc cada dia perquè hi visc aquí, ja, però ja. Avui, i com cada any, i com cada edició, doncs estem aquí a la Fira Mediterrània de Manresa, engegat fa poques hores, 29a edició, durarà 4 dies fins diumenge, i el que sí que esperem és que no plogui.
1: Ah, no, esperem, esperem. Tot i que hi ha previsions una mica generalitzades a Catalunya, sobretot de cara a dissabte, però creuem els dits. De moment, el que sabem és que el David tindrà entrevistes, de seguida n'escoltarem una des de Manresa, i que avui tenim una altra missió important aquí al programa, que és escoltar íntegrament el nou disc de la Mar Pujol. Es publica aquesta mitjanit, d'aquesta aigua no en veuré, però ens el deixarà estrenar unes hores abans i comentarem amb ella cançó a cançó. Així que avui no us podeu perdre aquest programa de l'Independència, aquest especial entre Barcelona i entre Manresa, entre la Mar Pujol i les convidades i els convidats que té el David a Manresa, començant ja mateix amb la primera entrevista. Endavant!

0: Doncs entre els clàssics de la cançó catalana hi ha aquest Au Jovent, que és una cançó que es va publicar, recordem-ho, el 1976, ara fa tot just 50 anys, i que des d'aquella gravació del grup Coses s'han fet moltes versions. Per exemple, mirat això una mica pel damunt, Ramon Muntaner, Santi Arís, ha mesclat Fetus, però la més recent podríem dir que és la de Joana d'Arc, i és el primer avançament del que és el seu nou disc titulat Revolta, que sortirà el mes de novembre, però avui doncs, sonarà en aquesta jornada inaugural d'aquesta edició número 29 de la Fira Mediterrània de Manresa. Joana d'Arc o Ariana Rulló, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda, molt bé, a tope.
0: Doncs mira, tu ja vas presentar el teu anterior disc, L'Oceca, ho vas fer aquí a la Fira, el 2023. Es podria dir que la Fira Mediterrània de Manresa és un dels millors escenaris per presentar nous projectes?
1: Sí, sense cap mena de dubte. És, per mi, un dels millors festivals per presentar un projecte com aquest, sí.
0: Abans hem dit que Au Jovent se n'han fet moltes versions, hem dit uns quants noms, però jo m'imagino que per allò de l'ADN et tocarà de ple, perquè dins del grup Coses hem de recordar doncs, que hi havia també el teu pare, el Tom Rulló.
1: Correcte, sí, sí, sí. No, però no va ser buscat. Estava investigant amb una altra cançó, que en aquest cas és la cançó del Rodin, que és aquest artista amb el que hem col·laborat, i hi havia una tonada de cançó que feia d'un tema molt concret que va escriure per la comunitat occitana a Marsella, i me'n vaig adonar que els acords eren els mateixos que el Jovent. I em va semblar com molt interessant recuperar aquesta cançó i mesclar-la amb una temàtica actual.
0: Hem parlat doncs d'aquesta versió que va néixer a partir d'aquesta cançó del Rodin, m'has dit? Rodin?
1: No, jo li dic Rodin.
0: Molt bé, per això no discutirem. Però aquesta no és la teva única col·laboració que hi ha en aquest disc. Em sembla que n'hi ha d'altres. Hi ha els Fetus, que s'apunten a tot. I també hi ha l'andalusa Rosario La Tremendita, amb qui tot just, amb una data tan assenyalada que va ser l'11 de setembre, vas tornar a regravar La Fam, una cançó que ja vas incloure al teu disc L'Oceca.
1: Correcte, vaig tenir la sort i bueno, va ser una meravella poder presentar aquesta versió que n'ha fet ella a la Bienal de Sevilla d'aquest any. I bé, va ser justament 11 de setembre i cantant en català va ser com molt maco i bueno, una experiència brutal.
0: Parla'm una mica d'aquestes dues altres col·laboracions. M'imagino que Rodin potser només ha estat en aquesta cançó d'Au Jovent, i Fetus i Rosario, què fan en aquest treball teu?
1: Sí, doncs amb la Rosario ens vam conèixer perquè li va agradar molt aquesta cançó de La Fam, llavors pel seu disc, no?, vam fer aquesta versió, i el que hem fet amb el meu disc va ser una miqueta d'investigació sobre el garrotín, no?, perquè és com un pal flamenc, un gènere que va néixer aquí a Catalunya per la comunitat gitana i catalana, que s'ha de dir que és una cosa que no és una cosa que a vegades sempre ho diem, no?, que les cançons neixen d'interaccions, no són coses pures que cauen del cel, no? I farem un garrotín per Boleries, que va ser bastant interessant també, i vam com poder investigar una mica així, perquè el garrotín català en si no ens acabava de quadrar les dues, llavors vam intentar, bueno, però que dins del flamenc es pot fer una versió diferent, no? Llavors la vam fer com per Boleries, i després l'altra versió amb Fetus em va semblar bastant interessant perquè és justament una cançó que parla dels Rilis. Els Rilis eren uns bandolers de l'Alt Llobregat que robaven els rics per ajudar els pobres. Llavors vaig pensar que seria un tema bastant xulo fer-ho amb ells i evidentment es van apuntar a la primera.
0: És a dir, que podríem dir que La Revolta és un disc on hi ha hagut una documentació prèvia, no?
1: Molta. Molta, molta. De fet, sempre ho dic, però els títols dels àlbums que faig normalment es bategen al final, no a l'inici, perquè és això, a partir d'anar investigant, d'anar recuperant cançons que interessen, de cop li trobes com un fil o una connexió entre elles i sí, sí, Revolta és el que uneix totes aquestes cançons.
0: Jo no sé si tu ets una mica evident, però diguem-ne que el disc surt el mes de novembre, que serà un mes calentet, Tenim un 11 de novembre amb una vaga general i tenim unes eleccions el 29 de novembre. El títol del disc i tot plegat i el mes de novembre queda tot ben lligat, no?
1: Sí, la veritat és que ens hem sorprès molt i ens va passar una cosa una miqueta semblant amb l'OCK, perquè l'OCK igual vam estar un any i mig preparant-lo i just el vam treure amb aquell mes de sequera tan bèstia que teníem els pantans secs, no? I recordo que va ser com uau. I abans em feien broma i diu, és que tu sembles una mica pitonista, però la revolta fa un any i mig també que estic preparant-lo i ha donat la casualitat que han convocat eleccions i el volem treure justament la mateixa setmana. Si tot va bé, si tot va bé.
0: De totes maneres, podríem dir que el tema de la revolta és un tema que sempre està vigent, per desgràcia, no?
1: Està vigent i crec que hauria de ser-hi més vigent, perquè estem en uns punts a la societat que crec que estem arribant a uns límits que no crec que puguem aguantar gaire més. Llavors, quan vaig pensar una mica en fer aquest disc, era també una manera de portar el meu gra de sorra a intentar de fer alguna cosa, perquè estem en un punt on, que jo ho penso, no?, com aquella olla a pressió que està a punt de petar, i recuperant cançons com la dels Coses o recordant cançons de col·lectius que, no sé, com el Rilis o com les Tramantinaires, que es van haver de reinventar per l'economia dels Pirineus. Vull dir que són coses que ja van passar anteriorment que ens haurien de servir pels moments que estem vivint ara.
0: Avui portes la teva revolta aquí a Manresa, però després l'estendres per tot Catalunya?
1: Esperem que sí. Ja tenim algunes cosetes emparaulades, però esperem que sí. Esperem que puguem girar-ho molt i tocar moltes campanes i que tothom s'animi a la revolta i a portar-la de la manera que pugui, en l'àmbit que pugui.
0: Doncs molt bé, gràcies, Joana d'Arc, i bona revolta.
1: Moltes gràcies.

Joana d'Arc, que jo crec que és de les artistes que segurament millor representa l'esperit d'aquesta Fira Mediterrània de Manresa, que evidentment comença amb el folk, però després es renova contínuament amb nous artistes, noves veus, noves maneres d'entendre la música amb l'electrònica i el que calgui. Avui, l'Independents, dicat a mig camí entre Manresa i després Barcelona, perquè escoltarem el nou disc a la Mar Pujol íntegrament cançó comentada per ella. Però el David a Manresa encara té una altra entrevista amb un grup que es diuen Trèvol.

0: amb cançons.
1: Doncs parlant de trèvol, hem de parlar d'un quartet jove, jove per edat i jove també, doncs, perquè van començar el 2023, si no vaig errat, la Laia, la Leoni, en Bernat i el Martí. I són ja uns veterans aquí de la Fira Mediterrània, perquè ells van guanyar els Sons de la Mediterrània el 2023, l'altre any, van presentar el que era el seu primer disc, i avui, ja que tenen nou treball al mercat, el segon, doncs també venen a presentar-lo, però ja m'imagino que sense tants nervis, no?
0: Bueno, nervis sempre hi ha, com el primer dia, no?
2: Sí. No, com el primer dia, no.
0: Bueno.
3: El primer dia estan molt nerviosos, jo crec.
0: Sí, però és cert que aquest escenari imposa, perquè va ser com els, dels primers escenaris grossos que vam estar.
4: Potser jo diria menys nervis i més il·lusió.
0: Ah, bé, això.
3: Són els nervis més positius, jo
0: sí,
3: crec.
0: Sí, completament.
1: Vosaltres partiu de la música folk, però la fusioneu doncs, amb altres gèneres i altres estils. Es podria dir que, en tot cas, el folk casa realment amb tot tipus de música?
4: Ostres, tot tipus de música és...
1: Bueno, no ho sé, folk amb reggaeton potser no ho veig gaire.
4: Sí,
1: però...
4: bueno, justament fem un tema que és així com...
1: Ah, sí?
4: És una cúmbia, però al cap i a la fi està tot molt a prop, està tot molt a prop. No sé.
1: Sí. Molt bé. I, escolta, l'altre dia vam estar parlant amb Terra i Sal i vam arribar una mica a la conclusió de que un tipus de música bastant reivindicativa i combativa és la música folk, no? Bàsicament per les lletres, encara que sembli que sigui música festiva, no?
0: Oh, i tant, és que és l'essència, o sigui, bueno, jo almenys considero que és l'essència més pura de la música folk, reivindicar la música de la terra, per tant, les arrels, per tant, la identitat, no?, d'una terra, o sigui, completament sí, i per tant, nosaltres també aquest disc l'hem volgut com encara més com posicionar-nos políticament, bé, fort i clar, no?, perquè creiem que també és la nostra manera de ser, no?, i hi ha coses que ens preocupen i per tant volíem plasmar-ho en aquest disc, però perquè també la música folk és aquesta essència i és poder reivindicar la nostra identitat i el que pensem i sentim.
1: Mm-hmm. El segon disc es diu...
0: Folk d'Extra Radi.
1: I això té a veure bastant amb els vostres orígens?
3: Sí, de fet, nosaltres... Som tres de la perifèria de Barcelona i la Leoni que ve de la perifèria de Perpinyà, perquè ja no és de Perpinyà ciutat. I nosaltres el que volem reivindicar, ja des de que vam començar, però sobretot amb aquest disc, és que creiem que es pot fer folk des de la ciutat, i no només des de la ciutat, sinó des dels suburbis de la ciutat. I com que són barris, al final, on conflueixen moltes cultures, doncs també volíem doncs, que això quedés una mica reflectit en aquest disc.
1: Un disc que avui esteu aquí presentant-lo a Manresa. Heu fet molts concerts, n'heu fet un fart. No sé si després d'aquest en teniu més. Jo he entrat a la vostra pàgina web, no en teniu més.
4: Bueno, estem en procés.
0: A la Castanyada, fem la Castanyada Sant Feliu.
3: Sí, la pàgina web s'ha actualitzat.
0: Sí, sí, l'hem d'actualitzar, disculpa nostra.
1: Bueno, és que no teniu temps. Tants concerts i tant amunt sí. I avall no teniu temps.
0: I era com una mica la Fira Mediterrània i a partir de la Fira ja...
3: Canviem etapa.
0: Sí, canviem etapa.
1: Bueno, jo ara us posaré un repte. Heu d'omplir un estadi olímpic amb gralla. Em sembla que la Laia és qui toca la gralla, vull dir que aquí teniu el repte.
0: És un repte molt gros.
1: Doncs escolta, moltes gràcies a Trèvol. Mira, una petita curiositat, i és que vosaltres veu guanyar els Sons de la Mediterrània el 2023 i la Mar Pujol, que ara la tenim a Barcelona, els estudis presentant el seu nou treball, va actuar a la Fira Mediterrània el 2023.
0: Oh, que maco.
3: Que bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies i molta sort.
3: Gràcies i tant.
0: Adéu.

0: No sabeu la il·lusió que ens fa tenir avui aquí a l'estudi la Mar Pujol, aquesta cantautora que té un disc d'aquí a poquíssimes hores, ja podreu escoltar arreu, d'aquesta Aigua no em veuré. Es parla molt dels discos esperats de grans figures internacionals i fins i tot de grans grups catalans, però, escolta, jo crec que aquest disc també hi havia molta gent que l'esperava ja, les noves cançons de la Mar Pujol, que avui podrem escoltar amb el temps que necessiten, d'un amb un, les cançons d'un amb una. Mar, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: A nosaltres ens fa molta il·lusió. D'entrada que hagis fet aquest disc, que és molt bonic, ara ho comprovarem, i després que ens el deixis estrenar res, unes horetes abans, aquí. Jo, Mar, t'he de confessar una cosa. Quan vaig veure Mar Pujol entra a treballar amb el Jordi Matas i el Joan Pons al Teatre de l'Aril, i tot plegat pensava, ostres, a veure si hi ha la tentació de fer un disc molt d'estudi, diríem, molt treballat amb més instruments i la feina que ja sabem que li encanta també el Jordi i el Joan, vestir, diríem, sonorament els discos i les produccions, però no. Ho has volgut mantenir simple,
1: Sí, o sigui, era una voluntat, però tampoc no era un pensament rígid, no? O sigui, era una mica deixar-me portar. Sí que jo pensava, ostres, tant de bo em sortís un altre disc com Cançons d'Arròs, perquè hi he estat molt còmode, continuo escoltant-me'l sense patir, al contrari, vull dir, me l'escolto i és com... sóc un oient, vull dir, no és que l'hagi fet jo, sinó que el disfruto com a oient, llavors això per mi és bestial. I volia que em passés una mica el mateix amb aquest.
0: Avui venim a parlar d'aquesta Aigua no em veuré i és el que farem de seguida quan comencem a escoltar el disc. Però ja que estem fent una referència al disc anterior, Mar, aquest disc t'ha donat moltes alegries, has fet moltíssims concerts, s'ha enversionat Albert Avellaner.
1: Bueno,
0: qui t'ho havia de dir, això?
1: No, i s'han fet versions de tipus de per cada u versió disco, Flor de nit versió disco,
0: això
1: també.
0: És increïble. Sí, ets conscient que això no passa amb la majoria de discos, no? Que tenen aquest impacte, diríem.
1: Jo, per mi, és molt fort.
0: És fort.
1: Ho sento i quasi que no, vull dir, no... És com que... Ai, és molt incòmode.
0: Sí, sí. I aquest temps el que has fet és tocar molt, no? Has fet molts concerts, no?, en aquests 3 anys. I jo crec, vaja, jo t'he vist en directe, la gent que t'hagi vist és que te'ls guanyes, ens guanyes amb la guitarra i la veu i l'acompanyament del cello. Això és una meravella, aquest contacte amb el públic, no?, que tu també suposo que t'alimenta.
1: Jo, molt.
0: Sí.
1: Ho és tot. Vull dir, és molt fort perquè jo mai ho he pensat molt, com, a més, no sóc de preparar-me el que diré, ni, vull dir, és tot molt espontani. Però sí que és veritat que jo ho percebo com una cosa com molt íntima, sempre,
0: clar, clar.
1: Que és molt d'anar cap endins, quan en realitat t'estàs mostrant a tot quisqui. Llavors, a mi el que em sorprèn és que jo, anant endins, pugui anar tant enfora, també.
0: Mm-hmm. Dins, fora, de les dualitats i tot això,
1: sí.
0: També va una miqueta aquest disc. Anem a escoltar-lo, va, que jo en tinc ganes de tornar-lo a escoltar i segur que els oients, doncs, encara més. I ho farem doncs, per l'ordre de les cançons. Això vol dir que comencem amb la primera, que és Mitja vida. Així que som-hi, així sona el nou de Mar Pujol.

0: Així comença aquest disc, amb l'aigua ja la primera, el primer vers, eh? Parabam. Sí. En un got d'aigua jo m'ofegaria. I aquí, clar, t'ho he de preguntar, ets una mica d'ofegar-te en un got d'aigua, tu, o què?
1: Completament.
0: Sí?
1: I tant. Com que no m'estresso gaire, quan m'estresso ho passo fatal. O sigui, és com... Déu meu. Sí, sí. No, i també he de dir que... És que aquí no s'ofega molt. És que vull dir que anem tots amb el got ja molt ple.
0: Sí, exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: Llavors, a la que cau una gota ja, bueno...
0: Sí, sí, és veritat. Sembla que anem tots pel carrer una miqueta així.
1: És que sí.
0: Com a mínim aquí a Barcelona. Potser a Prats de Lluçanès és una altra cosa.
1: Bueno.
0: No sé. Allà el que estic segur és que tenim una altra relació amb l'aigua que la que tenim els que vivim a Barcelona ciutat, això segur.
1: Clar. Diguem, eh? Bueno, sí que allà tenim molt a prop la Riera de Merlès, a la qual han passat moltes coses últimament. Hi ha hagut un desastre amb aquestes pluges de la primavera passada que, bueno, va destruir força com tot el... l'omplert de troncs, de... i ara és com un lloc que ja no ens hi podem anar a banyar tant, però sí que hi ha com, a més, molta mística, moltes llegendes al voltant de la Riera. És un lloc molt, molt preuat.
0: Jo quan vaig escoltar el disc de Teu Nou dic, mira, que bé, que no ha canviat això. I suposo que, en part, també tenim la sort que no has vingut a viure a Barcelona, diríem, que no sé si en algun moment t'han tentat o ho han intentat, o han dit, mira, per què no vens aquí, home, que des d'aquí, no? Potser és més fàcil moure't i no sé què.
1: Clar.
0: Perquè perds l'essència, també, Mar.
1: No sé si perdria l'essència, no ho sé. O sigui, segur que ho faria des d'un altre lloc i... O sigui, com faria altres cançons, molt segurament.
0: Segur.
1: Però bueno, sí que en algun moment és com que he fantasejat amb... Què passaria si visqués a Barcelona? Bueno, és que no em sembla cap... Bueno, sí, una mica de drama, sí.
0: Sí, ja t'ho dic jo.
1: Sí, no, en realitat crec que estic molt bé on estic i m'estimo molt el món rural, vull dir que sí. És així. Però, de vegades, quan passejo per aquí també és com... Bueno, té coses interessants.
0: Me'n recorda el Roger Mas, que estava molt bé allà a Solsona, però llavors quan ve a Barcelona una temporada escriu allò de les obagues de l'Eixample i tot això, i quan ets a escriure també.
1: És que clar, no?
0: Ah, també.
1: Cada font dona el que dona, no?
0: Exacte. Anem per la següent. Aquest disc ens passarà volant, ja veureu. De Saber no en ser.

0: agradat molt això de quedar tan buscar-te perdut al nord.
1: Sí. Sí. Sí, i a més, és que això m'ha passat moltíssim. Just fent aquest disc ha estat com... Bueno, he lidiat molt amb la pressió, no? De... He fet un disc, ha anat molt bé, m'ha donat molts concerts. No vull fer un disc pitjor.
0: No, home, no.
1: Llavors, clar, és com una exigència que et crea una por al judici i un bloqueig artístic. I de vegades és allò, em posava amb la guitarra com forçosament, no? De... Ha de sortir alguna cosa, ha de sortir alguna cosa. I clar, des de... Fer una cançó des del... Ha de sortir alguna cosa...
0: És això, la pitjor manera que surti, potser,
1: clar, no? És, de tant buscar-te, he perdut el nord. He perdut el que des d'on jo faig les cançons i des d'on surten les cançons, realment.
0: Crec que treballes fent també residències, no? Per fer els discos i per... Necessites també, suposo que és un moment de concentració, ara visc per això uns dies exclusivament, no?
1: Sí, mira, jo just... És que no era gaire jo de residència artística, si t'he de dir la veritat. O sigui, era com, jo ho faig a casa i... Però també és veritat que, no sé, ara el tenir una vida com adulta, com a tal, ja és com que necessito saber que no estic a casa, que no he de ficar cap rentadora, que... Bueno, és com...
0: Que sí, que sí.
1: És una cosa molt simbòlica, en realitat, no? De dir, estic en un espai dedicat, única i exclusivament, a fer això. I punt.
0: I val més que surti alguna cosa, no? Perquè si em dedico només a això...
1: Exacte. Sí, no, malament, si no. Sí.
0: En algun moment, i serà aviat, hem de parlar de la Bruna González Subirà.
1: Gràcies.
0: Ho farem, de seguida. Ho podem fer gairebé en totes les cançons, perquè apareix, evidentment, té una presència en aquest disc. És l'altre element, diríem, sonor principal d'aquest disc, la guitarra i la veu de la Mar, i la violoncel·lista Bruna González Subirà. Anem avançant en el disc. Aquesta és Quilòmetres de llum.
2: Era certa la mentida, era mentida el teu parany. Una porta sense pany.

0: Quilòmetres llum, deixem-ho clar. Aquest és un disc, com dèiem, de dualitats, de contraposicions, de contradiccions en un mateix. És certa la mentida, per exemple, dius aquí.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Així, com a frase, diries, què està dient exactament? Què ens vols dir, Mar, amb això de què és certa la mentida?
1: Doncs, bueno, crec que just amb aquesta cançó va passar que estava molt mirant-me molt aquesta pressió que tenia. I volia recalcar que era mentida tots aquells pensaments que jo anava tenint, no? I que no m'estaven aportant res positiu. Que era com... tot això que tens, totes aquestes pors i aquests pensaments intrusius, no, això no ho diries mai a una altra persona. No t'ho diguis a tu mateixa. No?
0: Està molt bé.
1: I clar, doncs, era com... Era tan mentida tot això, que deia tant, que era veritat que era mentida.
0: És que la història de la música també està plena de gent que ha fet grans primers discos i després s'ha anat esvaint, diríem, no? I suposo que aquest era la por que tenies, no? De que no passés això en el teu cas. Però ja us dic jo ara que això no passarà, perquè aquest disc és meravellós, igual que l'anterior, i segueix molt una línia. Realment, és un dels discos que es complementen molt bé. No són exactament iguals, les temàtiques i el to, diríem, canvien, però sí que formen part d'una continuïtat, I aquí ho anirem comprovant escoltant aquestes cançons de la Mar Pujol, que avui ens presenta d'aquesta aigua no em beuré. Que mira, jo ara beuré una mica d'aigua. Et costa beure aigua? O...
1: A mi em costa molt beure aigua.
0: Jo també. M'hauria de posar una alarma
1: o
0: així.
1: Sí, jo també. A més, si estic fent música o...
0: I com ho hem de fer, això?
1: Se m'oblida beure aigua.
0: Perquè som el 80% d'aigua, gairebé.
1: Sí,
0: si
1: sí,
0: no
1: total.
0: Bevem...
1: No, ma mare està molt enfadada amb mi, per això. Ma mare sempre és... Beu aigua.
0: Sí, sí. Bé, també hi ha l'altre extrem. Jo només conec un cas, però conec un cas clínic d'algú que li van dir deixa de beure tanta aigua, sisplau.
1: En sèrio?
0: Sí, sí, sí, perquè també és com l'altre extrem i això li passa a molt poca gent, però sí que és en plan, no, ja prou.
1: Clar, seríem un 120% d'aigua, llavors.
0: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, en aquest disc anava a dir, he dit abans que hi ha la guitarra, la veu, el cello, i també hi ha algunes convidades, no? Apareixen algunes convidades. Anem per la primera, perquè a ulls clucs hi trobem la Carmen Aciar.

0: Que bé que encaixen aquí aquestes dues veus, Marc. La teva ens encanta, però la Carmen... Anava a dir... Ara la conec ja, perquè anem buscant una mica d'informació, però presenta-la de tu, per qui no sàpiga qui és la Carmen Aciar.
1: Mira, la Carmen Aciar... No, és que això ara sí que parlo en sèrio. O sigui, la Carmen Aciar l'ha d'escoltar tot el món, l'ha de programar tothom a Catalunya també, perquè, o sigui, la tia... O sigui, jo et juro, crec que poques veus m'emocionen tant com la de la Carmen. Té un disc que es diu De Amores y Miedos, que et deixa esterregat al terra, i és una persona brillant i preciosa. Jo crec que curaria moltes, moltes ànimes, així que escolteu-la, sisplau.
0: Argentina, de Mendoza, però vine a Barcelona,
1: sí.
0: No? I bé, doncs aquí... M'agrada que hagi fet servir la paraula curativa, perquè realment jo tinc també la sensació aquesta que la teva música també ens ajuda a curar-nos. Dones que col·laboren al disc, de formes diferents, l'Anna Tobias, no? Perquè, clar, no deixa
1: bé,
0: de ser
1: sí.
0: Una col·laboradora del disc, per dir-ho així, perquè la mare ha agafat un dels seus poemes, La mà a la mel, i l'ha convertit en aquesta cançó.

0: tinc prou. El sol, el cel, el vent, el mar...
1: Que bonics aquests versos. I, clar, normalment, Marc, tu escrius les lletres, les teves pròpies lletres, no?
2: Sí.
1: Llavors, de cop i volta, agafar un poema d'un altre, malgrat que l'Anna Tobias sí que també té una vessant musical, diríem, que ella porta a escena els seus poemes i també hi ha músics que l'acompanyen. Sí. I també sé que la poesia, per definició, té una part que té molt a veure amb la música, amb el ritme, no? On hi ha les P's, on els versos, etc, els accents... Però suposo que és tot una feina diferent, no? Agafar un poema d'un altre...
2: Sí.
1: Molt diferent a fer una cançó teva, 100%.
2: Sí, molt. Però, a més, el casual és que a Cançons de Rebost ja en vaig musicar un, que era Flor de nit, que era un poema de monosíl·labs.
1: Sí.
2: I aquest torna a ser un poema de monosíl·labs.
1: Sí,
2: vull
1: és
2: dir
1: veritat.
2: Que, sí, no sé per què... Ja, bueno, com que ja tenen la música posada, perquè són tot cops de veu, doncs, no sé, tenen alguna cosa que m'atrau pel que es veu.
1: No, no, està bé.
2: I després hi ha una curiositat molt d'aquesta cançó, que és que just l'he pensat ara perquè encara no l'he explicat, però els acords d'aquesta cançó surten dels acords d'una cançó de la Winnetta.
1: Que fort, això.
2: Hi ha de la cançó de Diems, que m'encanta aquesta cançó, i em sembla molt inspiradora. Hi ha, però és que de vegades, no, en sèrio, de vegades com... No sé, la gent com vol contraposar-ho com una cosa amb l'altra i és com, no. Que existeix tot això i em sembla justament la riquesa que tenim al país. Ah,
1: totalment. Que en aquest país hi hagi una Ludwig van o un Dan Peralbo i hi hagi una Mar Pujol o hi hagi, doncs, això, propostes d'urban, de hip-hop, del que sigui. I en el fons, jo crec que això, cada generació que ve ho va millorant... Tot passa alhora i tot està en els mateixos reproductors. La gent escolta música molt diferent.
2: Sí.
1: Hi ha gent que escolta Metallica, Taylor Swift i no sé què més, sense cap mena de complex.
2: No.
1: Que abans, als 80 i els 90, si eres heavy, eres heavy. Escoltaves només allò.
2: Sí, els puretes, no?
1: Però en canvi ara, no? Està passant tot alhora i clar, em sembla que també... Pues té gràcia, no?, que justament hi hagi aquesta connexió Winnetta,
2: sí,
1: Mar Pujol.
2: Sí, no. És que, sí, em va encantar. Vaig dir, ostres, aquests acords, que bé, i me'ls vaig treure amb la guitarra i llavors va sortir un altre motiu, però...
1: I ell ho sap, això, o no?
2: No.
1: Val.
2: No,
1: doncs,
2: ho sap.
1: Doncs, ja, si l'entrevistem ja l'explicarem,
2: vale.
1: O ja se n'assabentarà segur, i acabarà arribant, això, d'una manera o una altra. Que fort, que fort. Ja veieu que val la pena que els artistes vinguin a presentar els seus discos, perquè una cosa és el que està escrit a les lletres i el que podem escoltar tots quan fem play, diríem, però després hi ha històries al darrere que si no ens les expliquen els músics no les aprendrem mai.
2: No, és que ni me'n recordava jo.
1: Que bo, que bo.
2: Però ho he pensat ara.
1: Anem avançant, que estem ja, doncs, a l'equador del disc. No seria estrany...

0: dic que més aviat que tard parlaríem de la Bruna, perquè apareix a totes les cançons. Fixa't en aquí, per exemple, que hi havia un moment no, que estava com fregant les cordes, molt en segon pla, diríem. A vegades és gairebé imperceptible, però és com aquell taló de fons, no?, que la teva música acaba ressaltant també amb aquest fons, no? És com... Bé, perquè no hi hagi tampoc el silenci absolut, perquè tu mateixa hi ha moments en què, clar, si fas com una pausa que no cantes ni toques, és silenci total,
1: silenci,
0: no?
1: Silenci total.
0: Però ella hi ha la Bruna.
1: Sí, de vegades sí, de vegades silenci,
0: no?
1: Total.
0: De vegades silenci total, és
1: sí.
0: Veritat.
1: Però és que la Bruna... Bueno, en aquest disc crec que s'ha jugat molt com a ser com una mica corrent subterrània, no?
0: Sí, sí.
1: Però també després un cello allò ben vibrant, que crec que és algo com que també volíem molt en aquest disc, com que el cello sortís una mica més a primer pla. I de fet, volia explicar de la Bruna una cosa que va ser molt, molt bonica. El concert que vam fer a Vic, a Música Viva, bueno, allò, el moment d'agraïments a la gent, tot, i dic un aplaudiment a la Bruna González. Bueno, o sigui, crec que va ser l'ovació més forta que hi ha hagut de tots els concerts.
0: Que bé.
1: Sí, que... No. Imagineu el nivell de talentosa que és.
0: Bé, jo que m'imagino és el nivell de compenetració que heu acabat arribant, perquè heu compartit tantes nits, diríem, i tants escenaris, no?, que llavors fer un disc és una feina totalment diferent. Però, esclar, saps que estàs parlant amb algú que suposo que ja només mirant-vos ja us enteneu, no?, perquè arriba un punt que ja és compartir tantes coses, no?
1: Et diré més. Ho fem amb els ulls tancats.
0: Veus? Sí, és que m'imagino. Clar.
1: Sí.
0: Això és preciós que passi, no? Aquesta compenetració...
1: És
0: que,
1: molt fort.
0: Que si tu fessis un càsting, per dir-ho així, busquessis algú, no el trobaries, no?
1: Correcte. De fet, ha passat.
0: Sí?
1: Sí. Que és com... Jo no sabia que costava tant.
0: Sí, jo no sabia
1: que costava tant i, clar, a mi em va venir donat que va ser amb la Bruna, que ens vam fer amigues a l'hora que... germanes musicals, és com... I jo sense adonar-me'n, que era tan difícil en realitat.
0: Sí que ho és, sí. En canvi, aquí sembla fàcil, eh? Quan escoltem el disc de la Mar sembla tot fàcil. Anem avançant.

0: perquè hi ha moments d'alluïment també, de la,
1: sí,
0: de la violoncel·lista i doblada, no? Perquè esclar, no es pot tocar a Marc i fer aquest pizzicato alhora. Això no, no pot ser.
1: No.
0: No pot ser.
1: No.
0: No sé que tinguis dues brunes, diria.
1: Exacte. No.
0: Bé. Una cosa que és una evidència per la gent que escolti el disc, ja se n'anirà donant, aquest és un disc que jo crec que una mica com l'anterior, no? Això sí que ho tenen en comú, en contacte amb la natura, contínuament, no? Fenòmens naturals, pluges, tempestes, en alguns casos fins i tot escoltem la tempesta, hi ha
1: sí.
0: un llamp, bueno, un llamp no l'escoltem, però escoltem el tro i tot plegat.
1: Sí.
0: I parles molt de fonts, d'aigua, etc. I això, doncs, bé, ho agraïm, perquè em sembla que és com que arrela la música també, no?
1: Sí.
0: El territori i la natura, no?
1: Sí, jo crec que... Mira, hi ha un poema de Pere Jaume que a mi em flipa, que és el de la clave el roure i del roure a la clar. De la clave el roure i del roure a la clar. Després no sé què diu, però diu progrés, canvis... Va, passats 10.000 segles de la història de la humanitat, la clar farà el roure i el roure farà la clar. I a mi aquesta cosa telúrica que ens dona... La natura i és com que és com

0: camins molt diferents.
1: I no estem parlant necessàriament de ser comunistes, perquè ara després es va a l'altre extrem, no? Però vull dir que no, que hi ha una altra manera de pensar el món sense quantificar-lo amb diners.
0: Sí.
1: Bé, anem avançant, que aquest disc és preciós, ja ho esteu comprovant. I ara, un duet d'aquells que, home, jo com em vaig assabentar que aquest duet es produïa, vaig pensar que això és un moment àlgid de la música d'autor catalana. Anem a escoltar-ho, després ho comentem.

0: Aquesta és que no ens hem atrevit ni a trepitjar-la, Marc, perquè la gent ja la coneix aquí, no cal presentar qui és la Sílvia Pérez Cruz. Sí que m'agradaria que m'expliquessis si, què significa per tu la Sílvia, si per tu ja era un referent, diríem, perquè totes les que us dediqueu a fer un tipus de música, etc. Crec que és clar, el cas de la Sílvia, que seguim des de les Migues, és espectacular, no? No sé si per tu ja era un referent. Llavors, com acaba produint-se aquesta trobada? Perquè, clar, tu pots tenir moltes ganes de cantar amb ella, però ja de voler, també, eh? Clar.
1: Exacte. A veure, sempre ha estat una... De fet, per mi, crec que la Sílvia... Primer, que per mi la Sílvia ha fet escola. Uh-huh. Després, que a mi, per mi va ser una obertura en el món de la música catalana. Perquè... Jo venia de petita, d'adolescent, a escoltar molt rock, molta música anglesa i, sí, sí. I d'Estats Units. Vull dir, les coses així, com són. Però sí que és veritat que jo, què sé, també escoltava el més mainstream d'aquí a Catalunya. Uh-huh. Però els altres camins no sabia res. Llavors vaig començar a la uni, se'm van obrir moltes portes, feminisme... bueno, vaig, sí, com obrir molt la ment... I en aquest moment va entrar la Sílvia Pérez Cruz. Mm-hmm. I a partir d'aquí també jo vaig fer les cançons, ja vaig començar a fer cançons d'una altra manera, com... Sí, era com... Oh, clar que es pot utilitzar el català per fer cançons, no? Bueno...
0: I tant, i tant.
1: I després, doncs, amb la Sílvia ens havíem conegut, crec que per primer cop, els Encuentros de Raíz, aquestes formacions que fan a Pontós o a Castellnou del Bages, uh-huh. Aleix Tobias, Anna Tobias, companyia. I allà la vaig conèixer per primer cop. I recordo que jo la vaig venir a veure amb una furgó groga i dic, uah, és la Sílvia.

0: I va passar just pel meu cantó, que estava sola en aquell moment, i m'ha dit, cantes molt bé, i jo, uau,
1: ei,
0: ostres, uau, que fort, em coneix, saps?
1: Que la Sílvia Pérez que et digui que cantes molt bé.
0: És fort.
1: És fort, això, eh?
0: És fortíssim. I llavors ja està. És que aquesta cançó, He vist l'amor, va ser una cançó que va ser una travessada forta de jo notar que sóc un canal, saps? I em va venir la seva veu. És que era irremeiable. Llavors era com, si no és ella, és que no en tinc ni idea de qui serà. La vaig escriure i em va dir, passa'm la cançó. I li vaig passar i el dia de Nadal, el dia de Tió, el 24, em va fer aquest regalàs de dir-me que sí, que comptés amb ella.
1: Te'l va fer ella i a nosaltres, perquè ara podem escoltar aquesta cançó.
0: Sí, total.
1: Va, que ens queden un parell de cançons. El disc ha passat volant. Dues més. Una amb una col·laboració amb una altra dona, d'Onassa, de la música d'aquest país, amb Rita Payés, No diguis mai.

0: les tonalitats, també. Arriba la sorpresa, que al final no és com... Uau, aquí surt un altre paisatge de cop.
1: Sí, sí.
0: Amb la Rita, ara, escoltant aquest disteu, pensava una cosa que ja sabia abans, però ara, escoltant-ho així, el dia que vulgueu, les cantants i les dones d'aquest país que feu música, podeu parar el país, vull dir que perquè aquí hi ha molt talent.
1: Tant de bo, tant de bo poguéssim parar el país, perquè ho necessita, el país.
0: Doncs a vegades, sí, el talent femení, aquest disc és també una celebració d'això, perquè hi ha aquí, no?, uns versos i unes convidades, i bé, ara arribarem ja al final, i hi ha una cosa que no vull deixar de dir abans que acabem, Mar, i és que tens uns quants concerts a la vista.
1: Mm.
0: Bastants.
1: Mm-hmm.
0: Alguns són molt a prop, en el temps i en l'espai, i altres ens agafen més lluny.
1: Sí, una mica més lluny.
0: Perquè te'n vas a Islàndia, per exemple,
1: sí.
0: Això és brutal.
1: Que és
0: això
1: molt fort.
0: M'has d'explicar també com és portar cançons com aquestes, tan catalanes, diríem, i tan arrelades, tot això, portar-les pel món, a llocs que no, potser no saben ni què cantes.
1: És totalment alienígena, l'experiència, perquè, clar, o sigui, jo que em fixo molt amb les... O sigui, em fixo molt amb les lletres quan jo les faig les cançons, vull dir...
0: Uh-huh.
1: Però, en canvi, quan escolto altra música, la música em porta completament a mi.
0: Sí, sí, sí.
1: Però després ho veig clarament que és un llenguatge universal, no? Quan vaig allà, és com... La gent s'emociona, la gent plora.
0: Mm-hmm.
1: I és com, però si no estàs entenent la lletra, és que... Bueno, et dius, com pot ser? Però a mi em passa.
0: Sí.
1: Que ja s'entén, ja que passa.
0: He portat tota la vida escoltant música en anglès, com deies abans, i...
1: Sí.
0: I, bueno, potser ja comencem a entendre coses, però vull dir que moltes vegades no teníem ni què cantàvem, no?
1: No, què va.
0: 22 d'octubre, València, 6 de novembre, Girona, llavors Islàndia, el Festival Airwaves, que és un festival important, allà 14 de novembre, a Barcelona, al CAT, llavors Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilaplana, València, Andorra, Esparreguera, et volen per tot arreu, a tot arreu et volen.
1: Ai, que bé!
0: Està molt bé, això.
1: Sí, sí.
0: Fantàstic. I ara, a més, de tot el que ja has pogut mostrar fins ara, tens cançons noves per ensenyar-les a partir d'ara, renovar una mica el repertori.
1: Sí, ja hi havia ganes, ja.
0: I gaudir-lo. Mar, ens ha encantat que vinguessis a presentar-nos aquest disc. I acabes amb una cançó que és Jo Soc, que no sé si és com la més personal, o és com l'editorial, o és la cançó que ho tanca tot, o...
1: Bueno, en realitat és com... Abans l'ha precedit No diguis mai,
0: uh-huh.
1: I després diu No diguis mai, jo sóc. Que pot ser No diguis mai, d'aquesta aigua no em veuré, No diguis mai, jo sóc. Com, jo sóc això, com així contundentment. Però, en canvi, la cançó és molt contradictori tot plegat, perquè la cançó és una cançó en què jo em defineixo.
0: Uh-huh.
1: I que és,
0: sí,
1: com les nines russes, no? Vaig dient, dins la pell hi veig un bosc, dins del bosc hi corre el vent.
0: Sí.
1: I el vent no li diu ningú cap on seguirà el seu rumb. Vull dir que és una cançó de definició total.
0: A les mans no tinc res més que una guitarra i el meu gest. Doncs, res, que conservem aquesta guitarra, aquest gest i aquestes mans, Mar, perquè són una joia.
1: Bé.
0: Gràcies, Mar, que vagi
1: Gràcies
0: molt bé.
1: Gràcies a tu.

0: la pols.
1: Un disc preciós, el de la Mar Pujol, que avui hem tingut la sort de poder escoltar, estrenar unes hores abans de la seva publicació oficial i comentar-lo de cançó a cançó amb la seva autora. Un disc preciós de principi al final, aquesta última cançó. No sé si el David Talleda des de Manresa també estava a l'escolta i si també està d'acord que aquest disc és una meravella.
2: De fet, ja el primer treball que va treure ja era una meravella i per això doncs, el vam portar al programa i era de calaix doncs, que havíem de tornar a escoltar aquestes cançons noves. D'aquesta aigua potser no en veuré, però de les cançons d'ella doncs sí que les escoltaré totes i sempre.
1: I tant.
2: Mira, per cert, és un disc que es publica d'aquí a poques hores i un altre disc que també es publica d'aquí a poques hores és el clàssic Electrodrama. El disc de la Meritxell Neddermann, que per cert la tindrem doncs, dilluns aquí al programa.
1: Sí, talent femení musical a Catalunya, no ens l'acabarem, vull dir que podríem estar fent entrevistes i entrevistes avui, bé, amb la Joana d'Arc també, i amb la Mar Pujol, i dilluns doncs amb la Meritxell Neddermann. David, que acabi d'anar bé per aquí a Manresa.
2: Sí, deixa'm fer una petita crida, recordar que tot just acaba d'inaugurar el que és la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, però que, atenció, dura fins diumenge i, per tant, us esperem a tots i a totes aquí a Manresa.
1: I tant, que descobrireu la música de tota la vida, la que forma part del nostre folklore, però també la música del futur, que aquí a Manresa es projecta el folk cap a nous territoris, i això ens encanta. Nosaltres tornarem dilluns amb l'Independents a partir de les 7 i una nova convidada, com deia el David, la Meritxell Neddermann. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi. Adeu.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Bona tarda. Arrenca la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig als plats. Roden plats, bola de miralls. Pista de fusta es van ocupant. La pista, excitants perquè aquí arriba un nou repertori com cada dia de dilluns a dijous a les 8 a la FM. Troba'ns també a partir de migdia a 3Cat Cultura sempre i porta tota la programació dedicada a l'aplicació per mòbil o tauleta. No tens cap excusa, només les ganes, el voler. Un massatge per cap peus i malucs. I com va dir aquell savi, totes les cançons seran d'amor.

Bracelet de CD. És del segell Italian Sui Bera. I aquesta és Just Another Love Song. Totes les cançons seran d'amor, seran boniques i seran necessàries. Un nom imprescindible de la música balèrica, de l'electrònica dels 90, és a Man Khaled Adam. Barfoot 26, revisions de sons pretèrits a la tarda de Vall d'Icara.

clàssic del 91. Amb en Calatana es va treure de la xistera. Barefoot in the Head. La cançó ha mutat, ha tingut remixes amunt i avall. Qui descobreix el so baleàric se la fa seva. I ara són ells que per celebrar estan vius, treuen 16 remixes, 16 versions distintes. I una és aquesta Barefoot 26. Amb en Calatana. Tarda balearica a la pista. When my memory wanders, as it does.

increïble. Diuen que fan kraut afro, afrokraut. Sigui com sigui, aquí hi ha el patró del kraut rock, del disco especial, de l'espai dels 80, i sobretot una cosa xulíssima. El seu disco es diu Message from Walls, petits missatges que ells han vist escrits a les parets, que els transformen en cançons. Free Space, amb un interrogant al final. O-Y, O-Y, de Berlín. Música inspiracional, increïble.

0: festa de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
1: El concepte és clar. Disco Future Spice House. Andrew Corbin ho deixa clar.

tros de cançó. Disco Future, Space House. Disco lent, disco necessari, espaial, per marxar amb una màquina. L'arrencada d'avui és lenta, però molt groove. Connection Transpacific. Així es diu aquesta peça de Hologram Team i el remix dels Morchiva. Què més voleu, fills?

quina delicatessen, quina meravella. Som Morshiva fent un remix de Connexión Transpacífica, el projecte Hologram Team de la teclista dels Stereolab, la Morgan Lotta. El seu piràmic disc que ja havia sonat a casa i ara ens promet una pila de remixes que comença amb aquesta elegància amb Morshiva. Preparat en el plat dret, un clàssic de clàssics, passat per una batedora amb una excusa. Una excusa solidària. El projecte de Water Girls, darrere tota la putoleia del segell, dels LCD, The Wall of the Moon. Sí, la mítica dels Waterboys, feta per les Water Girls, un projecte solidari.

0: una cançó, una esperança i una vida. The Wall of the Moon dels Waterboys va servir de coartada perquè tots els amics de GD Twitch, en Kevin McIvor, l'home d'Òptimo, es posessin a fer una cançó per celebrar la vida. Li van diagnosticar el càncer terminal que se'ns els van portar i tots van dir, fem una cançó. Un cop feta, el món la necessitava. Col·labora amb la Fundació Escocesa de Prevenció del Càncer comprant el vinil d'aquesta, The Wall of the Moon, i celebra que la vida són cançons, que les cançons són vides. Per tots els amics que aquest estiu han marxat, els meus i els vostres, perquè tots en tenim que el camí s'han quedat. The Waterboys van fer The Wall of the Moon i The Watergirls senzillament n'han fet una altra versió.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Miki Puig, els plats.
0: Mireu què arriba. Quàntic. Subterrània. Si hi ha cançó nova de Quàntic, el club de fans treu les bufandes.

d'enveja molt gran, l'enveja de tots aquells que mai heu sentit a Quàntic i és la vostra primera vegada, perquè el món que se us obre per davant és d'un dels músics més interessants dels últims 30 anys i vull pensar que no em quedo curt. Subterrània és el més nou d'aquest senyor, d'aquest home que ha investigat, que té l'elegància com a punt de partida en la seva música i que avui sona a la pista. Si us plau, els seus bitllets. Tornem a pujar al tren lleuger de Bergen. Richardson i l'homenatge al tren que el portava en el seu club favorit de Bergen.

cada cop que en Richardson agafava el tren lleuger de Bergen per anar de l'aeroport al Club Ostra, mirant per la finestra s'imaginava un món futurístic i va crear aquesta peça, Bergen Light Rail, inspiradíssima en tot el so europeu que ens va fer créixer als 70 i que ens va imaginar per ballar, per arribar a la pista. Un dels clàssics d'aquesta temporada, que es diu Don't Leave Me on the Net Floor, és el més nou de la Carly Rae Jepsen. I sí, sona com si Ava s'hagués trobat amb sintetitzadors d'ara mateix i fessin la competència a la canalla que balla a les discoteques amb el mòbil encès.

0: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
1: Una tarda plena de novetats, de ball molt europeístic, de cançons que ens proposen gairebé somiar. Tim Angelder, amb Coach Harrison i aquests xibes. Ets aïcat a la ràdio Enquesta, Inquieta, i el Pista de Fusta. Avui va vestit de la NASA.

un tros de peça elegantíssima. Tim Angel Dart invita Coach Harrison a que li posi una melodia i una lletra i els hi surt això. Xaibes, cucu, menut, elegant i elegantíssim. Peces de ball. Avui ja t'he dit que torna a tenir molt europeu i ara fliparàs amb el que arriba. The Magician i Nico D'Andrea, Destination, disco europeista, i aquest sampler que sembla la panxa que em cridi des de baix.

Un belga i un francès, de Magician i Nico D'Andrea, es prenen, es passen el xoc amb aquest Destination. Tot el que puguis imaginar, editat evidentment per al segell Kitsunya. La van fer per una desfilada. I això no és excusa perquè tu no hi desfilis a sobre. Us dic que la tarda era plena de coses romàntiques i franceses, europeístiques en molts moments, sempre inspirades amb aquells baixos que Moroder i altres pioners ens van donar. Elfenberg i el seu Infected Disc, uns discos que estan infectats. Jo ja us els desinfectaré. Amb paciència, cura i amor.

Time, What's in the Night. És el recopilatori que de tant en tant la gent de Bordello Parigi ens fan arribar. Elfenberg i els seus discos infectats.

0: you can't take no more. And your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.
3: Una pista de fusta que avui us he dit era plena de cançons d'inspiració sintètica, com Eurodisco, com Disco Rebaixat, Dish Dash, My Trip. La recta final no serà més.

Déu-n'hi-do. Beach Dash i el seu My Trip. De veritat que avui tenia tantes ganes d'empalmar una darrere l'altra. Cançons inspirades en sons sintètics que per mi em recordaven a cascos i escafandres. Recta final, us ho he dit, molt i molt incisadora. El projecte es diu Tàleg i això es diu Carbon Copy, allò que posàvem entremig de dos folis perquè ens pensàvem que la còpia també servia. I la còpia, ho sabeu, mai serveix.

0: Carbon Copy, el projecte Tàleg, fent que l'Italo estanyessi de disco europeu dels anys 70 i un punt de foscor. Ets a la Ràdio Inquieta. Això és un programa que passa cada tarda a la FM Dicat.
1: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix matcanal de sempre.
0: La despedida la posa Barrick i el seu The Dream. No oblidem mai de somiar. No oblidem mai que la música és important, que nosaltres som els seus transmissors. Em dic Miqui Puig, als plats, i faig un programa de ball que es diu Pista de Fusta, cortesia dedicat de la Ràdio Inquieta. Saps on trobar-nos? Si acabes d'aparèixer, tens un històric curiós i bonic per investigar. I si ets Pista de Fusta, és un goig cada tarda que vingueu a ballar. El somni, The Dream, Balric. Avui hem tingut electrònica amb escafandra. Demà n'hi haurà més, diferent, distinta. Sigueu feliços i balleu.

0: escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu mos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al tenebrós món de la cocaïna, arriba l'hora del cel obert. Ai, mare de Déu, la farlopa, que n'ha fet de mal, però molt de mal, eh? Aquesta espècie de plaga popularitzada a finals dels 60 i principis dels 70, que es va carregar bastants tabics nasals i, sobretot, bastantes neurones cerebrals. Una droga que, en principi, et fa sentir més segur de tu mateix, més loquaç, menys intoxicat, però que al final es transforma en una trampa d'autoconsum il·limitat que et fa perdre la realitat de la vida quotidiana. Per tant, avui tenim una voluntat de servei social i el que volem fer és fer un resum o fer un recull dels discos de la història del pop que de manera més documentada van estar salpebrats d'aquesta substància anihiladora. D'entrada, els Fleetwood Mac.

El Go Your Own Way, aquesta cançó que va escriure en Lindsey Buckingham com si fos de resposta a la que va fer l'Stevie Nicks amb una cançó que es deia Dreams. O sigui que els Fleetwood Mac, perquè ens posem al dia, era un grup on hi havia dues parelles sentimentals, els McVie i els Buckingham, que estaven en el procés de separar-se just mentre es van fer els Rumors. Que dius, bueno, una manera horrorosa de ficar-se a dintre d'un estudi i passar-s'hi 10 mesos seguits. Però, contra tot pronòstic, el resultat, ves que no fos per la mala llet que hi havia, va regalar-nos cançons que ja són clàssics de la història del rock. Però el que expliquen els que hi eren, i no uns, sinó bastants, és que el fuel que va fer que no es tiressin els plats pel cap era la quantitat de quilos i quilos de cocaïna pura que consumien tots els seus components. Alguns se'n van sortir de manera més o menys suportable, però altres, com per exemple l'Stevie Nicks, va acabar havent-se de trasplantar el tabic nasal i ficar-se'n un de platí. Sí, sí, tal com ho sents. I és que a la costa oest, de principis dels 70, la cocaïna va ser una autèntica plaga. Tot el so californià d'aquella època aparentment hippie i daurada estava consumida per una addicció a la cocaïna molt desacomplexada. De fet, expliquen que la gent anava pels llocs amb un collar, amb una cullereta, per poder consumir la droga de manera més planera. I si de tota aquella gent haguéssim de triar el que va tirar més de beta, aquest seria, sense cap tipus de dubtes, l'Stephen Stills de Crosby, Stills and Nash.

Sud Judy Blue Eyes, aquesta obra magna. Tot el que sentiu en aquesta cançó, tot absolutament, està tocat per el Stephen Stills, perquè encara que sembli mentida, al principi del grup, l'home orquestra, el director musical, el factotum, era l'Stephen Stills. Els altres dos posaven les veuetes i poca cosa més. El problema era que l'Stills era una persona de naturalesa addictiva i va caure en el pou del consum cocaínic fins a punts abismals. La conclusió és que, degut a aquesta tara, el seu talent va anar minvant, fins a acabar sent el membre del grup amb menys talent i amb menys cançons memorables. I si dèiem que a l'hora de triar el rànquing dels més farloperos a la costa oest, Stephen Stills guanyaria la medalla d'or, si ho féssim amb els grups, o sigui, les bandes en què tothom, però absolutament tothom, anava sempre amb els orificis nasals plens de color blanc, aquests eren els Eagles.

Els Eagles i el Life in the Fast Lane, és a dir, el que seria el manifest d'aquest tipus de vida compulsiva en què la cocaïna fa que ni dormis, ni descansis, ni paris un moment. La vida al carril d'avançament, que tothom sap que el que acaba és provocant més d'un accident. Un altre home destrossat per culpa de la seva addicció a la cocaïna va ser en Sly Stone. I això sí que és un gran drama, perquè aquest home havia de ser el prince de la dècada dels 70. Un autèntic geni que va barrejar per primer cop el funk, el rock, el soul i la psicodèlia.

Just Like a Baby. Així va acabar Sly Stone barallat amb tota la resta del grup, expulsant-los amb més facilitat que un àrbit de futbol en un partit del Real Madrid i acabant sent una caricatura d'ell mateix amb concerts on no feia cap, retorns fallits i uns anys finals envoltat en la misèria. Quina llàstima de talent, mare meva. En David, bueno, en David també va tenir la seva època cocainòmana i a més està bastant documentada. Va ser a partir del moment en què se'n van a viure a Los Angeles, just passat el Diamond Dogs, i deien que subsistia amb una dieta de llet descremada i cocaïna. És a dir, que ni s'alimentava ni feia res més que esnifar compulsivament. De fet, hi ha una entrevista al YouTube que podíeu veure perquè és com... fa peneta i tot, eh? És en David Bowie entrevistat pel Dick Cavett en l'època del Young Americans, que és com el paradigma de com es comporta una persona quan està absolutament encocada.

Stay, una de les cançons del Station to Station, un disc que, segons les mateixes declaracions del David Bowie, no recorda en absolut haver-lo gravat. Era tal el seu estat físic, anímic i narcòtic que no té ni un sol record del que es va coure en aquells estudis de Sigma. I si així com els 70 van ser l'època daurada de la cocaïna, en els 90 va haver-hi una revifalla evident. Rivalitzant amb el MDMA i els àcids, la farlopa va tornar a regnar entre els grups més reconeguts, malaguanyant el seu talent. Un exemple clàssic, els Oasis.

World. L'exemple més clar de què passa quan entres en un estudi amb massa cocaïna a la butxaca. Els resultats, doncs, cançons rebullides, allargades sense sentit i que mostren de manera evident que allí fa falta algú amb una mica de cap clar que digui ja n'hi ha prou d'aquesta cançó i potser que la tallem. Però és que els Oasis no eren els únics, eh? El Damon Albarn encara va ser pitjor. I és que al Damon Albarn no se li va acudir una altra cosa que en una entrevista a la revista Q queixar-se de que hi havia una espècie de tempesta tropical de cocaïna a l'escena musical del seu país i que l'odiava. Cosa que, per una banda, podia semblar molt valenta si no fos perquè ell, principalment ell, n'era un dels perpetradors més il·lustres.

Country House, a l'època dels Blur, en què també van decidir baixar d'aquest vagó de les addiccions, abans no se'ls emportés per davant. Va, i abans de que arribem a la pausa, deixeu-me que posi, bueno, un dels músics que menys ha amagat la seva debilitat pels polsos blancs. És l'Andrés Calamaro.

Tu i jo sempre, l'Andrés Calamaro. I aquest disc, El Salmón, que va fer, que dius, i que té de curiós aquest disc. Bueno, només que res, que té 103 cançons. 103. Per què? Doncs perquè aquest home en aquesta època no tocava vores. Vivia en un hotel de Madrid i, segons explica ell mateix, va arribar a estar 6 dies seguits sense dormir. Era tal el punt de disbauxa que qualsevol de l'escena nocturna madrilenya, quan se li havien tancat tots els garitos, se n'anava a Can Calamaro, sapiguent que allí la festa no acabaria mai. Bueno, el resultat, doncs, que mai més va fer un disc de cara i ulls. Algunes petites guspires del talent que tenia, però absolutament colgades per les tones i tones de verí que s'havia ficat dins el nas. I si el Calamaro seria el paradigma del músic drogadicte espanyol, si parlem de bandes, doncs serien els Planetes.

Els planetes que volen provar noves sensacions i a fe de Déu que ho van fer, com queda documentat en totes les seves biografies o fins i tot amb les declaracions del Vanin, el membre del grup que els ha deixat no fa gaire i que també els ha deixat com un drap brut aprofitant l'avinentesa. Va, posa'm una pausa que m'està agafant com a mal rotllo. El Celobert, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
1: Seguim aquí al cel obert repassant els discos més farloperos de la història del rock i qui arriben ara són els Deep Page Mode, que ells tan monos que eren des de Basildon amb aquella pinta d'escolanets de Montserrat fins que el Dave Gahan va començar a visitar la vida nocturna de Los Angeles, es va transformar física i espiritualment i va acabar gairebé havent-lo de... Bueno, no, gairebé no, que el van haver de reviure degut a una sobredosi. Li va anar d'un pèl.

Policy of Truth, els DPage Mode del Violator, uns DPage Mode que per sort de tots han superat ja aquesta vida tan desmarxada i sembla ser que han après a distreure's sense haver-se de narcotitzar. Bueno, què ens queda? Home, ens queda un dels discos més cocaïnitzats de la música popular. Ep, i no ho dic jo, ho diuen els mateixos membres, els quals reconeixen que quan van fer el volum 4 es van gastar la meitat del producte interior brut de tota Colòmbia. Que qui són? Són els Black Sabbath!

I amb aquest Snowblind, amb un títol que ja ho explica tot, l'equip del programa s'acomiada de tu. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i, sobretot, no entreu en aquest món, que ens sortireu amb el cul cagat. Adéu.

0: escoltes i cal.
1: Si sou fans de Philomena Kang, no us podeu perdre Android, perquè a més d'humor, hi ha emoció.
2: Quan anem a festis, és el típic de fer-se la ruta, no? Vaig a veure aquest grup, aquest escenari, i després vaig a l'altre, que toca no sé qui. Doncs en el cas de Serializados, veient la programació, realment, dijous, 22 d'octubre, crec que la meva ruta seria A Better Place i Más allá de la sociedad.
3: La sèrie que més m'ha fet riure aquest any és New Zealand Spy.
4: Recordeu a Pinochet? Heu vist algun partit del Colo-Colo? I alguna sèrie xinesa a la vostra vida? Doncs ara podeu anar a veure Raza Brava al festival. Per mi, una de les sèries més interessants d'aquest any.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICA.
6: Hola, hola, hola. Benvinguts al Rouge Cocktail Club. Benvinguts a la prèvia del Serializados Fest.
7: Animeu-vos.
6: Hi ha un habitual que fem uns dies abans del festival,
7: sí.
6: Trobar-nos aquí en comunitat. A vegades a alguns llocs com la Moritz, a vegades al Rouge.
7: Sí.
6: Depenem.
8: Sempre alcohol pel mig.
6: Sempre tot i que només hi ha aigües en càmera. Ah, sí. És molt important.
7: Anava a dir depenent de l'esponsor, però el Rouge no ens posa ni un duro. Però sí que ens posa l'espai.
6: Sí. Sí. I estem molt ben acompanyats. Si us podeu aplaudir vosaltres mateixos per venir avui. Moltes gràcies.
7: Aplaudiment per vosaltres mateixos.
6: M'ha agradat el moviment del Carles i la... Del Carles i la Sílvia projectant
8: el micròfon bé, la...
6: els micròfons.
9: Perquè si no, sembla que hi hagi dos gatets. I no estem entre
8: quants.
9: Amics, però
7: és
9: som
7: molt de periodista de peu de camp, no?
8: Clar. M'hauria agradat a mi.
7: De Roger Saperes.
8: Periodista de
7: com
8: primera
7: es diuen, de
8: línia.
7: Ràdio?
8: No ho sé.
9: Hòstia.
8: Acabes de fotre en un jardinet.
6: És que però has dit un nom de fa 10 anys.
9: Sí, exacte.
6: No?
9: Sí. Ja no hi és, no?
7: Jo, jo sóc del RAC1 del Jordi Basté.
9: Ja no hi és ni allà.
8: És Pot Costa, Jordi Costa.
7: Del Barça juga RAC1 del Jordi Basté.
6: Ah, uf. Bé. Crec que menys fins aquí dos minuts i mig de programa i aquí ens tanquen.
9: Sí.
7: No, però no ens han dit res mai per parlar de RAC1 al programa.
9: Bé. Això és perquè no ens escolten, però el dia que fotin l'orella veràs, o sigui...
7: No, la Lido ens escolta moltíssim, la Lido.
8: Sí, sí, sí. Home, no, Catalunya
6: Ràdio... Vols dedicar-li més estona a RAC1 o vols que parlem del festival, de l'ICAT, de l'emissora on estem?
7: Sí? No, el festival, ICAT, sí, tot. No va ser correcte.
6: Doncs això, ara en pocs dies arrencarem el que per nosaltres són els dies més intensos de l'any i el que espero que per molts de vosaltres siguin dies divertits. Per nosaltres és una mica mig-mig.
8: És mig-mig, sí.
6: Jo crec que l'única que disfruta és la Sílvia, realment, els dies del festival. A nosaltres ens veu suar, ens veu donar voltes d'aquí cap allà com sense cap.
9: A vegades dono un cop de mà, doncs, trasllado algun puf, coses d'aquestes.
6: Porta coses a firmar, perquè abans destacava jo, que ara guardo el pack de DVDs signat per Vince Gilligan.
7: Ah, sí, eh?
6: Porta coses.
7: Vince Gilligan et va signar un pack de DVDs?
9: No només això, sinó que el pack el tinc a la prestatgeria que més es veu amb la seva signatura i a sobre em va posar You are the danger.
7: Oh, wow.
8: En sèrio? Quin record, eh?
9: És el millor que tinc.
6: Tu, Sílvia, aquest any voldràs que et signin alguna cosa? Ets fan de Sherlock? Portaràs alguna cosa de Sherlock?
9: Sí, home, vindré a veure Stephen Moffat. Sí? Segur. Però jo la sèrie que recomano, una de les que he vist, és Android, que el nom...
6: Has vist el joc de paraules,
9: Sí.
6: No és molt... És una mica un acudit...
9: Aquesta pausa dramàtica, sí. No? Android. Que va presumptament, sobre un robot, o sigui, la intel·ligència artificial amb la cura de les persones grans quan es queden soles, no? La protagonista és Diane Morgan, per això deia que si sou fans de Philomena Kang, aquesta sèrie us agradarà també. També he de dir que riu més el robot a Android que la Diane Morgan a Philomena Kang, que és bastant curiós. És un robot bastant simpàtic, és divertit, no? I fa servir exactament la mateixa eina còmica que Philomena Kang, que és, quan diu coses molt lògiques o coses molt absurdes, és un personatge totalment seriós, totalment rígid, perquè és un robot, no?
7: Sí, sí.
9: Però...
7: Seria Feel Good, no?
9: Feel Good.
7: Vull dir que està en aquesta dramèdia, no?, que tant ens agrada.
9: És el que anava a dir, que el robot no és necessàriament el centre de la història, perquè també té molta tendresa aquesta sèrie, no? O sigui, parla de la soledat de les persones grans, de l'aïllament, de què passa quan els amics o els familiars es moren i la gent gran, doncs, només li queden dos o tres amics.
6: Quina
9: no?
6: comèdia, eh?
7: Està bé, les comèdies d'avui dia, no?
9: És dramèdia, és dramèdia.
7: Sí, sí.
6: Ara tot és dramèdia, no?
7: Tot és dramèdia. Bueno, sí, estem en un món on The Bear és una comèdia.
6: Sí, que però és veritat que Android una mica a mi em va donar la sensació també el que va passar amb Ricky Gervais quan va fer Derek o Afterlife, no? Que de sobte de
8: Afterlife,
6: buscar...
8: Afterlife, que ja surt també.
7: Sí, sí.
8: Morgan.
6: Sí, sí, sí. Que hi havia aquest punt d'una cosa més estripada, una comèdia més àcida, de sobte se n'anaven a un lloc més sentimental, no? I un lloc més tendre en si, no?
8: És que no sé si Afterlife és comèdia, eh? O sigui...
6: Té moments, té moments.
9: Crec
6: moments,
9: que primer però... va estar la malaltia mental, la depressió, però...
8: Afterlife...
9: No, aquesta això no us
6: dura.
9: Passarà.
6: No, no
9: o sigui,
6: tan...
9: té més tocs de comèdia, però no és comèdia de fotre't un tip de riure, és comèdia d'aquesta tendra, no?
8: Sí.
7: Això és el 20 d'octubre, no?
9: Sí.
7: 20 d'octubre, no pot venir Diane Morgan, em sap greu.
9: Una llàstima.
8: Ho hem intentat, no és broma.
7: Ho hem intentat. Sempre ho intentem.
8: Sempre
7: ho intentem.
6: Home, amb tots els convidats, no,
7: No.
6: Sèries, no.
7: No.
6: Però sí.
7: Sempre no, però quan hi ha un nom potent, sempre l'intentem portar. Però
9: sí,
7: hem portat Judit Martín.
9: Sí, però no acostumeu a portar actors. És una altra de les característiques del Serializados sí. Fest, que sí. tira més pues, per directors, per guionistes, sí. per sí. creadors. En aquest cas, la Diane Morgan és pràcticament tot, menys
7: tot.
9: Dirigir, ho fa tot.
7: Ho fa tot, ho fa
9: és creadora, guionista, productora executiva i protagonista. O sigui, tot. Absolutament tot.
7: Tots els papers de l'Auca.
9: Podia haver vingut al Serializados
6: Fest
9: tranquil·lament.
7: Home, i tant. I, tant. Sí. I això no l'hem pogut portar, però hem portat la versió catalana de Diane Morgan, que és Judit Martín, que és el que deia, que presentarà la sessió validíssima, però li vam enviar un mail.
6: Sí.
9: Mira, una anècdota.
7: I ens va dir, m'encanta, sí.
6: Sí, sí.
9: Vale, una anècdota sobre Judit Martín, perquè he parlat amb ella aquest matí per un altre programa.
7: Judit Martín la coneixeu o no? Sí, no?
9: Sí, vale. De Polònia, l'està passant. Sí. No? La còmica una mica per excel·lència ara mateix.
6: Pizza
9: no?
6: Movies, que Pizza va Movies. Estrenar pel·li com a coprotagonista.
9: Doncs aquest matí he hagut de parlar amb ella per una cosa, però...
6: Explica'ns la cosa. Entrem...
9: No, sí. és una entrevista amb un altre programa del CAC.
6: Vale.
8: Volem saber tot.
6: Més.
8: Ho volem saber tot.
9: Ja ho veig, ja ho veig. No, però m'he fet un tip de riure. La qüestió és que l'havia de trucar ahir al vespre a les 8 del vespre. Però se'n va passar. I per què se'n va passar? Perquè estava mirant justament Android. I aquest matí, quan he parlat amb ella, dic, hòstia, Judit, perdona i tal. Dic, en el meu descàrrec, dic que estava mirant la sèrie que presentes al Serializados Fest. Diu, hòstia, quina casualitat, i se te'n van a la bola. Dic, el meu subconscient va pensar que éreu la mateixa persona. Sí, o sigui, sí. És una mica la Diane
7: no,
9: Morgan catalana.
7: Sí, sí, no, nosaltres ho hem pensat arran de... O sigui, ens ha vingut el look-alike, la semblança arran de veure Android i de proposar-li a ella, no?
9: I que tenen que coses en comú de la vida, no?
7: Sí, sí, sí.
9: Una va treballar venent fish and chips i l'altra va treballar a la Frigo, coses d'aquestes.
7: Ah, sí?
9: Sí.
7: Qui fish and chips de
9: Jan? Fish and chips
8: de Jan.
7: I Frigo?
9: Bueno, i Frigo?
7: Tot pot ser,
6: eh? Empúria Brava, no, potser és més
9: per fer... Judit que... Martín va treballar a la Frigo.
7: Però hi ha un fish and chips molt bo a Barcelona.
9: Ja,
7: avui,
9: ja
7: no?
9: Però
7: és...
9: no era això.
7: Sí, està boníssim. Vale, a la Frigo, va treballar.
9: A la Frigo.
8: Però m'agradaria molt veure a la Judit Martín fer un Catalunya by Judit Martín, com la Tierra segons Filomena Kang.
9: I tant.
8: Crec que seria... Llencem aquí. A vegades llencem pitch.
6: Sí. Idees de remake.
8: Series Selector.
6: Doncs vinga, Trescat. A veure, sí. Sigui.
8: Elevator Pitch
6: Judit
8: de...
6: Martín.
8: Judit Martín.
9: Si algú ens escolta, de 3CAT.
8: Sí. Eco, no?
6: Ara fa un programa RAC1 de sobte.
9: Prou ja!
7: Jo crec que ens escolta més gent de RAC1 que de Catalunya.
9: És possible.
7: El qual està
6: doncs,
7: guapo.
6: Amb això de la Filomena Kang, de la Diane Morgan, una cosa que encara no m'ha anunciat, però que passarà, per qui sigui fan d'ella, és que a Filmin recuperarem uns capítols d'una sèrie que va fer fa un temps a Anglaterra, que es diu Mandy, i que la tindrem amb subtítols, diguéssim, durant el festival de Filmin al novembre, que val molt la pena recuperar-la i era la primera sèrie que feia ella com a creadora. Que aquí veurem una mica els orígens, un programa més de sketch, però que feia algunes paròdies molt, molt divertides i que també és allò començant a crear personatges diversos de, del que feia ella, que és brutal.
8: De l'època quan l'humor eren sketchos, no? Abans de que l'humor fos tràgic i fosc i era...
6: Sí, sí, perquè és una sèrie de 15 minuts i va més per segments.
7: Sí, sí, sí, sí. Tipo Little Britain i aquest món de... Sí, sí, hem perdut aquest humor.
8: L'hem perdut. Sí. Estàs bé? Vinagres i...
7: Vinagre, sí. Bueno, vinagreta, sí, sí. No?
8: Vinagreta.
7: Es va recuperant de tant en tant, però no té tanta... No. Tanta visibilitat. Sí. No?
9: Ni tirada, la potser, vol... no? És una cosa que ha caducat una mica, no?
7: Sí,
9: no, no
7: sí.
9: Ho sembla?
7: Sí.
6: Potser una mica sí.
7: Bueno, però perquè jo... si ets molt incorrecte et cancel·len, no, també? Hi ha un punt de...
8: Vols entrar aquí, també?
7: No.
6: És un petit jardí, eh?
7: No obri...
8: Segon jardí del Beto Martina.
7: No vull obrir jardins, de però de tant hem de parlar de coses interessants, també.
6: Comèdia de jardí. No, tot... jo, una sèrie que abans és el que comentava la nota de veu, que també m'agrada que es facin sèries de comèdia pura, clar. I de les de riure, i a mi, la que, quan la vam veure per programació, em va al·lucinar i m'ho vaig passar molt bé. No sé si hi ha aquí fans de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, tot aquest tipus de...
7: Leslie Nielsen,
6: exacte. Doncs hi ha una sèrie nova zelandesa que es diu New Zealand Spy, que el que fa és jugar amb el codi d'un 007, un James Bond de la vida.
8: Un Johnny English,
6: però... Tot és amb un codi d'agafar el registre de les pel·lícules d'espies i jugar-ho a una comèdia tonta, absoluta, de gags visuals, de slapstick, de feta per un comediant, diguéssim, novozelandès, i que surt també el Brett McKenzie, sí. Un dels Flight of the Conchords, fent un paper per allà.
7: Sí, i podreu veure dues sèries, aquesta, The Full and Rise of Reggie Dinkins, que és dels creadors de 30 Rock, i després New Zealand Spy, que
9: us podeu apuntar com la del nom difícil.
7: Sí, i la sessió no dura 3 hores.
6: L'espia de Nova Zelanda, tampoc, no?
8: Sí, New Zealand Spy.
6: S'entén bastant bé.
7: Està bé.
6: Hi ha noms més complicats.
7: La sessió no dura 3 hores, o sigui, són dues sèries, però són 80 minuts, perquè passem dos capítols de cada,
6: 20
7: i pico, i després us podeu quedar a veure, ja ho diem tot, o no?
8: Vinga, dispara.
7: Els de la ruïna, el Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltavull, amb l'Enzo Vizcaíno i l'Àlex Martínez Vidal, que fan aquesta sessió anual exclusiva al festival que es diu Literaturium de Sèries, que bàsicament el que fan és inventar-se sèries, les millors sèries de l'any, segons ells.
6: L'any passat va sortir una plataforma com Condis Plus, una plataforma que no coneixíem encara.
7: És un brainstorming brutal.
6: Sí, sí, sí. I es van posant uns compromisos. M'encanta aquell moment de... Desenvolupa més aquesta sèrie. La trama que has parlat de la germana, descriu-la com feia aquell sorollet. I es van fer unes putades en directe.
7: Entre ells.
6: Que és boníssim.
7: Ho recomanem.
6: Sí. I ja que estàs, aquell dia que tot és comèdia, acabem una sèrie on surt Nathan Fielder.
8: Sí.
6: Recuperem una web sèrie. No sé si hi ha algú que també sigui fan de Los Ensayos, de Rehearsal...
8: Fielder ja és el filtre del filtre, eh? O sigui, sí. Ja és cada cop vas a Diane Morgan, passes a Nathan Fielder... I ara
6: aquesta és la comèdia més nicho, és una comèdia més arriscada, però que, atenció, diuen que el seu nou documental pot ser que vagi als Oscars a competir a ficció. O sigui, que entri a estar una de les pel·lis nominades a millor pel·lícula, s'estrena a l'octubre. I és un altre convidat que ens ha dit que no, el Nathan Fielder.
7: Que ens diu que no cada any, per això.
8: A més, vindria pilotant l'avió.
9: Fins que diuen que sí.
6: És el programa que estem explicant les negacions, no?
7: Sí, sí.
6: No diguem quins convidats venen, sinó quins diu que no.
7: O sigui, també està bé. Jo crec que hi ha pocs festivals al món que fan un podcast explicant el que no han pogut aconseguir.
9: Qui és el creador que més vegades us ha dit...
6: Home, claríssim.
8: No, Philip Waller-Bridge.
9: Ja, clar.
8: Segur. Des del 2017...
6: Cada any té el nostre mail.
7: Sí.
8: Portem 9 anys...
6: Una resposta... Un de cada 3 anys.
7: Sí. Jo crec que té resposta automàtica a tots els mails.
9: I cada any...
7: Em sap greu, però no puc.
9: Feu-me el favor de fer també el mail a la Sharon Horgan. Cada any.
8: Si no cada any, potser cada dos ho intentem.
6: I aquí no fa falta que li enviem res a Diego San José.
9: Ja ve sol, no?
6: Ja fa una sèrie a l'any i ens representa la primera de totes.
8: Jakarta.
6: Ja és un habitual.
7: Estem a punt de fer fora, de fet.
6: Jo crec que és la teva sèrie sí, tu no. Tu ja prou. Ja és assetjament que tornis.
7: Bueno, ara aquest any estrena Celeste temporada 2, no sé si veurà la primera, però ens va flipar, i aquesta segona temporada hem vist 3 capítols ja i pinta molt bé. Canvia Shakira per un futbolista.
8: Sí.
7: He dit Shakira perquè la primera temporada és Shakira, no?
6: No es pot dir Shakira.
7: I la segona temporada és Messi, bàsicament.
6: No.
7: Bueno.
8: Seria Piqué, la gràcia.
6: Però és del Madrid.
9: I com és justificat?
6: Bueno,
7: de dissimular.
8: No, crec que diuen Real Madrid.
6: Diuen Real Madrid?
8: Crec que sí,
7: En algun moment...
9: Perdoneu, com es justifica que es digui Celeste? No justifica.
7: Això és la primera pregunta que li hem de fer al Diego, és aquesta.
9: Ah, sí.
7: El títol de la teva sèrie és justet.
6: És que, de fet, era una minissèrie, però ara cada vegada està passant més que si les minissèries funcionen, passen a ser sèries.
7: Clar.
6: És com, si ha agradat, continua.
8: Ser White Lotus, True Detective...
7: Total.
9: Bronca.
8: Bronca DTF, esperem. Cada programa ho diem, eh?
6: Sí, però crec que
8: cada
6: DTF,
8: programa
9: amb
8: DTF Sant Lluís...
9: Això és més un desig que no pas una altra cosa.
8: Si m'escolta el Blois de HBO, doncs que...
6: I Raza Brava tindrà més temporades.
8: Carles, Raza Brava...
6: Recomanes una sèrie xilena de futbol.
8: Sèrie xilena... Ah, de futbol, amic. És una mica...
7: No, pensava que no t'havia agradat tant.
8: M'ha agradat bastant. M'ha agradat...
6: Ui, és un bastant com el de la Sílvia? O és un bastant polite?
8: Jo crec que aquest tipus de sèries són... Ara posaré una mica seriós, perquè molta comèdia, doncs ara...
9: Sí, no, és bastant que li agrada molt.
8: Sí, o sigui, em sembla que és la típica sèrie per la que val la pena fer un festival de sèries. I ara m'explicaré.
6: Uau!
7: Vale.
8: Sèrie xilena...
6: Drop the mic.
7: Estic una mica d'acord, sí.
8: Drop the mic. És una sèrie xilena que, de cap altra manera, segurament arribaria a Barcelona i menys en una pantalla gran. Una sèrie xilena més d'un creador que ja té un Emmy internacional, que es diu Hernán Cafiero, que potser encara no sona, però sonarà cada vegada més, i que explica la història de la fundació de la Barra Brava, no sé si sabeu el que és una Barra Brava, que és com es diuen les hinxades, en català no em surt.
9: Les
8: aficions, diguem, més violentes del futbol sud-americà, es diuen
6: els hooligans,
8: barres però... braves, sí, els hooligans de Llatinoamèrica, doncs com és la fundació de la Barra Brava del Colo-Colo, que és l'equip segurament més important de Xile. I com està vinculat a tota la repressió dels anys 70 i 80 de Pinochet, que la llibertat d'expressió estava completament prohibida, però a través dels marges de la societat, com podria ser la cultura i en aquest cas l'esport, doncs la gent s'organitzava d'una manera secreta per poder doncs, manifestar la seva opinió política. I és el cas...
9: Ah, vale, no estava vinculat com el Real Madrid amb el franquisme, sinó al revés.
8: És al revés. Sí. O sigui, és la història de com el Colo-Colo, que és l'emblema del futbol d'allà, la seva brigada del Colo-Colo neix una mica arran d'aquesta situació d'injustícia tan gran que va viure el país en aquelles dècades. I és una sèrie superinteressant a nivell històric, social i també a nivell de ficció perquè està superben parida. I aleshores la tindrem Raza Brava presentada per Panenka.
7: Sí, per la revista Panenka.
8: La revista Panenka, que és una mica el futbol de l'agafapasta. No?
7: Sí, és el periodisme esportiu que volem, no?
8: Sí, és el periodisme esportiu, és el jot down de l'esport, podríem dir. És,
7: sí.
6: Tots referents de fa 15 anys, no? Estem
8: sí.
7: Estem allà, o sigui, fem grans.
8: És la nostra època.
9: Me quedé lluny, a mi.
8: I la presentarà Panenka, aquesta sessió, i jo la recomano moltíssim, perquè realment és aquestes coses de... Per què val la pena anar a un festival i moure'm de casa i, pues, per veure una sèrie com aquesta, Raza Brava? Que quin dia és? A quina hora?
7: Buah!
6: Minut i resultat.
8: Estàs trigant.
7: Vinga. No, calla. És divendres.
6: No.
8: No.
7: És dijous, perdó.
8: És dijous 22.
7: És dijous 22.
8: Ah, he de treure el mòbil?
7: És dijous 22 al Teatre del CCB.
8: Això segur?
7: Jo diria que a les 7 i mitja o alguna cosa així.
8: 7 i mitja.
6: 8.
7: O 8. 8.
8: 8. 8. 8.
7: Sí. Bueno, no
6: hi ha una masterclass abans d'Isa Penya a les...
7: Està carregant la forma del...
8: Aquesta masterclass de l'Isa Penya també.
7: Bueno, un moment.
9: Sí,
7: podem fer una pausa. Al final no sortireu al programa. Em sap greu perquè... No, és broma. Tenim aquí l'Anna Bertran i l'Alejandra Guimirà, sisplau, un aplaudiment per elles.
6: Ara.
7: En uns segons vindran a parlar d'In Vitro, una sèrie que ens ha encantat. Són superinteressants, diu. No.
8: Però hem de parlar de la vostra sèrie.
7: Però un moment.
6: Ara.
8: Que també és molt interessant.
7: Sí.
9: A veure, però el Beto volia fer l'aturada per parlar del Castillo.
7: Bueno, és que aquí hi ha un tema molt fort... que és
9: no
7: de pura actualitat.
9: I no s'atreveix a dir, però ja ho dic jo, perquè penso el mateix.
8: Ai.
7: Ah, bueno, vale.
8: És la sèrie de l'any.
9: És la sèrie espanyola de l'any.
7: Vale. Però no, això no és
9: ho
7: el que
9: sento
7: no
9: molt per Ravaleja.
7: Ah, vale.
9: Ho sento molt.
7: Això és polèmic, vale? No passa
9: sí,
7: res.
9: Sí, sí.
7: Però estic d'acord. I mira que jo sóc un gran fan de Ravaleja. I
9: jo també, jo també. Ojo, que està molt
7: després
9: bé. Ravaleja, mireu-la.
7: El Castillo però... sencera. A veure, que les pots comparar perquè parlen no, d'una societat crua, d'una situació... No, que són comparables en el sentit de que són aquests thrillers socials no, molt densos, molt foscos, molt vinculats també a territori d'espanyol, tal, I clar, és que El Castillo és una sèrie que està plena de matisos, unes actuacions absolutament increïbles, la direcció de l'Helena Martín.
8: L'heu vist? Gimeno, gent d'aquí, Movistar brutal, Plus, de les guionistes d'Antidisturbios... Sobre, una mica, ho hem explicat la
7: setmana passada. Es va estrenar el 8 d'octubre.
8: 8 d'octubre, que parla de tot el tema de la xarxa de...
9: Com es transformen aquests petits bars de la prostitució de carretera...
6: Dels anys 2000.
9: Bordells, amb sí. macrobordells.
8: Amb macrobordells.
7: Sí, sí, sí.
6: Vas donar el llibre El Proxeneta de la Mabel Loza.
7: Ah, exacte.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
7: És impactant i l'últim capítol, o sigui, és un judici, això no és un spoiler.
9: Que és un cop de puny a la panxa.
7: Que està rodat... Bueno, és impressionant, és que per no tant, vull dir molt. Simplement, per mi, és la millor sèrie espanyola que he vist fins ara estrenada és aquesta. Es va estrenar el 8 d'octubre a Movistar. I
8: tindrem la masterclass d'aquesta sèrie.
7: I és dura, és molt dura.
9: Per això sortia, per això sortia.
8: Sí, sí, sí.
7: No, igualment volia parlar. De fet, era el meu moment no promo, però és veritat...
8: S'ha acabat convertint en...
7: És veritat que s'ha acabat...
8: En falca de publicitat.
7: Sí, perquè tindrem la Isabel Peña i l'Eduardo Villanueva, els creadors de la sèrie, al festival també fent una... Sí.
6: Però no volies parlar d'aquesta sèrie, tu, no?
7: No,
6: volies estar com nosaltres.
7: Sí, o sigui, volia parlar del Castillo perquè m'ha flipat i l'he acabat fa res i volia parlar del que faria jo al festi, saps? Una mica. Sí. Que tu què faries? Faries raza brava i marxaries a casa? Ets
8: no.
7: Ets que vas a festivals a una cosa i et pires?
8: Soc una mica de bomba de fum i ho saps.
7: Sí, és veritat.
8: Soc una mica bomba de
7: fum.
8: Soc aquesta persona del grup.
7: Sí, sí.
8: Però al festival no. Al festival, de fet, el primer que faria és venir a la inauguració.
7: Sí. Això és important,
8: que
7: en parlarem ara en un ratet.
8: Amb una sèrie de 3CAT i HBO Max.
6: Fet tres presentacions sense presentar, quan n'hem de fer una altra...
7: Està bé, està perfecte.
6: Sí, ens agrada aquest bucle.
7: Jo, com que soc d'aquestes persones que va als festivals i s'hi queda una bona estona, el que faria és una ruta bona del que deia abans a l'inici de la nota de veu, no? De dir, vaig a veure aquesta i després vaig a aquesta, no? El mateix dia. I per mi la ruta bona...
8: Val.
7: És dijous, també, crec. Ostres, molt dijous,
9: sí, dijous.
8: Molt dijous.
7: Hem vinculat molt a dijous tot el tema. És A Better Place, una sèrie alemanya, que jo crec que és bastant revolucionària perquè és una sèrie, diria que ciència-ficció social, de sobte, com que té un punt d'utopia, el que explica, i és que bàsicament se centra en un món en el que Alemanya decideix canviar, girar com un mitjó el sistema penitenciari i optar per la reinserció dels presos, dels que estaven presos a una presó, els deixa anar i opta per cancel·lar tot el sistema penitenciari i donar-li la volta a través de, doncs, un sistema que té més en compte el diàleg, la psicologia, sí, la persona, les
9: la
7: emocions...
6: Spoilers a l'emal, no?
7: Etcètera.
8: I a més,
7: com he dit abans, és una utopia, ¿vale?
8: Pots aprofitar les presons buides per fer escoles, que és la mateixa arquitectura.
7: O clubs de tecno.
6: O habitatge.
8: Mateixa arquitectura.
7: O clubs de tecno.
6: Micropisos. Sí.
7: Depèn del que vulguis. Sí. Però, sí,
6: una cel·la, una família.
7: Micropisos.
6: No? Seria...
7: Això seria molt... Una... Sí, Barcelona està molt de moda. Sí.
6: Una cel·la allà la model. No?
7: Sí. 30 metres quadrats.
6: No, que m'idees que encara algú les agafarà.
8: Com el Walden.
6: I no són bones.
8: El Walden, però a la model.
7: Llavors, això, A Better Place, a les 6:30 el dijous, a l'auditori del CSB, promo completa, i després m'aniria... Jo crec que, a més, ve l'Alexander Lin, que és el creador de la sèrie, farem un col·loqui previ amb ell, cosa que també és interessant tenir el creador allà. I després, a les 8, estrenem a l'Aribau, a la sala gran de l'Aribau, Pantallote.
8: Sí.
7: Correcció lingüística, molt heavy.
8: Vaig anar a veure La Bola Negra, allà.
7: Vols parlar d'això?
8: No, però... Perquè mai havia vist cap cosa a la sala 5 sense treballar.
7: Ah!
8: Sí, no és veritat?
7: Hòstia, vale.
8: I vaig anar a veure La Bola Negra i vaig dir... Val, okay.
7: La Bola Negra és increïble, sí, sí.
8: Sí.
7: Sí,
8: sí. Sí, sí.
7: Però cuidado.
8: Sí,
7: cuidado.
8: No, perquè és un jardí que pot durar hores. Sí.
7: Uf, no, ara els Javis...
8: Corre.
7: És una carpeta tremenda, aquesta.
8: No.
9: Folia,
8: no comencis.
9: La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Más allá de la Sociedad de la Nieve.
8: Dels Javis a Bayona.
7: Sí, dels Javis a Bayona. Más allá de la Sociedad... sèrie documental, no sé si va veure La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula, la veurà moltíssima gent. Va ser un gran èxit, de fet, de taquilla i de plataforma i de tot. I ara el Bayona, amb el Carlos Torres, han fet la sèrie documental de la història dels personatges reals de la història de La Sociedad de la Nieve. I també, no us faré spoiler, però també surten els actors de la pel·lícula en una situació que pot ser sorprenent, si veieu la sèrie. La passem sencera, són tres capítols. Quants minuts són això de projecció?
8: Uns quants.
7: Vinga, va,
8: crec que eren 2 hores i mitja.
7: 170, no?
8: Sí.
7: 170 minuts de projecció. Podeu marxar després del primer capítol, les portes estaran obertes, no patiu. Però la
6: passem... És una marató que no és obligada. La passem sencera.
7: No,
9: sí. És a Better Place.
7: Maratons obligades.
8: Però crec que hi ha...
7: D'aquí no surts fins que...
6: Fins que et mengis el company de...
8: Crec que hi ha un refrigeri, a més... Hi ha un refrigeri abans.
7: Hi ha Campari abans.
8: Campari,
7: sí,
8: abans.
7: Sí.
8: Gratis.
7: Sí. No es pot fer públic, però
8: ah, no?
7: De marques alcohòliques no. També hi ha el Campari.
9: Si hi ha Campari gratis, és obligatori anar-hi.
8: Home, és que Déu-n'hi-do. Sala 5 de l'Aribau.
7: Més públic.
8: Bayona.
6: Tanquem la intro, no? Tanquem la intro.
7: Això, Passa ja de la Societat, a les 8 del vespre, el dijous 22 d'octubre. També us la recomano moltíssim. A més, tindrem algun actor d'allà de la pel·lícula presentant. I serà potent, potent.
6: Doncs vinga, en el programa d'avui, en aquest especial en directe que estem fent des del Rouge Cocktail Club, volem, a part d'anar mencionant sessions del festi, que ja potser ja tanquem la paradeta,
7: ja està, caiem.
6: Pot ser que surti o els Javis, o pot sortir alguna altra sessió de Bayona.
9: O pot ser que la setmana que ve, que encara dura el festival, en tornem a parlar.
6: Això pot ser, que siguem passats i continuem. Però sí que, com hem mencionat ja, i per quarta vegada, en el programa d'avui tindrem a la co-creadora d'Invitro, l'Ale Guimarà, i a l'actriu Ana Bertran, per explicar-nos aquesta estrena que dilluns tindrem a TV3 i HBO de la sèrie d'Invitro.
7: Doncs tot això i poc més al Series Selector, al consultori de sèries d'ICAT. Doncs ja sabeu, ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. 634-760-355. Avui no hi ha recomanacions ni res. Bueno, no. Ja n'hi ha hagut moltes, de fet.
8: Ja
7: però no hi ha notes de veu vostres, però sí que estem molt contents sempre de rebre les vostres preocupacions, les vostres recomanacions, les vostres indecisions, les vostres...
8: Depressions,
7: el que vulgueu. Nosaltres us passarem al tall del programa. I us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per Twitter, la xarxa X, que algun dia l'haurem de deixar. Series Selector 3CAT.
5: Series Selector. Dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
6: I ara sí que sí, cinquena vegada que les introduïm. Sisplau. Però ara fem que pugin en aquesta tarima, escenari inexistent que tenim aquí. Un aplaudiment per elles, sisplau.
7: Un aplaudiment per Ale Guimarà.
6: Ale Guimarà.
7: Ana Bertran.
6: Productora i co-creadora Ana Bertran. Actriu. S'ha emocionat la gent, que s'ha trencat una cervesa i tot.
7: Això passa cada dia.
6: No tireu cervesa a sota l'escenari.
7: Un aplaudiment per la cervesa trencada.
6: Està bé.
9: Això acostuma a passar als pubs, als clubs.
0: Jo tinc una pregunta.
7: Acostuma a passar.
0: Parleu tots així com morrejant el micro?
7: Sí,
0: jo
7: sí.
9: Jo no. S'ha de fer, no?
0: S'ha de fer això, perquè no sé.
9: No.
7: Saps què passa?
0: Com tu no, tu ets l'única que no ho fas.
7: Jo sí.
8: Una mica xupete, no?
9: Vosaltres dos. Jo crec que han anat a molta festa major, allò a l'assaig, un gos.
7: No, però està bé, perquè se sent millor, no?
0: Vale.
7: No, que te drogues.
0: Provarem.
6: Pensa que són netíssims, es renten 3 vegades per setmana.
9: Sí, sobretot, aigua calenta.
6: Ens queden petits, després de buscar micro-pesadits. Bé, queden 4 dies per l'estrena. Sí. La primera pregunta és, com esteu? Què tal?
0: Jo molt contenta i moltíssimes ganes. Moltes.
7: Sí, no?
0: Jo sí, contenta, nerviosa, estressada... Bueno, tot una mica, però sí, sobretot molt, molt, molt contenta. Moltes ganes.
6: Això, dilluns 19 s'estrena als Serializados in Vitro. També aquella mateixa nit al vespre estarà disponible a HBO Max i a TV3. Com vas tenir aquesta idea? Com et va venir el fer aquesta...
8: I quan? Perquè aquestes coses la gent no ho sap, però...
9: De què va la sèrie?
7: Moltes preguntes. Però què és aquesta entrevista?
0: Però no l'heu vist? Vale. Algú l'heu vist de vosaltres?
7: Home, tot! T'hem
6: programat,
0: per favor.
9: Què tal estic? Molt bé!
6: Molt bé.
8: Però a mi m'agrada sempre...
6: Mereixes més paper.
8: M'agrada molt sempre el de quan, perquè és potser fa molts anys, i la gent no entén que tens una idea i el que costa en l'audiovisual arribar a executar-la i estrenar-la.
7: Bueno, quan no diguis quants anys tenies,
0: perdona. No, això no ho diré, sisplau, perquè...
7: Digues quants anys fa
0: sí, això,
7: que vas tenir la idea.
0: Doncs pues just va ser a pandèmia, el 2020.
7: Uau, vale.
8: És que 6
0: quan
8: anys.
0: Va...
9: Sí. Tenies.
0: 25 anys tenia. 25. Sí. A cada pota. Sí, va ser allà. Bueno, sí,
9: Explica una mica l'argument i una mica la teva implicació personal amb la història.
0: Sí, sí, clar, o sigui, si expliquem l'origen de la sèrie, inevitablement ens remuntem a una experiència personal meva i del Marc. O sigui, els creadors de la sèrie som el Marc i jo, que tenim una productora que es diu More Films, i ell, bueno, doncs és director i guionista, el Marc, i jo soc productora executiva, i tinc un marit molt generós que...
6: I sou parella.
0: I sou parella, exacte. Creativa. I llavors aquesta sèrie In Vitros és una dramèdia d'aquí el famós moment de la dramèdia, no? Però bueno, clar, és que és el que més semblant a la vida, no? Quan fas coses així, sí, més costumbristes, la vida és bastant així.
6: Sí. Només drama o només comèdia no imita la vida.
0: És un poc... Llavors hi ha un problema en aquella persona, no? Si només té una de les dues vessants. I llavors és una dramèdia de 6 capítols que va sobre una embriòloga que entra nova en una clínica de fertilitat i a partir d'allà doncs, comença a treballar amb tots els processos de pacients que arriben a la clínica i bueno, doncs ella és una embriòloga que justament la contracten per començar a tenir doncs, una forma de treballar més empàtica, perquè les clíniques aquestes a vegades són una mica fredes i tal, que comparteix feina amb el seu company, l'altre embriòleg, i llavors són aquí una parella una mica Mulder i Scully, no? Ella és superempàtica i es passa de frenada, potser amb tots els ficant-se la vida, i ell és un nihilista aquests de doncs, que ja no creu... que és una mica contradictori perquè crea vida, però a la vegada no creu gaire en la raça humana ni en el format convencional de fer famílies a través de l'amor, no? I a través d'aquests dos embriòlegs i de la ginecòloga, la infermera que interpreta l'Anna Bertran,
9: sobretot
0: de la ginecòloga, el director de la clínica i tal, doncs van tenir pacients cada capítol, no? I també està una mica doncs, la vida d'aquests personatges, personal també, doncs la parella de la Bruna, de la Blanca, que interpreta la Bruna Cosí, la seva germana, la Diana Gómez, que és la Cristina, que també té un problema de fertilitat, i bueno, doncs en tot aquest univers de la fertilitat, però que no només és, o sigui, al final estàs parlant una mica de lo que és la vida, crear vida, formar famílies, la diversitat familiar, o sigui, no és una sèrie de metges, ni tampoc és una sèrie només així de drames de dones que volen ser mares, o sigui, va una miqueta més enllà.
7: Però veu tenir clar que de situar-ho, o sigui, la primera idea ja era situar la història a una clínica de fertilitat?
0: No. És que la primera idea, jo recordo que això també ve d'una situació personal de pues, quan nosaltres per tenir el nostre primer fill vam fer tractaments in vitro i al final vam aconseguir tenir un nen que es diu Eric, que és una meravella.
7: I surt a la sèrie, de fet.
0: I surt a la sèrie, sí. I després vam intentar tenir un segon fill i aquest ja no va arribar perquè vam haver de posar un moment d'un límit. I a partir d'allà jo vaig tenir una mica de catacrac, no? De dir, ostres, tinc molta informació, he estat 10 anys en tractaments, què faig amb tot això? Doncs vaig a fer un curtmetratge. I d'un curtmetratge vaig dir, hòstia, potser una obra de teatre. I d'una teatre vaig dir, crec que arribem a pel·li. I ja va haver un moment que li vaig dir, Marc, això és una sèrie. Sisplau. I va dir, vale, va, doncs agafa tota la informació que tens, endreça-la, tal, tal, tal, i comencem a pilotejar la idea. I la idea inicial no era una... La idea inicial era una periodista que estava doncs, cercant casos i tal, i que la seva vida també es destontollava a través d'un... Però això doncs, no va funcionar i llavors també, clar, vam començar a estructurar més el punt de vista de clínica i després aquí també ja va entrar, quan ja vam tenir la sèrie més estructurada, va entrar un equip de guió molt guai, format per un senyor que està aquí també, que es diu Víctor Sala.
9: No, no ho diu, ell no diu res, però
0: bueno,
9: clar,
0: pues jo ho he de dir perquè...
9: li podem fer preguntes al Víctor Sala.
8: Sorpresa, sorpresa.
0: Sí. I la Carmen Marfà, i la Natàlia Boades, i llavors bueno, pues tot aquest equip ja va acabar de desengranar bé tot el que era l'estructura dels capítols i això.
6: Va ser boníssim, ara ja parlo des d'una mica del meu punt de vista. I ara recuperava quan va ser el primer correu que em van enviar per treballar plegats a In Vitro, que va ser novembre del 2023, crec que era, quan vam acabar el Festival de Madrid de Serializados, i va dir, hem de parlar, tenim un projecte. En aquell moment crec que es deia In Utero, no In Utero. Es deia ni In Vitro.
8: Ah, com el disc de Nirvana.
7: Nirvana, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
6: I llavors vam començar a veure una cosa divertidíssima, que és explorar l'Ale investigadora, que era bàsicament converses d'hores i hores que havia tingut amb amigues seves, que en el fons era espiar la seva vida, però en forma d'àudios, que era amb gravadora. Ella havia anat a gravar entrevistes a amigues seves, diferents casos familiars, i llavors hi havia com 50, jo crec que potser unes 50 entrevistes d'ella xerrant amb amigues seves a que li expliquessin coses. Clar, hi havia un punt d'intimitat que, clar, tu dius, jo estic escoltant això, però està explicant la seva vida, com s'ha sentit, com s'ha sentit l'altre. Et senties un boier raro de dir, jo no sé fins a quin punt això hauria d'estar escoltant com a material.
0: Vaig demanar permís a tothom.
6: Sí.
0: Però clar, és que sí, va haver un moment que hi havia molta... O sigui, crec que era molt important tenir... O sigui, que tot l'equip de guió tingués... O sigui, sentís les veus dels casos, de les noies, dels nois, de la... O sigui, per... No simplement pel tema del... O sigui, que sembla... O sigui, pot semblar que estigui tot abocat molt a lo que és el patiment, i és que justament no, és que hi ha molta dramèdia en els processos aquests, perquè hi ha situacions com dramàtiques, tristes, sobretot si no es aconsegueix l'objectiu, no? Però a la vegada hi ha moltíssima comèdia, perquè passa situacions molt complicades, perquè tu de sobte no tens per què saber de medicina o biologia, i quan entres a aquests llocs, o sigui, has de sortir amb un màster de biologia, i després descobreixes moltes coses molt importants del teu cos, tant elles com ells, que tu dones per sentat, no?, que això funciona així. I després hi ha una cosa que a mi sempre m'ha semblat un... O sigui, a veure, a l'acte, o sigui, tu per formar un fill, l'acte més, no?, o sigui, desinhibit, que és follar, es pot dir follar? Sí,
9: sí, es pot dir.
6: No sé què opina la gent de RAC1. Sortim
9: a les 10 de la nit.
0: I clar, justament, que és la cosa, no?, més desinhibida i més tal, i d'això passa, següent imatge, a la cosa més programada, analitzada, o sigui, Excel, tal... I aquest punt em feia molta gràcia també abordar-ho amb la comèdia que té.
7: I com et va arribar a tu la proposta de formar part de la sèrie, Anna?
10: A mi em va trucar el Marc, a més just jo acabava un projecte i estava amb una amiga molt amiga dient-li, tia, ara aquests moments que ja veuràs, has tenen uns mesos, i en aquest dinar em va trucar el Marc i m'ho va proposar. I, evidentment, sense saber gaire bé res. El Marc és de les poques persones que és sí, diguem, què ets a fer? Però primer sí.
7: Sempre sí, abans de saber... És que, clar,
10: és que m'agrada molt.
7: T'hem vist a Pop Ràpid, t'hem vist a Espejo Espejo, t'hem vist també
10: a...
9: Ets Chica Creuet, no?
7: La Juventud Baila, sí.
6: Però saps aquesta tribu Creuet.
7: Ets del team Creuet Ale, no?
10: De fet, ara parlàveu de la dramèdia.
7: Sou una família.
10: Vosaltres hi enteneu més? Que, per cert, enhorabona i gràcies pel treball que feu. Vull que quedi dit. I jo crec que aquí a Catalunya, en Pop Ràpid, potser va ser el Marc que va començar, potser jo l'aprecio massa, però que va obrir una mica, no?, aquest camí en Pop Ràpid. Què en penseu?
9: Vosaltres va obrir moltes coses, sí, jo crec, que, no només aquesta.
7: Totalment, i també, o sigui, era com una sèrie que es basava molt... O sigui, també tenia com una inspiració en sèries britàniques que havia comprat abans, el Canal 33 i TV3, que va formar molts guionistes de comèdia, no?, que després Plats Bruts, no?, o altres sèries que hem vist... El Creuet forma part d'aquesta generació de guionistes que han tirat per la comèdia, i a vegades també des de llocs molt innovadors, o sigui, Pop Ràpid en aquell moment...
9: Perquè el Rei Borni, el tom del Rei Borni, també, inesperat,
7: sí, sí,
9: no? Després de veure Pop Ràpid i tal...
7: Sí.
0: No, i amb el tema càsting, el Marc també, clar, com és un... Li agrada molt, o sigui, és molt director d'actors, i li encanta dirigir actors, és com s'ho passa millor, i... jo crec que hi havia una part del càsting que tenia superclara el Marc, o sigui, després va haver una directora de càsting que vam acabar de completar i tal, però hi havia uns noms com el de l'Anna Bertran o la Bruna Cosí o el David, la Maria,
10: un retrobament molt bonic. Hi havia el Francesc Ferrer, hi havia l'Alen
9: Hernández, està molt divertit, la veritat, està divertidíssim.
6: Sí. Jo crec que a nivell de comèdia, que clar, l'Alen sempre ha fet papers més de, no, això de policia gairebé per les Espanyes,
10: sí,
6: i ja està, i està encasellat en això de policia mazas, i ja està.
10: Li anirà molt bé, em sembla, ara, sí, que surti això. Perquè està tan diferent el que acostuma a fer des últimament,
7: sí,
10: el veiem cada cop.
6: Jo crec que, ostres, la gent el descobrirà en una comèdia que és allò, com self-deprecating una mica, allò, no sé com dir-ho, però hi ha un punt que és boníssim. I també la Diana Gómez, que sí que l'hem vist més fent comèdia, està també molt divertida.
9: Sí.
6: Que potser
9: és, home, és que el
6: una
9: càsting,
6: cosa més blanc.
0: No està gent Peter malament, Vives, fan una parella funcionant superbé.
9: Sí.
0: O sigui, a mi aquesta història, que teníem una mica de por, perquè potser és la història... dic algo per... Bueno.
7: Això és la teva sèrie, eh?
0: Vale, pues sí, jo me lanzo. És la història que toca punts una mica més pues, això, de la religió, i perquè al final pues, el tema de la religió també dintre del món de la reproducció s'estira, juga cert paper, no?, de les creences i els... I aquesta història que ens feia una miqueta de por, de que no quedés ni caricaturitzada, ni... em sembla supermaca, és superrealista, és molt tendre, molt empat, o sigui...
7: Sí, sí.
0: És molt guai aquesta història, sí que
7: jo no sé
0: heu de veure aquesta sèrie.
7: Jo no sé per què he pensat en Green Power, de sobte.
10: Wow.
0: Ah.
7: Sí, no sé, li vaig dir el creuet, de fet. O sigui, Green Power és una websèrie que va fer...
10: Clar, però el punt de partida és veritat que són gent fora, com l'Alain també està fora del
7: sí,
10: seu avi.
7: Exacte.
10: O sigui, és un tio que està allà...
7: És com Green Power en preso.
0: Pues sí, sí, podria ser.
7: Sí.
0: Perquè sí que és gent com
7: de
0: bastant desmit.
7: O sigui,
0: clar, tens una mica el format de, no, de feina, no? De pues això, aquí sí, és una clínica, allà era... Però... i estan tots una mica desubicats, fora també, dintre del seu...
7: Sí. Sí.
0: Del seu espai de feina.
7: I que també va ser molt pioner perquè tocava el tema de l'ecologisme i tal, en un moment en el que tampoc...
0: Vull no, bueno, en aquell moment, imagina't, o sigui, la gent encara no reciclava, crec.
7: No.
0: O sigui, directament,
7: no? L'envasonvas.cat no existia.
0: No existia.
8: I amb tot aquest tema, jo tinc ganes de preguntar-vos, amb tot aquest tema, al final tracta un tema que pots trepitjar certs tabús i ja és un tema delicat. Us heu trobat amb absoluta llibertat per desenvolupar el que volíeu desenvolupar? O hi ha hagut com, bé, ens agradaria anar per aquí, perquè estem parlant d'un binomi 3K-HBO que és
0: sí,
8: potent.
0: Hem tingut bastanta llibertat creativa perquè, o sigui, hem tingut la gran sort de que hem tingut també molta assessoria a nivell clínica,
7: clar.
0: Tant a guió com a nivell de coach per lo que és els, o sigui, clar, els embriòlegs, la Bruna i el David arribaven al laboratori que hi ple de catxivat i eren en plan, què fotem aquí, saps? Com
10: es
0: fa una
10: X? Vam estar tot un dia, ens vau portar.
0: Exacte, i la Maria amb els ginecòlegs, clar, a la sèrie surten el que és una transferència, que és, doncs, la transferència és quan et posen la cànula, no?
10: O et donen pasta, també. Però normalment...
7: El bizum, no? Es diu popularment.
11: No es pot dir marques comercials.
10: No, però és veritat que aquí ens vam quedar... Realment el que deies tu, de cop se t'obre tot un univers de coses que desconeixies, que fossin tan complexes, i adquireixes un coneixement a nivell tècnic.
0: Clar.
10: I a nivell...
0: Sí, sí, sí, i volíem ser bastant... O sigui, amb això volíem ser bastant realistes, saps? Amb el que, o sigui, tu et trobes en una clínica de fertilitat i els tractaments com es fan i posar-hi... De fet, jo al principi era molt pesada amb aquest tema i jo estava en plan, no, és que s'ha de dir tot en plan exacte, els noms... O sigui, el Marc un dia em va dir, a veure, carinyo, això no és un documental, si necessites una teràpia extra, ja la paguem, però hem de fer ficció, saps? O sigui, hem d'entretindre, saps? I... Clar, jo amb això era també molt purista i vaig tenir la sort, pues, això, que el Marc és molt generós i també es va trobar amb un equip de guió molt guai, saps, per trobar l'equilibri, però vam fer molta assessoria i aquesta assessoria va ser molt lliure, o sigui, perquè pues, inevitablement és això, no és un documental, al final hem fet una ficció i hem d'entretindre i hem de fer giros i coses que sorprenguin i enganxin i vam tenir bastanta llibertat.
12: Però no és una sèrie que parli només de òvuls, xeringues, mostres de semen. També hi ha un altre tema que me l'he adjudicat a mi mateixa, que és el de l'edadisme, que surt moltíssim. Mm. I m'encanta que surti. I en aquest sentit, el paper de l'Anna, que és el de la infermera, que moltes vegades sembla o es dona per sobreentès que el personatge de l'Alain, que és l'empresari, vulgui fer fora una persona gran que li sobre, pues ja es dona per sentat, no? Però que també hi ha aquesta qüestió intergeneracional superguai del teu personatge amb la Maria Pujalte, perquè la ginecòloga la interpreta la Maria Pujalte.
7: Sí, és que el càsting és brutal, eh?
12: Realment. Sí, sí, el càsting és una passada, i parla molt bé el català, per cert. Mm. Sí. Doncs que és una altra pota de la sèrie, que no és una sub-sub-pota, surt bastant.
10: Sí, i també surt amb les dones, no? El fet de que hi hagin de fer això és normalment perquè hem d'esperar una mica més del que voldríem, entra una mica el tema, em sembla molt interessant i has dit alguna cosa que m'ha suggerit alguna cosa que m'hem descuidat. per on has començat?
6: Per l'edadisme.
12: Per l'edadisme, per, sí, per aquesta connexió entre el personatge de la Maria Pujalte, sí, sí, i el teu, no?
10: Sí.
12: Que dius, mira, són dues persones de diferents generacions.
10: I la compenetració entre dones, amb una relació potser no massa sana, la meva amb la Pujalte. Ja. Però és veritat que també s'ha de dir que era un equip, que això va ser cosa teva, estava format per dones en un percentatge
0: 95%.
10: Elevadíssim. Jo mai havia viscut alguna cosa així rodant, a nivell tècnic, a nivell... Era tot dones, vull dir que aquí també va haver-hi alguna cosa que no surt, però que hi ha una mena de petita lluita des de darrere, que va ser molt bonic de veure.
0: Bueno, i també, o sigui, a mi, parlant de la relació d'elles, també hi ha una cosa amb els metges, o sigui, aquesta sensació que el metge és una mica un déu.
12: Metge, no? Infermer, no? Metge,
0: la
12: infermera.
0: La relació de metge-infermera, sí, o sigui, nosaltres ho vivíem també, vam, sí, veure que la infermera tenia una admiració molt heavy cap a la ginecòloga, cap a la doctora, no? I llavors, clar, és el que et dic, o sigui, això no és un house, no? Que et diuen, ah, no sé, te vamos a operar de la cabeza, no?
7: Lupus. O sigui, yeah. Lupus, no? Sempre era lupus, el house.
0: Llavors, aquí, clar, és una espècie de metges una mica psicòlegs, sí, sí, no? És aquesta barreja. I aquesta sensació també quan vas allà, no? I el que t'imposa un metge, no? Que, clar, el metge, pues, en principi, amb la carrera que té, tu creus tot el que dirà aquell senyor, aquella senyora, no? I la infermera allà també, doncs, o sigui, posant-la en aquest context, clar, al final la doctora, la ginecòloga està, i ho diu ja, fins al cony, sí, sí, de veure conys i de tot aquest univers, no? I, bueno, era explorar tota aquesta part, no? Una mica de humana, professional, en... Sí, i que hi ha moltes capes, i després les capes de les parelles, de, bueno, aquest gran moment de vull formar una família, no, és el temps, no, ho faig, tinc pis, tinc feina, és la persona, ho faig sola, o sigui...
12: I la masculinitat, no, també, aquests homes que tenen tantes ganes de tenir, sí, fills i tal, però aquest orgull de, hòstia, s'està posant en qüestió la meva masculinitat.
7: Sí, sí.
0: Exacte, sí. Bueno, és que és un univers molt, molt complex i que creia que hi havia molt pocs relats que parlessin d'aquest tema.
7: Sí,
0: o sigui, crec
7: pocs.
0: Que ha sortit molta ficció, sí, feta, sí, per dones des del punt de vista de la maternitat, que és fantàstic, no? Mm. Però sí, aquest pas una mica més enllà, no? De bueno, doncs avui en dia, també és veritat, gràcies a la reproducció assistida, tens una diversitat familiar que no existiria de cap manera. Sí. Si no, estaríem tots abocats a la mama i al papa. Mm. I això, doncs, bueno, gràcies al, no, a la ciència, doncs, totes aquestes coses també canvien i la societat va canviant i bueno, ens hem d'adaptar a tots aquests models. Que també és molt fàcil dir-ho, però després quan ho vius en les teves pròpies carns, no? És més...
7: I també us heu atrevit a parlar d'aquest tema també posant la comèdia, també és una dramèdia, però hi ha comèdia. O sigui, també hi ha un punt de a veure com s'ho pren la gent, no? Això...
10: Sí, sí.
7: Vull dir que com que és un tema que tampoc s'ha tractat tant, i també pel Víctor, no, com a guionista de la sèrie, és a dir, en quin moment també vosaltres, a nivell de creació i de diàlegs i de pensar en personatges i situacions i tal...
8: Va haver-hi algun...

0: Es más ligerito, sí. Esta tía no me hace caso, ¿sabes? Sí. Però vull dir que en aquella edat, als 30 anys, és un puto drama, eh? Sí, o sigui, sí, o no poder sortir aquella nit a festa, o sigui, però bueno.
1: Drama sí, drama lleugeret, sí.
0: Exacte. És que tots hem crescut, que vosaltres en aquella època éreu uns pipioles de 20 i pico,
2: sí,
0: i...
2: Sí, total, 20 total. I pico, si arribaven,
1: o una mica menys, potser menys.
0: I això, i jo crec que hem sigut bastant respectuosos, perquè hi ha comèdia, però no hi ha una comèdia de... O sigui, el Marc, jo, per exemple, tot el que li he vist... O sigui, no se'n riu mai de ningú, saps? O sigui, no és un enriure's de... O sigui, se'n riu de les situacions, i molts cops pues, dramàtiques o penoses, en les que t'has de trobar la vida, saps? I això et genera una comèdia. Llavors, crec que quan veus el, tota la... O sigui, sí que pot impactar en moments, no? De dir, hòstia, ara te'n riuràs... Però, clar, hi ha moments a la vida que és el típic d'un funeral, no? Quanta gent no s'ha rigut en un funeral, perquè és que hi ha un moment que... tanta tensió, tant drama, o sigui, ha de sortir per algun costat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Llavors jo crec que el Marc amb això té un equilibri també a l'hora de dirigir els actors, no? De... Intenta que mai se'n vagin...
3: El que parlàveu abans, entens els dos punts de vista, inclús de acostuma a passar el Reborn i acabes entenent inclús els dos punts... I aquí passa el mateix. Entens que les pacients necessitin cert tracte amb certa sensibilitat, també entens que pugui estar fins al cony alguna persona que es dedica a això de no poder dir les coses tal com són, perquè al final és el que haurà d'acabar fent, i acabes entenent els dos punts de vista. Amb això el Marc crec que acostuma a fer-ho bastant, és molt interessant.
4: Sí, sí, absolutament. Jo crec que no se'n riu mai dels personatges, sinó sempre de certes situacions o certs llocs on es posen els propis personatges, que ells mateixos se'n riurien del lloc on s'han posat, no? Llavors crec que la idea era que fos una sèrie que et vingués de gust continuar-la veient. Perquè hi ha un punt que dius... Clar, la majoria de casos que estudiàvem, molts són dramàtics, d'altres són preciosos i bons, no? Però hi ha un punt que, clar, si només ens enfoquem a explicar els drames i centrat en un to de drama, és molt probable que dius, ostres, si això t'ha afectat personalment i ho has viscut, no vols, és massa dur, i si no t'afecta, ostres, potser el cas que estàs veient encara també et rebutges i no hi vas, no? I que potser en una pel·lícula pot ser molt més punyent i pots anar a fer un drama molt més intens i dius, bueno, és un compromís d'hora i mitja. Però, clar, en una sèrie de 6x45, que en el fons és una cosa que es veurà en tele en obert i de més, ostres, li has de donar a la gent alguna cosa que pugui notar el drama que viu la gent i que es noti la sensibilitat, però que per un altre digui, jo igualment vull acompanyar aquesta fauna de personatges que, mira, la que és més empàtica l'està cagant per aquí, l'altra l'està cagant per allà, i tots som humans i tots fem cagades, i també una mica plantejar-te això, no? De dir, ostres, els mons de les maternitats i paternitats, fins a quin punt molta gent es creu que és un dret, una obligació, no? Hi ha tants moviments de gent de com ho viuen les coses, sabent que això, la fecunditat, hi ha un punt que de quan és, diguéssim la fecunditat d'una dona, 15 anys és més fèrtil, versus quan està preparada per ser mare, amb la societat actual que tenim, està molt distant a vegades i molt complicat, no? I ara la ciència ajuda en algunes coses, però també planteja complexitats ètiques de si va bé que hi hagi aquest suport de la ciència o si ens estem emmerdant amb algunes coses, i potser, no? Hi ha un cas al capítol 3 bueno, d'algunes tipus de gent que, clar, la ciència permet qualsevol cosa. Tu pots tenir un fill amb un mort. És ètic? És legal? Si t'han donat autorització i tens el semen congelat, podries. Està bé que això passi al món? Ah, doncs la sèrie també vol posar-ho, però clar, són molts melons, no? Mm. I n'hi ha alguns que ens hem autocensurat, melons.
0: Si no és una sèrie de dones plorant perquè no són mares, és una sèrie que va més enllà. O sigui, el context és una clínica de fertilitat i és el món de tenir fills a través de la reproducció assistida, però tot això s'obre en molts punts de vista, molts debats, moltes històries.
2: Aquests melons guardats vol dir que hi podria haver una segona temporada? Més melons.
0: Ojalà. Home, no, a veure, nosaltres sí, o sigui, sempre la vam pensar, aquesta sèrie. De fet, és que ens van quedar tantes històries, no, Víctor?
4: Hi ha diverses històries que no ens han entrat, que volíem tenir segur.
0: I de fet vam intentar, jo crec que en aquesta primera temporada, fer com un mostret, saps, de les coses com més, o sigui, que de seguida més pots entendre o que et són més familiars o més reconeixibles, no? Perquè d'històries n'hi ha, vull dir que avui en dia hi ha formats familiars milers i milers d'històries super rocambolesques. Però bueno, creiem que en una primera temporada era com, bueno, anem a obrir aquest meló amb el més entenible, i a veure si...
5: Anem a tantejar el terreny, no?
0: Exacte.
4: A veure com respira la gent, no?
0: I a veure si tots vosaltres la veieu i us agrada.
6: Després de Gènesi, o sigui, ara ja...

0: entre després de Genesi, que també és una mica la ciència a la cuina, és a dir, no?
1: Clar,
0: i la ciència a la reproducció, allà la ciència a la cuina.
2: Podríem... Hi ha provetes a les dues sèries.
0: A les dues sèries hi ha...
3: Esferificacions o nens?
4: Crionització.
0: Sí, sí. Estava tot pensat.
5: Aquí congelem uns embrions i unes maduixes, saps? Sí. Tot...
2: Al final tot es menja, depèn, sí. Si estàs molt boig.
5: Coño.
2: Ui! Vinga, vete! L'animalisme, la societat de la nieve. Era una broma de la societat de la nieve.
0: Ah, val.
3: Perfecte. Anna Bertran, Ale Guimarà, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí. Ens veiem el dilluns a la premiere. I moltes ganes d'això, de veure com respon la gent, com veu la sèrie i què ens expliquen.
6: També.
5: Gràcies a vosaltres i per fer aquest festival meravellós. Sí, ja sabeu que estimem, amb bogeria...
6: Que tothom entri. Avui jo quan he entrat a mirar tot el, ara els deia, tot el que feien, és al·lucinant el que heu aconseguit, el que aconseguiu, el que feu, la gent que ve, i que entri tothom, que entri tothom i que miri. Jo moltes coses no podré perquè estic fent funció, altres que són matí de més, i aniré segur.
0: Que bé, que bé,
2: ens veiem allà.
5: Felicitats.
2: Llavors, moltes gràcies. Que vagi bé. Aplaudiment, per favor. Say my name.
3: Hem fet veure que marxàveu, però us podeu quedar.
0: Us podeu quedar. Vols una birra? Voleu una birra?
3: Que no podem parlar de marques.
2: Esteu bé?
1: Sí.
2: Esteu bé. Doncs estem bé. No volen birra.
3: A veure, anem acabant el programa.
2: Sí, a veure. Ens queda
6: el clàssic final del programa.
2: Això ho hem de retallar, Fede. Un aplaudiment pel Fede Serramalena, sisplau. Es diu Fede i de cognom Feducci. No és broma. És molt fort, és molt fort. Fede Feducci.
5: És superbon designer.
2: És molt bon dissenyador. És un multiusos.
5: És un crac.
2: És un multiusos Garbajosa.
0: Molt bon cuiner, també. Molt bon cuiner.
6: Home, és que...
3: Tant entra a fer el dossier d'In Vitro com entra a Genesis cuinant, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Ho té tot, el tècnic de ser selector.
2: Ho té tot, és un home del Renaixement.
3: El venem barat.
2: No, caríssim.
3: No
2: ens el fitxa ni Déu.
5: No el veneu, no.
3: No el venem, no el venem.
2: No ens el fitxa ningú.
3: Queden 2 minuts i poc.
2: Haurem de retallar-ho, però no passa res, perquè ara arriba el moment
3: que regalem coses, no?
2: Ara arriba el moment de la Conxita, on es tira enigmes de sèries i heu d'endevinar la sèrie de la que és.
3: Ara
6: faràs lo que fas cada any, que és horrible, que és sèries del Serializados Fest del 2020.
0: Correcte.
2: No, del 2025. En aquest cas, que és, en realitat és memòria RAM, això, o sigui, està molt a prop, eh?
3: Però no hem de contestar nosaltres.
2: De l'any passat, sèries de l'any passat, i respondreu als oients i us regalarem als oients que esteu aquí.
6: Hi ha pistes, sempre hi ha pistes.
2: I us regalarem una entrada per una
0: sèrie... No, una no, dues.
2: Una entrada a cada...
3: Entrada doble.
2: Una entrada doble.
3: O triple, si volen ser tres.
2: Una entrada doble.
0: Si tres a casa, les unitats familiars.
2: Una entrada doble perquè no anireu sols, que també està molt ben a sol al cinema. Però som tan generosos que us donarem una entrada doble a cadascú.
6: Ara ho anava a dir.
2: No a les 1.000 persones que heu vingut avui, perquè ens ompliríeu gratis al cinema.
3: No hi cabem a l'arribau.
2: Sinó a tres parelles, hi ha tres enigmes, tres sèries que heu d'endevinar. Sèries del 2025 de Serializados.
3: Llavors, com funciona? Escolten i algú ve aquí a respondre?
2: Sí, ara, primer que escoltin, i heu de decidir qui aixequi la mà, doncs és el primer que aixequi la mà el que participa.
5: Podem xivar algú, no?
2: Agnès Bes, coordinadora de Serializados, no pot participar.
0: Un moment, són sèries que després s'han vist en plataforma.
2: Estarem moltíssim.
3: Sí, podríem tirar ja el tall, no?
0: Sí,
3: tirem
0: ja.
6: Home, no, és important, això.
0: Clar. Tirem.
7: Capital d'Indonèsia. Raquetes. Un actor i una actriu en estat de gràcia.
0: Jo crec que el primer ha estat allà enrere.
2: Ha estat darrere.
0: Jo diria que és allà.
2: Ha estat darrere.
6: Perquè ha dit capital d'Indonèsia i ha aixecat el
2: cap.
3: Vols...
6: El xicot de la barba?
0: Vine.
2: Has de venir, sí, perquè és que no tenim prou clave.
3: Posem els 4 micros a la vegada?
0: Va.
3: A veure si ho sentim.
2: Això petarà. No, diu que no.
6: Ara no diguis bé,
2: ni de broma.
8: Hi ha carta!
2: Efectivament. Com et dius? Andrés.
0: Ara anirem a tu a regalar-te, vull dir, a regalar-te, no.
2: Home, tio.
0: Ha quedat molt raro.
2: Home, no, clar.
0: Una ciutat que ens està enfonsant.
2: I aquí, Jakarta ens està enfonsant. És el titular del programa d'avui. Carles Perelló, regalem entrades per...
0: Per Negocios Turbios.
2: Negocios
0: Turbios.
2: És
0: una de les grans sèries d'aquest any que ha triomfat ja al Regne Unit. La portem en exclusiva i que competeix a la secció oficial internacional. És un thriller... super interessant, semblant una mica a Correos, us recordo que hi ha
3: Mr. Bates contra Correos,
0: sí, sí. Però en aquest cas és un altre, dos personatges contra una multinacional de
3: les neteges de l'aigua.
0: De les neteges de l'aigua, super.
6: Erin Brockovich, anglès.
0: Sí, una mica, exacte. Sí. Mira, aquest és el link. Erin Brockovich.
2: Ha rematat molt bé el punyal que t'acabo de dir.
0: Segona sèrie.
7: Un gat mort. Una senyora obsessionada amb els seus veïns. Vaya als crèdits finals.
0: No sé com es diu, he escoltat. Perquè...
2: No sé com es diu,
0: però... A veure, pots apropar-te, sisplau, a l'escenari per...
6: Sí.
2: Sí. Sí.
1: La mujer danesa.
2: Oh, vale! Tenim aquí fans de Serializados.
0: I el teu nom?
2: Filmin.
0: El teu nom?
3: Chantal. Chantal, s'han dut dues entrades més per Negocios Turbios.
2: Has enviat notes de veu, la Chantal.
6: Grandiosa sèrie.
0: No? Ah, no?
2: Ah, pues tenim una altra de Chantal, llavors.
0: Avui quan surtis d'aquí, ens fas
2: una. Pensava que hi havia poques...
3: Doncs vinga, la tercera...
2: De Chantal a Catalunya.
3: Anem a per la tercera?
2: Anem a la tercera, som-hi.
7: Un tio amb bigoti. Una pistola. Un dia històric.
0: Val.
3: Ai, aquesta no...
2: Un tio amb bigoti... Bueno, has aixecat la mà, no l'amaguis.
0: Heu de seure tots per endevinar.
3: Ara.
0: Heu de seure tots.
2: Un tio amb bigoti, una pistola, un dia històric.
1: Anatomia d'un instant.
2: Sí, això mateix! La inauguració de l'any passat. Aquest any inaugurarem a In Vitro.
0: Quieto a todo el mundo.
2: Moltíssimes gràcies per venir, Alejandra, Anna. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir aquí al Rouge Cocktail Club del Poble Sec. I res.
3: Doncs això, fins aquí el selector número 264.
2: 264.
3: Que sembla gairebé el nostre número...
2: Un número de merda, realment, eh? 264.
6: No té cap glamour, un número sense cap glamour.
2: No.
3: Doncs la setmana que ve ja no estarem al Rouge, estarem a l'estudi com sempre, ens podeu veure en vídeo a l'estudi i estarem tota la setmana al festival, o sigui que també esperem veure-us per allà. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carlos Perelló, el Beto Molero, un servidor Víctor Sala, el control tècnic Fede Serramalera, Alberto Laia, Candela Benavent a les càmeres, Marc Terrudo a les xarxes socials. Ens escoltem la setmana vinent.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes a la sintonia d'ICAT-FM. Avui girarem al voltant de la figura de la Michelle Ndege Otselo, un nom d'aquells difícils de pronunciar, però quan te l'aprens ja va de carrera. La Michelle Ndege Otselo és una d'aquestes cantants a mig camí entre, podríem dir-ne, el món del jazz i a mig camí entre el món de la cosa més així d'arrel tradicional africana i a mig camí del funky i a mig camí de moltes coses, del rhythm and blues o de l'R&B, segons com ho vulgueu veure. Acaba de publicar un àlbum que es diu Sinònim, és el tercer disc que publica per un dels segells més monumentals de la història del jazz, com és Blue Note, i és també una nova recreació al voltant de les mons del món de les versions. Ja ho he pogut comprovar amb aquest Don't You Want Me. Avui el que farem és allò que tant ens agrada i tan odiós és de les comparacions. Posarem la versió que n'ha fet la Michelle Ndege Otselo i posarem la versió original. I, a més, doncs, us aniré dient qui són els col·laboradors que hi ha a l'àlbum, perquè ha agafat de l'agenda, ha començat a tirar i ha començat a trucar gent i té una de col·laboradors espectaculars en aquest àlbum. Per exemple, aquesta versió del Don't You Want Me la feia al costat de Cat Power. Era qui sentíeu cantar al costat de la Michelle Ndege Otselo. I ara el que escoltarem és la versió original que, evidentment, l'assignaven als Human League.

I ja us aviso que avui la barreja serà esplèndida, i vaja, com barrejar xurros amb cervesa, perquè realment Michel de Gozzello ha demostrat, a banda, tenir molt bons amics com la Cat Power i una llarga llista que us aniré dient, però demostra que també té unes preferències i uns gustos musicals que són del tot diversos, eclèctics, des de Human League passant per... ja ho anireu veient, perquè realment és del tot divers. Ara anem amb una cançó que segurament la gran majoria de vosaltres va descobrir de la veu de Tomeu Penya, perquè ell va fer-ne una versió que es deia Illes dins d'un riu, però la versió original és de Dolly Parton, que la va cantar amb el Kenny Rogers. Això es diu Island in the Stream, i anem a sentir la versió primera, Michel de Gozzello amb Chaka Khan, que és la convidada de luxe, i tot seguit, ja us les deixo seguides, l'Island in the Stream de Dolly Parton i Kenny Rogers.

No em digueu que no, perquè m'estaríeu enganyant si no estàveu cantant Illes dins d'un riu de Tomeu Penya. Dolly Parton i Kenny Rogers, i abans la versió de Michelle and the Good Cello amb Chaka Khan. Estem repassant totes aquestes cançons que formen part d'aquest disc que es diu Sinònim, que són les versions que ha volgut fer Chaka Khan, no, ha volgut fer Michelle and the Good Cello al costat de Chaka Khan, de Cat Power, i, per exemple, també d'Anoni. Ja us deia que la llista de convidats és enorme, i a banda d'enorme és que és espectacular. Amb Anoni, Michelle and the Good Cello fan una cançó que és aquest I'd Got You Baby, una cançó de la que se n'han fet moltíssimes versions, però la que escoltareu és l'original, la que feien Sonny and Cher. Primer, Michelle and the Good Cello i Anoni, i després Sonny and Cher.

Primer sentíem a Michelle de Geocello al costat d'Anoni o Antonian de Johnsons, que és com el coneixíem al principi. De fet, quan el vam conèixer al principi venia de corista de Lou Reed. Ja ha plogut moltíssim. Evidentment, Lou Reed ja no és entre nosaltres. Anoni sí que és un dels personatges que continua fent directes. Diria que estava anunciat al Primavera Sound. Ara ho hauria de repassar perquè hi ha tants noms, però diria que sí. El vam poder veure ara fa un temps enrere. Diria que el Cruïlla, al final se'm creuen les coses, eh? Però diria, no, potser va ser també el Primavera. I és fantàstic, continua sent fantàstic. Igual que és fantàstic recuperar aquest I Got You Babe de Sonny & Cher en la seva versió original. Avui al Delicatessen estem repassant aquest nou àlbum de Michelle de Geocello, aquest sinònim, amb versions, amb moltíssimes col·laboracions, i ara anem amb una versió perdoneu, ni més ni menys, que de Bob Dylan, aquest With Got On Our Side, amb Bill Callahan i Chris Tile, que són qui acompanyen a Michelle de Geocello. Primer sentireu aquesta, Michelle de Geocello, Bill Callahan i Chris Tile, i després la versió original de Bob Dylan.

betrayed by a kiss. But

Sempre és un risc atrevir-se a fer versions de Bob Dylan. La veritat és que en l'àlbum no només hi ha aquest With God or Sight, sinó que també hi ha la versió del el It Ain't Me Babe, una cançó del 64 de Bob Dylan, que també hi ha una versió. No tindrem temps d'escoltar tot el disc sencer de Michel de Gozzelo, però sí que m'hauria de gust fer aquestes odioses comparacions entre l'original i les que ha volgut fer Michel de Gozzelo acompanyada de personatges tan brillants com el propi Bill Callahan, un tipus d'aquells que sempre que acompanyi a qui sigui avui tinc que respirar, sempre que acompanyi a qui sigui sempre queda la mar de bé. I ara també una tripleta aquí interessant, la que formen Michel de Gozzelo amb Liz Wright i Emily King per donar-li vida a una versió original d'una cançó de Roberta Flack anomenada Be Real Black For Me.

La Roberta Flack, que entra dins d'aquestes referències de les que agraden, perquè repeteix tant amb Bob Dylan, que sentíem abans, com amb Roberta Flack, a l'hora de fer versions, en aquest cas d'aquest Be Real, Black For Me, i també s'inclou el The Closer I Get To You, que també és una versió de la pròpia Roberta Flack. Però ara torn per una versió d'Aretha Franklin, que va fer en el seu moment al costat de George Michael, i George Michael també la va fer ell en solitari. És a l'I Knew You Were Waiting For Me, que en aquesta ocasió Michelle de Geocello ataca acompanyada de Cynthia Erivo.

M'agraden aquests programes en els que fem comparacions odioses de versions, i en aquest cas ens ha donat peu a aquest últim treball que ha publicat la Michelle de Geocello, que es diu Sinònim, i que ens permet el fet de, a banda de fer les comparacions odioses, també de poder sentir coses tan diverses com és el cas dels Human League, de la Dolly Parton o de Bob Dylan. Acabem. Gràcies per ser-hi. Com sempre, gràcies per fer-nos costat. Ja sabeu que ara Delicatessen de dilluns a dijous, i recordeu que teniu a la vostra disposició encara les invitacions per anar aquest dimarts al concert de The Autumn Defense. No ho he dit molt perquè hi ha avalanxa de peticions. Escriviu a través de la pàgina web, allà on posa experiències, i podreu aconseguir dues invitacions per al concert de The Autumn Defense. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.